0: del Pallars.
1: Casa de la Generosa i Casa del Jaume a Toulouse es converteix en la casa segura, en la casa on arriba aquesta informació inicial, que la porta un agent, una dona, del qual no en sabien el nom. I que únicament, doncs, per emmascarar una mica, doncs, aquell passeig o aquells freqüents passejos, anàvem un gosset. No en sabem res més. No sabem qui era. No sabem què va passar amb ella. Qui reveia aquesta informació d'aquesta dona era la Generosa. El Jaume, el seu marit, el que feia era agafar el paquet i transportar-lo fins a Sant Girons. A Sant Girons començava la zona de frontera. O el Ricardo o el Joan poden passar la frontera provenint del Pallars i recollir-ho. Clar, ells què passa? Ells es coneixen tots aquests passos d'una manera impressionant.
2: Durant l'exili, el pas més habitual des de França cap al Pallars es feia pel Port Salau, el més accessible, però clar, també el més vigilat. No poden travessar la frontera per allí per recollir els paquets que el Jaume baixa des de Toulouse. És massa arriscat. El germà Soldevila, que coneixen la muntanya com si fos casa seva, decideixen utilitzar el pas de Vinyals, força més complicat, però lliure de patrulles. Un cop tenen el paquet, el porten cap a Barcelona i l'entreguen.
1: I ja està, i ells no sabien absolutament res de per qui treballaven, excepte que era pels belgues, de com es deia aquesta línia de pas en la qual que estaven connectant Toulouse amb Barcelona, i aquest, diguem, aquest entramat més macro, evidentment, ells el desconeixien total i absolutament.
3: Per una de les missions, l'anomenada Missió Rock, els belgues necessiten que no només es passi informació, sinó que també es passi persones. Això vol dir que la línia Sol, que fins ara s'usava com una xarxa d'informació, es converteix en una xarxa d'evasió. I amb un altre afegit, si fins ara la informació anava de Toulouse cap a Barcelona, ara es necessita que es moguin en direcció contrària, de Barcelona a Toulouse.
1: La missió en qüestió es deia la Missió Rock i tenia per objectiu introduir un militar belga a l'inrevés del que seria normal, no? És a dir, l'evasió fa que un aviador o un militar o qui sigui, doncs, surti de França i passi cap a sol espanyol. En aquest cas, calia fer-ho a l'inrevés, utilitzant aquesta línia que el germà Soldevila, que la Generosa, doncs, tenien organitzada. Era qüestió d'introduir un militar belga que anés en la direcció contrària, de Barcelona cap a Toulouse.
2: Però què passa? Que es precipiten a l'hora d'engegar la Missió Rock. Han de portar aquest aviador belga cap a Toulouse sense que estigui del tot ben articulada. I això fa que el germà Soldevila es trobin en una situació que el supera. Tots sols han d'idear la manera d'introduir aquest militar cap a França. Cal tenir present que el Joan i el Ricardo són persones pràctiques del terreny, coneixen bé la zona, com apuntava la Noemí, però no tenen formació militar, no estan entrenades per fer aquest tipus d'estratègies. Són uns bons passadors, però no són uns bons estrategues. La missió no està del tot ben elaborada. Per guanyar temps, amaguen l'aviador a Casa Moreu, que és la casa de la família. Ens ho expliquen la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina, renebots de la Generosa.
4: Bueno, del belga jo l'únic que sé és que el tenien a casa.
5: A casa dels padrins.
4: Dels padrins, el tenien, i ningú ho sabia. Només ho sabia la padrina, que li portava les coses bàsiques.
5: Los que viure, sí.
4: Res, per poder-se'n rentar, poder menjar. Ni els fills, ni els... Ningú sabia res d'aquest senyor. Va tindre que fugir perquè algú se va enterar i va dir que a Cas de Moreu tenien una persona ingressada.
5: I qui ho va dir, això?
4: Ah, lo capellà. Segons que el capellà ho havia dit.
5: El capellà del poble una mica de dretes.
4: Sí. I va tindre que fugir per les muntanyes aquest senyor, que la meva padrina li sabia tan greu, perquè va marxar un dia de nit, potser a l'hivern, que no sé si que on era, i va tindre que fugir, perquè el senyor diu que li mataven la família o alguna cosa.
3: El fet que hagi de fugir de Casa Moreu precipita encara més l'operació i la falta de coordinació fa que la missió falli.
1: Que va comportar que aquest agent, en un poble que es diu el Pont de la Taula, molt a prop de la frontera, fos detingut. El ser detingut mai no va arribar a Toulouse. I, amb tota la documentació que portava, els alemanys van trobar l'adreça de la Generosa i del Jaume a Toulouse i, evidentment, doncs, van acudir i hi van anar.
2: Ara que els alemanys tenen l'adreça de la Generosa, es presenten a casa seva. Però no la detenen directament. primer li fan la jugada de fer veure que són ells els destinataris del paquet que ella amaga, a l'espera que li reculli la persona que normalment ho fa, la dona que passeja un gosset.
1: Quan van arribar allà, només hi havia la generosa. Amb tota la prudència del món, com que no era la dona que passejava el gos, no els hi va voler donar. Però la insistència va ser tan gran i el poder de convicció va ser tan intens que va acabar per creure que veritablement aquella dona no havia pogut vindre i que aquells que tenia allà al davant eren els agents que substituïen aquesta dona que venia a buscar o que venia a portar aquesta documentació. En el moment en el que ell els dona el paquet, què passa? Que se'n va tot en ordres. La generosa és detinguda.
3: La generosa és detinguda per les forces de l'ocupació nazi a Toulouse, el maig de 1944. La seva implicació a la resistència és evident. El paquet que dona la Gestapo n'és la prova. És immediatament empresonada a Sant Michel de Toulouse.
2: El rol que desenvolupa la generosa a la resistència és un dels papers habituals de les dones dins de l'organització de lluita clandestina. Un rol que ha quedat silenciat i desprestigiat al costat de la lluita dels maquis o de la direcció dels grans moviments, tal com explica la Judit Mellado Ganau, formadora i divulgadora en qüestions de gènere.
0: No totes les dones tenien el mateix paper a dins de la resistència. N'hi havia algunes que estaven polititzades, que ja venien d'una activitat sindical, política, amb una consciència social molt potent, i aquestes eren les que realment tenien, organitzaven i tenien càrrecs, no?, dintre d'aquesta resistència. Tanmateix, hi havia altres dones que participaven com a correus, portant informació d'un costat a un altre, no?, per col·laborar, d'acord? Per exemple, els doblecs de les faldilles o dels abrics, com que sabien cosir i descosir, es ficaven missatges de paper, no?, i tornaven a cosir, i com que eren elles les que anaven a comprar, les que anaven al mercat, les que feien, sortien, anaven a buscar aigua, prim, pram, són les que es movien, podien anar transportant aquests missatges. No dubtaven d'elles perquè eren dones senzilles que anaven a fer coses de dones, però que eren com radiopatio, perquè anaven repartint informació i això ho portaven al doblec de la faldilla. Llavors, quan arribaven a puesto, feien res, no? Feien esquixar el doblec, treien el missatge i, oi, mira, se m'ha desmuntat aquí el forro de la faldilla, me'l vaig arreglar. I ningú es parava a pensar que allò havia estat un canal de difusió, aquell foradet o aquell descuido de portar la faldilla esquixada, no? Llavors, és veritat que no totes les dones que van participar tenien el mateix nivell de compromís ni assumien les mateixes responsabilitats, però també és important reivindicar aquestes que, tot i que només fessin aquests papers d'enllaç de correu i tal, també assumien una responsabilitat i un risc personal, no? Encara que no tinguessin uns càrrecs importants dintre de lo que era la resistència. I al final també van pagar igual que les altres, no? Perquè als camps de concentració hi havia moltes dones només pel fet de ser dones o pel fet de ser família de, o per tindre una cultura determinada o unes creences determinades, no? O pertanyer a una ètnia.
3: És el que passa a la generosa Cortina Roig. La Gestapo la deté per la seva implicació a la resistència. En el moment que se l'enduen, el Jaume, el seu marit, no hi és. Però atenció, perquè qui sí que hi és l'André, el fill únic de la generosa i el Jaume. L'Anna Cortina, filla de Son i de Casa Moreu, reneboda de la generosa, en parla.
6: A mi el que em va xocar més, que clar, quan la van anar a buscar els de la Gestapo per empresonar-la, ella tenia un fill de 5 anys i el fill el va tindre que deixar amb una veïna i la veïna pues, ja va saber aquí avisar de la família perquè se l'emportessin perquè ella ja se la van endur empresonada de la Gestapo.
2: Sabem que l'André el cuida en un primer moment una veïna i finalment l'acull una germana de la generosa que també viu a França. Ho sabem gràcies al testimoni de la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina, també renebots de la generosa.
4: Amb els familiars, igual amb la tia Antònia que estava allà, o la tia Teresa, perquè la tia Teresa és una germana de la tia generosa que se va casar a l'os. Diu, feia una cosa que el nen i el papa i la mama, i el papa i la mama, clar, això li deve explicar al seu pare.
3: L'André presencia la detenció de la seva mare, la generosa, però i el Jaume Soldevila, el seu marit, on és?
1: Havia portat un grup d'aviadors britànics i canadencs al Pallars. Els havia portat i els havia deixat a mans dels seus germans perquè els poguessin portar fins a Barcelona. En el moment que ell retorna a Toulouse a casa, es troba que l'esperen i el detenen també.
2: En Jaume també és immediatament empresonat. La pena es decideix ràpid i al cap de poc es troba davant d'un escamot d'afusellament, cara a cara amb la mort.
1: Es porten fins a un lloc que es diu Castellmoro i aquest grup de presoners els hi donen una pala a cadascú i comenceu a acabar. Tant el Jaume com els altres veien clarament què és el que estava passant allà, quina era la seva sort, què era el que els hi passaria immediatament. Però què és el que passa? Hi havia un dels camions que s'havia d'acostar fins allà amb un altre grup de militars, doncs, que estaven també amb aquest grup de gent, i fa sonar el clàxon per fer-se notar que estava allà, la qual cosa el que fa és que els que els estan vigilants es distreguin un moment per poder fer venir el camió fins allà. Aprofitant aquest moment de distracció, el Jaume al cap li va únicament el pensament de que perdut per perdut apreti a córrer. Llança la pala i comença a córrer. És una zona emboscada, s'està fent fosc. El Jaume, evidentment, és una persona que està molt acostumada a anar pel bosc, a anar per la muntanya, a anar pel terme. En el moment en el que comença a córrer el Jaume, no hi ha manera que el puguin seguir. El Jaume únicament, amb la ràfaga de trets que se genera en aquell moment, se'l fereix una mica en una cama, però el Jaume sobreviu. Es pot amagar, pot contactar, doncs, amb la resistència, el poden amagar durant un cert temps.
3: Som al maig de 1944. França serà alliberada pocs mesos després i el Jaume pot sobreviure amagat fins a l'alliberament. Els renebots de la Generosa, el Josep Maria i la Montse Xucla Cortina, saben que va rebre ajuda durant la seva fugida.
5: Li disparen, el fereixen la cama, però ell s'escapa. I s'escapa i aterrissa en una casa...
4: De camp, en una masia, com en una masia.
5: En una masia, però que casualment un dels que allí...
4: És metge.
5: És metge.
4: Metge que s'havia amagat, s'havia també refugiat allí i el va curar.
2: A l'agost de 1944, els aliats recuperen París, gràcies en bona mesura a la resistència, nodrida de republicans i republicanes catalanes i espanyoles, com la Generosa Cortina o el Jaume Soldevila i els seus germans. El Jaume pot tornar a casa, però es troba una casa buida i l'angoixa i la incertesa total de no saber què ha passat amb la Generosa.
7: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Fórmula Rubí, clàssics.

Dígits.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Bon dia, fogoses. Mireu, repassant les xifres de lectura a Espanya, veiem que el 72% de les dones llegim i només un 60% dels homes. I tu penses, carai, doncs, a més, aquesta enquesta, hi ha un altre fet el 2024 que ens descobreix que les dones llegim tant dones com a homes, però ells no ens llegeixen a nosaltres, és a dir, no fan autores femenines. I no penseu que sigui perquè nosaltres no publiquem, no, no, no. Un 40% del que es publica a tot Espanya està escrit per dones. És a dir, hem de creure que els nostres companys pensen que, per exemple, Memòries d'Adriano de Margarit Jurcenar no és un bon llibre perquè està escrit per una dona? O no val la pena de llegir? Els hem de treure d'aquest error com sigui. Volem que la literatura femenina deixi de ser un nínxol literari per passar a ser realment un subjecte de la cultura universal. Hem de reparar entre tots aquest o aquesta tremenda injustícia de gènere. Per això avui també tenim un capítol escrit amb lletra de dona, amb una entrevistada de luxe, la periodista i escriptora Anna Alós, que a més ens presentarà el que és, en primícia, el seu nou llibre, Lo que nunca conté. Us imagineu una periodista que s'ha dedicat a la socialité que t'explica tot això? Brutal. I també tenim una nova secció que es diu Tastalletres. És, mireu, Tastalletres vol ser com si us regaléssim una balda a la vostra llibreria i us presentarem llibres d'autores que segurament no apareixen a les vidreres de cap llibreria i les coneixerem de primera mà. Elles ens explicaran amb el què volen dir, què han fet, per què han escrit un llibre en uns moments on sembla ser que la cosa de la lectura va una mica a la baixa. Per què? Perquè s'acosta a Sant Jordi, perquè ens agrada la lectura, perquè volem farcir de literatura ben escrita per dones aquesta balda. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Doncs avui volem parlar amb l'Anna Alós, no només pel que sap de la crònica de Barcelona des de finals dels 70 fins gairebé ara, sinó dels seus llibres, per les seves experiències amb la mort, perquè aquí, on la veureu, és una persona que ha estat a punt de morir 4 o 5 o 6 vegades, ja no sé quantes. A més d'haver tornat de la mort, ens agrada ella, ens agrada el que ens explica. Mira, per la seva mirada una mica canalla, una mica canalla, l'Anna, d'un temps i d'una ciutat, que era Barcelona, una mirada que ha omplert revistes com ara Woman, Casa Viva, Mia, Cosmopolitan, diaris com La Vanguardia, El Mundo, L'Avui, El Periódico... Si jo us dic noms com ara, per exemple, Vázquez Montalbán, Racionero, Los Tous, Naomi Campbell, Flavio Briatore, Jordi Hereu, Xavier Trias, Juan Carlos I, Javier de las Muelas, La Porta, Rajoy... Oi que reconeixereu aquests personatges? Bueno, doncs l'Anna no només els reconeix, sinó que els coneix. I a més, anirem en aquesta recorreguna, en aquesta crònica de Barcelona, anirem per llocs com el Cafè de l'Òpera, el Velòdromo, el Pastís, l'Aranya, el mític Balalaika, que després parlarem amb ella, el Frankfurt de Pedralbes, i el mític i gran Dry Martini, també. De tot això volem parlar amb l'Anna Alós, però perquè és un personatge que porta més de 30 anys com a periodista recorrent aquesta ciutat de dalt a baix, i no només la ciutat de Barcelona, sinó a Eivissa, Empordà, la Cerdanya, tot. L'Anna Alós és, a més, una persona vital, perquè dius, oh, com ha estat a punt de morir... No, és una persona alegre, vital, intel·ligent, llegida com ningú. Llegida com ningú, Anna. Després ens ho explicarà. I que ha recorregut més catifes vermelles quasi que la Meryl Streep. I si, a més, ens regala aquesta primícia de lo que nunca conté, això és un luxe, senyores. Anna, moltíssimes gràcies per ser aquí. Estàs al teu Pirineu meravellós, con tu paca i tus coses, però ens atens. Gràcies per deixar-nos entrar.
3: No, per favor, gràcies a tu, gràcies a tots vosaltres per tenir-me en compte, només faltaria.
1: Com no entén de tenir en compte? Mujer de poca fe. Si has fet de tot, si ens transportes cada cop que et llegim...
3: Però saps què passa? No, però saps què passa, Charo? Que quan un escriu, de repent, de sobte pensa, ostres, igual hi ha algú que em llegeix. Perquè, és clar, tu fas una feina, però no te n'adones que darrere aquesta feina... A mi a vegades m'han dit coses que ni jo m'havia donat compte, no? I jo pensava que només em llegia la meva mare i resulta que no.
1: Que va, que va, que va. Jo he llegit Teresa amb aquest cap de setmana. No et menteixo.
3: Se'm va fer... llegit?
1: Sí, home. El que és que m'interessava més l'altra part, però Teresa m'ha entusiasmat. M'ha entusiasmat per la història. Gràcies. Parlarem de Teresa, com o no. Parlarem de tot, però sobretot, primer et volia preguntar, com li explicaries la Barcelona actual a un jove de 20 anys que no l'ha conegut? La teva Barcelona.
3: Bueno, el primer que li diria és que, considerant que vivim en un món a la que el premi, a que la meritocràcia ha desaparegut, a que el premi es premia lo absurd i lo ridícul, li diria que primer em digués amb ell què li agrada i tindria que buscar locals i tindria que buscar llocs que ja desconec, perquè la Barcelona actual a nivell social a mi m'interessa poc. M'interessa molt poc. Molt poc, des de fa ja 7 o 8 anys que m'interessa. Des d'abans del Covid, que ja m'interessa molt poc. De totes maneres, jo el portaria als meus locals, perquè s'enterés una mica del que va la pel·lícula. El portaria al Cafè de l'Òpera, per exemple.
1: O sigui,
3: per què no?
1: Hi ha molta diferència, Anna, això és el que volia preguntar-te. Hi ha molta diferència entre la Barcelona, aquella canalla dels 80, aquesta Barcelona més insípida, potser.
3: Però és que, a veure, no és que sigui insípida, és que és absurda.
1: Ah, vale.
3: Saps? Acaba de passar una manifestació de Terians, vull dir, més absurd que això.
1: Sí.
3: Vull dir, són aquesta gent que es creu en gossos, gats o ocellots, jo què sé, no? Bueno, no sé, suposo que gent que no els hi han posat límits, llavors no se'ls saben posar ells mateixos. Per això et dic que jo els seguiria portant als locals que expliquen alguna cosa. Perquè avui en dia hi ha pocs locals que expliquin coses, molt pocs.
1: Sí,
3: però a veure, si les pròpies institucions es van encarregar de carregar-se el millor de Barcelona, que era el front marítim del Passeig Colón. Allò ha sigut el més meravellós que ha tingut Barcelona i el front institucional s'ho va carregar.
1: És una pena. Escolta, era més lliure aquella Barcelona, més salvatge. Què era més?
3: Era més canalla, tu ho has dit. Era més canalla, era més clandestina. També pensa una cosa, sortíem... El 75 vam sortir de molts anys de dictadura i vam aprendre, teníem que aprendre a viure en democràcia, en vam aprendre, però teníem sobretot davant una paraula i un concepte que no l'havíem tingut mai, de sobte ens l'havien regalat, que es deia llibertat. I aquesta llibertat vam tindre que aprendre a ser lliures. I dintre d'aquest camí, si Barcelona sempre ha sigut una ciutat molt canalla i molt, és una ciutat infidel, és una ciutat que té molt per callar i que calla perquè el català calla. El català calla molt.
1: Sí, això ho explicaves, no? Del cercle del Liceu, no? Explica'ns-ho.
3: El cercle del Liceu es va muntar perquè els senyors entressin amb la man. Les senyores tenien prohibida l'entrada soles. Només podien entrar acompanyades d'un senyor. Però es va cremar el Liceu, van tornar a fer el cercle i el volien tornar a fer igual. Ho sé perquè el meu pare era soci del cercle, I li van dir que sí, que volien seguir amb la mateixa dinàmica, que només poguessin entrar senyores acompanyades de senyors. I ella es va negar rotundament, com altres socis, es van negar, van dir que això ja estava bé, no? Que ja n'hi havia prou. Però, bueno, Barcelona segueix sent una ciutat infidel, És una ciutat molt pornogràfica, Barcelona.
1: Ah, sí?
3: Molt. Sí, el català és molt pornogràfic.
1: Sí, no? És una mica... És canallat, tot ell, no? És una mica...
3: Sí, sí. Compara-ho amb altres llocs d'Espanya. Clar, sempre t'ho dic comparativament, no? Estem al costat dels Pirineus, estàvem més a la vora de Perpinyà, en recordant de les excursions a Perpinyà, quan la gent anava a veure consumir porno, no? Aquí estava tot prohibit. Doncs clar, és que Barcelona ho tenia molt més a l'abast que León, que Càceres o que Sevilla. Ho teníem aquí al costat, saps?
1: Escolta'm una cosa, en el llibre lo que nunca conté, eh? Expliques anècdotes, sí. Milers d'anècdotes. Sí. Digue'm per tu quina és la millor i quina és la que t'ha fet més vergonya, tant sigui aliena o pròpia.
3: A veure, la millor, què et refereixes? La que recordo amb més carinyo o...
1: La més curiosa, la que recordes amb més carinyo, la que tu vulguis, la millor per tu, la millor anècdota, aquella anècdota que diria, jo tengo... Senyors, tinc jo l'anècdota perfecta.
3: Claro, n'hi he passat tantes,
1: ja,
3: tantes,
1: m'imagino.
3: Una que als peus em tocava el clatell és quan la Naomi Campbell em va agafar de la mà i em va fer córrer darrere d'ella, perquè, és clar, jo tinc unes cames de persona de 1,60 m, i allò és una bèstia, o sigui, és una cela, saps?
1: Mm-hmm.
3: Però, bueno, mira, una anècdota que recordo amb molt carinyo, que era una persona anònima, que és la que tanca aquest llibre, és una senyora que... Vaig sortir d'un event de l'Ocaña de la plaça Reial.
1: Sí, Ocaña Retrato Intermitente, sí.
3: Sí, m'agrada molt anar-hi i em diverteix molt. Doncs pues, tenia la moto, perquè jo no hauria pogut ser cronista sense l'Scoopy. L'Scoopy m'ha salvat de tot, perquè podia fer 4 cròniques en un dia, saps?
1: Sí, sí.
3: Okay. Aleshores, un dia sortia de l'Ocaña i havia deixat la moto a la Rambla, i vaig veure que una senyora estava a la meva moto, dreta, ajupida al costat, pintant-se els llavis. Vaig acostar la moto i em va dir, ai, perdona, i dic, no es preocupi, no tinc cap pressa. I em va explicar que es pintava els llavis perquè ella vivia al carrer Robadors. Diu, ara he quedat amb la meva filla i sempre vol que vagi arreglada. Perquè jo tinc una filla, sap? I tinc un fill que és professor de llengua catalana.
1: Carai.
3: Perquè, miri, jo he patit molt a la vida. A mi les coses m'han costat molt. I em diu, ja m'entén, oi? Perquè jo visc aquí, a la Rambla, ja m'entén el que he fet, oi? Dic, no es preocupi que l'entenc. I si no l'entenc, no passa res. I em diu, pues jo em pinto una mica, llavors es va posar els llavis, i va fer una cosa que també feia la meva àvia, que és posar el pintallavis a la...
1: El coloret.
3: Sí, de coloret, i així. Bueno, la vaig ajudar a pentinar-se tot. I la vaig acompanyar al cafè de l'òpera perquè l'esperava la seva filla, que feia anys que no la veia.
1: Carai.
3: Imagina't. Carai. Doncs mira, això és una de les coses que m'han passat i que us recordo que encara amb emoció, de veritat, eh? Molta emoció.
1: I la que més vergonya? I la que més vergonya et dona, tant sigui pel personatge com...
3: La que més vergonya m'ha fet. Una que em va passar a mi. Em va passar a mi que anava a fer una crònica, vaig parar a comprar cebes al carrer Montaner, perquè jo aprofitava qualsevol moment... i posava les cebes al cofre. I al moment que vaig posar el cavallet de la moto, se'm va enganxar amb la fandilla, portava una fandilla fantàstica, se'm va enganxar i se'm va quedar la fandilla a terra.
1: Ah, genial.
3: Vaig amb calces al mig del carrer.
1: Genial.
3: Vaig demanar ajuda, van passar més noies, van pensar que jo estava xalada, però xalada, i res, no em van ajudar, fins que va venir un noi molt jove i em va ajudar. Però aquell dia vaig passar molta vergonya per mi mateixa. I la crònica que més he rigut del món és una que es diu Los Solomillos.
1: Los Solomillos.
3: És una crònica molt curiosa que va ser el primer casament gay que va fer el Jordi Hereu a l'Ajuntament de Barcelona. Casaven dos amics i una amiga meva... Aquesta, mira, no te l'explico perquè és molt llarga d'explicar i el llibre està explicada.
1: Vale, doncs, aquest deixem que la gent s'ho llegeixi, que per cert, sí. Aquest llibre, Lo que nunca conté, estarà a Amazon, perquè t'autopubliques aquest llibre, tu.
3: Sí, sí, es surt a finals de març. Sí, sí.
1: Genial, o sigui, d'aquí no res, pim-pam, tenim Lo que nunca te conté. Escolta, quin personatge d'aquesta Barcelona et va sorprendre més?
3: Sorprendre? Sorprendre. En positiu o en negatiu, les dues maneres, no? M'imagino que vols. A veure, en negatiu et diria que Carles Vilarrubí.
1: Carles Vilarrubí.
3: En negatiu.
1: Per?
3: Bueno, t'ho explico al llibre, t'ho explico.
1: Joder, deixa'ns en alguna. Va, la bona, ens la deixes la bona, va.
3: I la bona, la impressió més bona... A veure, més bona i que no me l'esperés, no? Perquè seria...
1: Clar, és sorprenent.
3: Ostres. Doncs pues mira, Giselle Bündchen, per exemple.
1: Sí? I aquesta, si me l'expliques un poquito?
3: És encantadora. És una persona encantadora. La vaig poder entrevistar. No, te'n diré una altra, que em diverteix més.
1: Vinga.
3: Marisa Berenson. Marisa Berenson.
1: Hombre, mítica Marisa Berenson.
3: Bueno, la gent jove igual no sap qui és, no. Però és una icona de moda que és una senyora impressionant. La senyora em va agradar molt, em va agradar molt. Em va agradar tant, jo ja la tenia, com una mica idealitzada. No soc gens mitòmana, però amb la Marisa Berenson, si tingués que dir dos que soc, seria Marisa Berenson i Tina Turner. I amb les dues tinc anècdota. Amb la Marisa Berenson, pues mira, vaig publicar que a pesar de la seva perfecció, tenia juanetes.
1: Ah, mira.
3: Bueno, per publicar alguna cosa, no? Va fer gràcia publicar això. L'endemà vaig anar a la passarel·la, vaig preguntar per ella, no hi era, i em va dir la seva fillastra, diu, no, es que una periodista ha publicado que tiene juanetes y está comprándose unos zapatos para que no se le vean. Tierra, trágame.
1: Ostres, clar. Sí.
3: Però després va resultar una persona encantadora i molt simpàtica. De veritat que sí. Igual que em va passar amb Tina Turner. Tina Turner em va convidar a esmorzar.
1: Què dius ara?
3: És... Sí, sí.
1: Mira, això Tina Turner és el mit, aquella dona amb aquelles cames precioses.
3: És el que li vaig preguntar. ¿Cómo puedo tener estas piernas?
1: Exactamente. És el que jo li hagués preguntat.
3: Bailando, no, diu, bailando un mínimo de 2 hores cada dia, vaig pensar, mare meva.
1: Sí.
3: Però bueno.
1: Largo me lo fiáis, don Mendo, no? 2 hores no ens dona la vida per ballar 2 hores.
3: A mi no em dona. A mi no em dona ballar 2 hores. Eva.
1: A mi som d'aquella generació, tu i jo, de dones pequeñas. El pot petit
3: dia... És més petita que jo, que faig 1,60 m, és més petita que jo. Jo la veia més petita.
1: La Tina Turner és més petita que nosaltres?
3: Ai, no sé, que jo no me'n recordo gaire, però jo diria, perquè fa anys això, però jo recordo, diria que és més petita.
1: Possiblement, sempre va amb uns talons, i, bueno, anava, però, pobra.
3: Ah, sempre apareix així.
1: Sempre apareixia amb uns talons i amb aquelles minifandilles que dius... que eren bragues de collal directament, però que li quedaven estupendes. Sí, sí. Una meravella de dona. Escolta, tenint aquestes relacions amb tots aquests personatges i fent la crònica de la ciutat, com separaves amistat de professionalitat? Perquè amb aquests personatges...
3: Ho he tingut sempre claríssim, això. Ho he tingut sempre molt clar. Els meus amics són els meus amics. La meva família és un altre bloc. I la feina és la feina. Jo arribava a la festa, feia la feina i mai m'implicava. Si tu t'impliques, ja has perdut. Uh-huh. Ja has perdut, no et pots implicar. No et pots implicar. Has de fer la feina, pensar que allò és una feina, pensar també que el primer puesto de cronista social no te'l dones tu, te'l dona una capçalera, te'l dona un diari. I el dia que aquest diari et diu prou, se t'ha acabat. I has de tenir el cap molt ben amoblat, molt ben moblat, i saber on són els amics, saber qui són de veritat i qui no ho són. Jo no he tingut moltes decepcions amb això, De totes maneres, t'haig de dir que jo no crec massa en la decepció, crec més en les falses expectatives, o sigui, sempre sóc jo la culpable. Dono més tranquil·la pensant això.
1: Sí, eh? Bueno, perquè tens aquest caràcter, tu hi ets de... ets bona
3: vols,
1: gent.
3: Sí. Amargar-te la vida? No
1: val la pena. No. Escolta, quan vas començar a notar que la Barcelona que tu havies viscut començava a transformar-se? Doncs
3: pues mira, amb el tema quan li van posar la corona a l'Artur Mas. I Barcelona va entrar amb barrena quan... Bueno, va entrar amb barrena i amb coma induït quan la Colau, però abans d'això va ser amb l'Artur Mas. Va ser el tema de l'independentisme. Independentment d'idees polítiques, uh-huh. Però el tema social va caure en picat. Va fer un picat important, molt important.
1: Escolta, perquè tu havies...
3: Importava més això.
1: Tu havies ajudat o havies participat o havies apoyat d'alguna manera la primera part de la Colau?
3: Sí. Bueno, no és que és que jo li vaig donar 100 dies de glòria. És que jo confiava en ella. Els 100 dies de glòria de Napoleó. Jo els hi vaig concedir a la Colau perquè jo confiava en ella i pensava... Perquè em vaig donar compte fent les cròniques polítiques que perquè vaig fer també molta crònica política. L'Ada Colau no... Hi havia un moment que la gent no sabia de quin partit era. Sabia qui era l'Ada Colau, però no sabia el partit. I que això té que ser... Això és carisma. Uh-huh. Això és carisma. I jo me la vaig creure, l'Ada Colau. Me la vaig creure molt. Després no va complir ni la meitat del que havia promès, no? Però llavors sí que... Aquella gent es va empenyar una mica amb instaurar l'Ulleig. I l'Ulleig té sentit quan surt de lo maco. Saps? Perquè quan és lleig perquè sí, perquè em donen la gana a mi. Aleshores, no té cap gràcia, saps? Mira, mentre t'ho explico, me'n recordo d'aquelles tres reies magues. Te'n recordes,
1: reies sí. magues? Ai, sí.
3: No cal. Crec que no cal, eh? No cal.
1: Sí. Hi han hagut moltes coses. Pessebres horrorosos. Transformacions que no calien.
3: Bueno, però al fi i al cap és una postura molt política. O sigui, perquè tu m'escoltis, m'haig de carregar l'altre. I clar, això és el que a mi no em va, no? Vull dir, no, jo tinc que tenir els meus arguments i poder-los defensar. No per això em tinc que carregar els teus, no? Que és el que va fer aquest govern.
1: Vale. Tu creus que ara es podria fer el periodisme que fèieu vosaltres abans?
3: No interessa. Tu creus que interessa? Ja t'ho pregunto jo, tu creus que interessa?
1: Bueno, clar, a mi m'interessa perquè jo sóc boomer.
3: Clar, a mi ens interessa, però no em veig fent... A part de que crònica social, avui en dia no es podria fer.
1: Sí, no hi ha gaire vida social.
3: No, és que no n'hi ha gaire, no n'hi ha.
1: Sí, Barcelona està com morta.
3: Clar, jo vaig poc a Barcelona, però ho veig, vull dir... L'altre dia vas baixar la Rambla? Jo soc molt ramblera, que per cert està tota aixecada. Jo no ho sabia, està tota aixecada.
1: Sí.
3: Que vaig anar a entrevistar una senyora que té 126 anys. I em vaig quedar com bastant... A veure, és que ja no és allò no és el meu país. Saps? T'agradarà o no, ens agradarà o no, però visc en un altre país. Jo he passat 6 mesos al Marroc fent un llibre fa anys i semblava una mica allò, eh?
1: Sí.
3: Bueno...
1: Bueno,
3: si hem de viure així, doncs hi viurem, no?
1: Escolta, perquè a més, ara, amb tot allò de les xarxes socials, qualsevol que té un mòbil i tres paraules que pugui posar seguides sense gaires faltes d'ortografia, ja és cronista, periodista... Què fem amb tot això? Què fem els periodistes? Què fem la gent que estem fins als nassos dels influencers?
3: Mira, ja hi havia un gran periodista, el Carlos Sentís, te'n recordes?
1: Sí.
3: El Carlos Sentís? Que em va dir, quan ja tenia ell 80 anys o més, em va dir, diu, a vostès els matarà l'accés d'informació.
1: Sí.
3: Mira si fa anys que em va dir això, fa molts anys. I una mica de raó tenia, no? Perquè, a veure, jo a les redes socials, a Instagram em dic la Los Influleches. Perquè és que estic del tema influencers, va haver un moment que les convocatòries de premsa érem tres periodistes i 20 influencers d'aquests.
1: Sí.
3: Al fi i al cap, sobre qui influeixen?
1: Ah, no. No sé sobre qui. Però jo parlant, mira, moltes vegades parlant amb la Imma Sanchís o parlant amb la Sílvia de Béjar, parlant de com les periodistes d'una mica d'edat havíem de tornar a conquerir certs territoris, perquè estem orfes de territoris. Vosaltres, per exemple, amb la Sílvia Tarragona vau intentar una cosa que jo era una apassionada seguidora, que era la de No le mientes a Pinocho en el Drive Martini.
3: No ha funcionat. I a veure, t'ho dic en sèrio, no ha funcionat perquè la gent no es mou. Sempre s'han mogut més les dones que els homes.
1: Sempre.
3: Però ara no es mouen ni les dones. Ara ni les dones. I la gent té mandra. Té mandra. Des del Covid la gent té mandra. No sé què ha passat aquí.
1: Ja, bé.
3: Ah, jo he marxat, eh? També és veritat que jo he marxat, però és que vaig molt a Barcelona i, bueno, tot el que puc ho evito, però hi vaig. I m'agafen atacs d'ansietat, perquè no puc amb el cotxe, no puc amb...
1: És horrorós, el cotxe.
3: Clar, i quan vius aïllat, bueno, aïllat, amb un poble que som 3 habitants entre setmana i 80 al cap de setmana, pues, et posen molt nerviós. Però jo ho veig, Barcelona no es mou. No és molt, la veritat. No. A vegades penso, serà que jo, que el meu mailing s'ha fet gran i ja no surt? No és veritat, perquè tampoc veig gent més jove sortint.
1: No.
3: La gent va... No sé. Als més joves els hi va la batxata i aquestes coses que no sé
1: com es diu.
3: La reina del floig, aquestes coses. Els que van... Sí, els que van després tenen nens petits i no surten.
1: Sí.
3: Els que van després tenen molta feina i tampoc surten. Llavors, què quedem? Nosaltres?
1: Sí.
3: Jo surto. Jo quan vaig a Barcelona surto. Però no veig a ningú.
1: Sí, la veritat és que és una mica trist. Te'n recordes el mite de la Barcelona que es mou i aquells eslògans que ens van fer bullir la sang a tots? Ara dius on són.
3: Què va?
1: Ara no estan, s'han perdut.
3: No estan.
1: Ara has parlat del Covid i de... La Covid o el Covid?
3: El
1: Covid.
3: El nego a que sigui femení, és masculí.
1: És dolent. És un virus i és masculí. Tu vas estar 2 mesos amb un coma induït per un covidazo tremendo. Sí. Explica'ns, has tornat de la mort...
3: Bueno, jo sé que mai vaig tornar 4 vegades. Ja l'última, la meva mare enfadada em va dir: aquí no hi has de fer res, aquí és l'altra banda de la porta, que en el meu cas va ser giratòria. I vaig tornar, però vaig tenir un paro d'oxigen, no sabien si... Va ser oxigen cerebral, i no sabien si com sortiria, saps?
1: Déu-n'hi-do, eh?
3: I, bueno, jo he llegit els partes mèdics, i el dia que els vaig llegir, 3 anys després, vaig poder plorar, perquè em donaven quasi per desahuciada, però... No creiem que passarà aquesta nit. I la vaig passar, i aquí estic. Però, clar, jo vaig tornar... Jo em volia quedar allà. És que s'està molt bé a l'altra banda.
1: Vale.
3: Hi ha molta pau, saps?
1: Bueno, i a més... Però és curiós que fos la teva mare la que et digués: torna! Has de seguir.
3: La seva autoritat, marxa d'aquí, no? No hi has de fer res, aquí. Bueno, dic, bueno, vale, pues vale, me voy. Va ser quan vaig tornar, després vaig... Ara et dic una cosa, això ho heu de tenir molt present. La mort no ens ha de fer por. És una por molt atàvica, el ser humà, però no ens ha de fer por, perquè al final s'està bé.
1: Vale.
3: S'està molt bé.
1: Veig que ni la mort ni el Covid et trauran el sentit de l'humor a l'Analós.
3: No. L'únic que no et pots perdre la vida és el sentit de l'humor, per l'amor de Déu. Jo després vaig anar 2 mesos amb cadira de rodes. I en cadira de rodes anava a dir: aparta! Vull dir, clar, jo el sentit de l'humor no l'he perdut a la meva vida, mai.
1: Diríem que t'has salvat, el sentit de l'humor?
3: Sí. A mi m'han salvat el sentit de l'humor, els llibres i el gos.
1: I les amigues?
3: Les amigues són fonamentals a la vida. Tu pots viure sense amor, pots viure sense... Jo puc viure sense moltes coses, sense parella, sense el que tu vulguis. No puc viure sense 3 coses. Sense gos, sense amigues i sense formatge.
1: Ah, el formatge està bé. No li direm a la Bàrbara i a l'Albert que no els has anomenat en aquest... Que estaràs amb...
3: No, perquè ells tenen la seva vida. Vull dir, els meus fills tenen la seva vida. Ja han volat, afortunadament volen. Afortunadament. Imagina't fills que no volen, mare meva.
1: Bueno, ara n'hi ha molts. Escolta, parla'm, ni que sigui molt breument, de Llámame Teresa. Un llibre que jo he dit ja al començament, a mi m'ha tingut enganxada aquest cap de setmana, divendres i dissabte a la nit. És la història...
3: Mira, jo vaig conèixer la Teresa quan ella tenia uns 80 anys, jo devia tenir... No sé, era molt, era una nena, jo.
1: Vale.
3: I la vaig conèixer, era veïna de la meva àvia, al Poble Nou. Jo soc del Poble Nou, tota la meva família és del Poble Nou. I del Poble Nou, quan s'escrivia separat, Pueblo Nuevo, Poble Nou. Sí, perquè un de celebrat va juntar-ho i no sé què va passar. Bueno, total, que la vaig conèixer, i jo durant tota la vida vaig sentir parlar de la Teresa, de la Tereseta. I quan jo ja més gran preguntava qui era la Tereseta, no ho volien dir. Hi havia com una aura de misteri envoltant la Tereseta. I és que era una prostituta. I això, clar, això, el que et deia abans, que els catalans callem molt, allò de dir això no ho expliquis, pues, al final vaig aconseguir saber que era una prostituta i que tenia una vida. Vaig investigar la seva vida i per això... Aquest llibre és una biografia novel·lada. Novel·lada perquè, és clar, tens que posar ficció, perquè hi ha moltes coses que no saps i perquè...
1: S'han de tapar forats.
3: És més divertit posar ficció. I aquesta és la història de Teresa. Teresa va ser prostituta, va ser novícia, es va internar en un convent. I, no, però això abans de ser prostituta, eh? Primer va fugir, va voler ser monja, després prostituta a Buenos Aires, va tornar a Espanya, es va casar amb un client, un senyor molt conegut de Barcelona que ha falsejat el nom, evidentment, ha tingut que falsejar pels seus hereus. I bueno, no sé, és un personatge molt tendre. De fet, aquesta novel·la, Llámame Teresa, és la història de 4 dones.
1: Sí.
3: 3 d'elles van existir. 3. Les 3 les vaig conèixer. La quarta és una invenció meva.
1: És l'amiga, no?, la Verònica.
3: Sí, però la necessitava perquè necessitava un revulsiu a tot això, necessitava un lligam, i crec que aquesta es lligava a tots, saps?
1: Bueno, és aquí on per això et dic, per això et dic que les dones són importants per l'Anna Alós, perquè en el llibre les protagonistes són, i les bones protagonistes són les dones.
3: Jo no sé si els homes sols podrien tirar endavant el món. Les dones soles segur que sí.
1: Segur.
3: Les dones soles tiraríem. I no sóc una feminista reconsagrada, vull dir, en absolut, Ho sóc perquè no es pot, com em va dir la Carme Riera una vegada, l'escriptora, no pots ser dona i no ser feminista. No pots. Sí. Però sí que és veritat que podem viure, sense homes, sense formatge, no. Sense
1: homes, sí. Escolta, l'Anna Alós és més sàvia ara o abans?
3: Encara no ho sóc, però si m'ho posen en plan comparatiu, ara, mil vegades més. Però per una raó molt senzilla, perquè jo sé el que sabia als 20 anys i als 40. I sé el que sé ara. Aleshores, clar, vull dir, tinc una comparativa molt clara.
1: Vale. I una altra cosa, i aquí aprofito la teva saviesa en llibres. Recomana'm un llibre. Avui parlem de llibres i parlem de dones i dones que escriviu i dones que escrivim. I m'agradaria saber un llibre que dius no ha de mancar en la teva vitrina, en la teva tauleta de nit.
3: Siddhartha, Hermann Hesse.
1: Hombre, meravella. Sí, meravella.
3: És, llibre, clar, és que és el llibre. És el llibre de tauleta de nit.
1: Escolta'm, i una altra cosa, ja per acabar, perquè li faig a totes les convidades, quin consell li donaries a l'Anna Alós dels 20 anys, si és que li haguessis de donar un?
3: La teva vida és teva, només teva, viu-la com vulguis, però no facis mal.
1: Molt bé. Anna Alós...
3: És l'únic consell.
1: Com sempre, és una meravella. Jo et dic, quan baixis a Barcelona et vull veure, vale. Que sigui, dinar, parlar, xerrar, comprar llibres, el que faci falta.
3: Quedarem una estona.
1: Com sempre, ha estat un plaer llegir-te, tenir-te, escoltar-te i moltíssimes gràcies per ser aquí.
3: Gràcies a tu mil vegades per tenir-me en compte, la veritat.
1: Gràcies. Durant segles, la dona ha estat relegada a poc més que ser una lectora, les que sabien de llegir, I us preguntareu, i les escriptores? Doncs, excepte algunes petites excepcions conventuals, per exemple, o algun període en concret històric com els salons de lectura del segle XVII o XVIII, la presència de la dona era només el tema del llibre a tractar. Les grans novel·les decimonòniques del segle XIX, Madame Bovary de Flaubert, La regenta de Clarín, la dona era només això, la protagonista. I escriptores com na Caterina Albert van haver d'escriure sota pseudònims, per exemple, el seu llibre Solitud de Víctor Català. Ella va signar Víctor Català, no Caterina Albert. Haurem d'esperar al segle XX per veure aparèixer escriptores com Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Carme Riera, Anna Maria Matute, Isabel Clara Simó o Maria Mercè Marçal, sense anar més lluny, entre d'altres, perquè hi ha moltes. Però sobre què escrivim les dones? S'ha parlat molt d'això, intentant crear un nínxol temàtic femení, i jo crec que des de les primeres trobadores, passant per Mary Shelley, Dickinson, Yourcenar, totes i cadascuna, parlen del seu moment amb la seva única mirada diferent, com no pot ser d'una altra manera, perquè hi ha tantes mirades com autores. Personalment crec que hi ha una literatura bona o dolenta, però en qualsevol cas res té a veure amb els genitals de qui ho escriu, no? És veritat. Desgraciadament, però, als aparadors de les llibreries hi ha poca presència d'autores. Per això, aquí, a Tastalletres, volem ser la vitrina per a totes elles. I avui obrim aquest aparador parlant amb una escriptora, una periodista càntabra, que ha escrit una novel·la plena d'humor i d'amistat i una mica de misteri, on les protagonistes són quatre amigues jubilades d'un barri de qualsevol ciutat de la perifèria, que són les Gamers del Cinquillo. Parlem d'Òrdago, de Rocío Gómez Sustacha, editada per Sumar. Què tal, Rocío?
4: Muy buenas, muy bien, encantada de estar aquí con vosotras.
1: Escolta'm una cosa, ¿cómo una periodista como tú se mete en un lío como este, escribir un libro?
4: Bueno, creo que la ficción o los que escribimos ficción lo tenemos un poco dentro desde siempre. Yo era de esas que de pequeña escribía e inventaba historias, pero es verdad que luego al estudiar comunicación y trabajar en periodismo y demás, te pasas a la no ficción casi sin darte cuenta y queda un poco relegado. Y siempre hay algún germen de alguna idea que vas anotando, ¿no? Pero nunca encuentras el momento de darlo forma. Y yo creo que pertenezco como a una generación que nos ha pasado que con la pandemia volvimos a escribir. Uh-huh. Que en ese punto de rebuscar un poco en nosotros y en lo que nos gustaba, pues recuperé un poco las ganas y el ponerme a escribir historias de ficción.
1: ¿Y por qué?
4: Así que a partir de ahí... Pues...
1: Perdona, per què quatre dones, quatre jubilades, si tu ets una noia jove?
4: A ver, yo creo que todos nos planteamos un poco cómo va a ser nuestra vida en el futuro, ¿no? Y creo que, por un lado, parte de esa reflexión de qué va a ser, ya no de mí, ¿no? De nuestra generación o de las personas, de las necesidades que tenemos ahora en un futuro. Y por otro lado, creo que eran unos personajes muy interesantes para hacer una novela coral, en la que todas tuviesen el mismo protagonismo, en la que todas tuviesen una personalidad ya muy definida, porque al final, con el tiempo, todos vamos teniendo más claro lo que queremos y lo que hacemos. Y creo que era una oportunidad ahí para dar un poco de visibilidad a esos perfiles.
1: Escolta, dona'm, si jo fos una senyora que passa per un taulell i veig Òrdago, dona'm una o dues raons per comprar aquest llibre, per llegir-lo.
4: Vale. Por un lado, que es un libro que toca el humor y toca la comedia y que un poco la idea es que cuando hayas leído una parte y estés tranquilamente en casa y te venga una escena a la cabeza, te vuelvas a reír. Que creo que ese punto del humor es importante y que lo tenemos que tener siempre presente. Y luego creo que es una novela muy ágil en el sentido de que vas a reconocer a alguien en las protagonistas, 100%. O sea, lo que todo el mundo me está diciendo es Pili es mi tía no sé qué, Rosario es no sé quién, y creo que eso también la hace cercana al final.
1: ¿Por qué gamers del cinquillo? Como llamas tú, li dius tu a elles, no són les gamers del cinquillo. El cinquillo, recordeu que és un joc de cartes, i aquestes amigues es reuneixen per jugar a molts jocs de cartes, d'aquí el nom Òrdago, que es lo que se canta en el mus, ¿verdad? El Òrdago se canta en el mus,
4: sí.
1: ¿No? O sigui, ¿por qué aquestas gamers del cinquillo?
4: Creo que el azar es muy importante a lo largo de la novela. Ellas son jugadoras de cartas, es una forma de unión también, de compartir, de sociedad, de bajar a la cafetería a jugar. Y la parte de gamers al final era ese hilo de pues, ser jugador, pero hay una de ellas que es muy aficionada a la tecnología, ¿no? Dentro de los conocimientos sí. que puede tener. Entonces ella siempre quiere estar dentro del mundo tecnológico y se le ocurren mil ideas de hacer, que obviamente nadie la apoya en esto, y sale un poco de ese perfil el mezclar algo tan tradicional como el cinquillo con un término como el de gamers, que al final está mucho más asociado a los videojuegos o a los juegos vía audiovisual.
1: Escolta, i com vas presentar aquest llibre a una editorial? Com te l'agafen? Perquè just abans de tu hem parlat amb l'Anna Lós, que és periodista i escriptora, i ens parlava una mica que ara s'autopublicarà. Tu com arribes a publicar amb l'editorial Suma, que és de Penguin? És una de les seves col·leccions.
4: Yo empecé autopublicándome, yo sé que tengo alguna historia autopublicada primero y con esta novela directamente escogí trabajar con un agente editorial. Creo que es muy difícil si no saber qué quieren las editoriales. Al final, en cada momento, pues buscan diferentes manuscritos, diferentes historias o perfiles. Por un lado es lo que tú trabajes y por otro lado es dar con un momento en el que a ellos les encaje una historia como la que puedes tener entre manos. Y no lo sé si es suerte, si es trabajo. Dimos en el momento en el que esta historia les encajaba y aceptaron enseguida el manuscrito. Así que es una experiencia totalmente nueva para mí y estoy descubriendo muchísimo también de cómo funciona este mundo.
1: Doncs escolta, Rosa...

0: amb això de posar-se davant de del full en blanc, que té el valor de presentar-nos i que, sobretot, ens fa somriure moltes vegades. Rocío, moltes gràcies, moltes gràcies per estar con nosotros. Perdona, recomienda-nos un llibre que tu t'hagi agradat molt.
1: Uy, eso me parece siempre dificilísimo, la verdad. Un libro, bueno, pues mira, hablando de personajes que sean de la tercera edad, pues decirlo de alguna manera, se me ocurre La gran serpiente de Pierre Lemaitre, que es una mujer jubilada también, que es una espía retirada, y me parece que puede encajar un poco en esto.
0: Uy, genial. Rocío, moltes gràcies. Estarem pendents del que tornis a treure i ja saps, escolta Fogots, i si no pots escoltar-ho de Cantàbria és perquè no has sintonitzat la xarxa, però segur que des de qualsevol de les plataformes pots escoltar aquest podcast. Gràcies, Rocío.
1: Moltíssimes gràcies. Un saludo.
0: Doncs ja ho sabeu, fins aquí el nostre Fogots d'avui. És l'únic programa que pots prendre i no té efectes secundaris. No sé si els altres programes es prenen, però és igual. I com deia Emily Dickinson, si vols viatjar lluny, no hi ha millor nau que un llibre. Ja ho sabeu, us esperem la setmana que ve. I explica'ls-hi a les teves amigues i amics.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Desbocats. Nos incomoda el silencio.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del Cicle Gaudí.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Humanitzar no és només tractar bé les persones, és una transformació molt més profunda. És posar la persona al centre de l'atenció. La humanització no és un luxe, és qualitat assistencial.
2: Bon dia a tothom, bona setmana. Bon dia, Gabriel.
3: Bon dia, Teresa. Aquí estem en posició ja...
2: A punt de començar, eh? Bé, de començar ja a celebrar el Sant Jordi, perquè estem aquí per saber si a Andorra celebreu el Sant Jordi i si serà el teu primer any a Andorra celebrant el Sant Jordi.
3: Doncs sí, m'estreno, debutaré celebrant el Sant Jordi a un lloc que no sigui Catalunya. I sí, aquí, òbviament, també se celebra. No és tan multitudinari, diguéssim, com a Catalunya, com a Barcelona, òbviament. Però, bueno, aquí posaran unes 60 parades i, bueno, hi haurà tot tipus d'entitats, escoles, autors que també signaran i tal. I, bueno, les posaran aquestes parades a la plaça del poble i bueno, això...
2: On és la plaça del poble d'Andorra?
3: La plaça del poble, per la gent que no sàpiga, és, bueno, queda a prop de l'estació, has de pujar com una pujada, i llavors després... és on està el Consell General, que és com vindria a ser el Parlament. Doncs puges, hi ha com un ascensor, has de pujar, i queda com elevada, i és que la plaça que queda elevada, pues, se li diu la plaça del poble, i allà és on es fan la majoria d'esdeveniments.
2: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Gabriel.
3: No, de res.
2: Les llibreries ja ho deuen tenir tot gairebé a punt. Potser serà aquest primer any que tu ens has dit que passaràs aquí. I el programa d'avui, per això, segurament que sorprendrà a més d'un o més d'una dels nostres oients. És la història d'aquells que viuen el dolor de perdre una persona estimada, però que ho volen viure amb un gran amor. I molts es preguntaran per què ho relacionem això amb Sant Jordi. Doncs ho fem així perquè surten per Sant Jordi moltes, moltes, moltes emocions a flor de pell. Ara no hi és, ens agradaria portar-li això, etc. I nosaltres hem triat un bon llibre per començar a celebrar el Sant Jordi des d'ara fins al dijous d'aquesta setmana. I realment espero que us agradi aquest llibre. Jo me'l vaig llegir, una de les nostres convidades me'l va recomanar. És en castellà, El corazón del WhatsApp. El WhatsApp, que tothom sap el que és el WhatsApp. Doncs és un llibre que és molt interessant perquè està dividit en dues parts. La seva autora, que també la tenim aquí a la meva dreta, ha fet tot un relat dels 37 dies que el seu pare va estar a l'Hospital de Mataró i com el van acompanyar. I ella ha escrit un llibre perquè no vol oblidar res de res, ni cap paraula, ni cap somriure, ni res. I ella ho ha escrit i ha dividit el llibre en dues parts. És a dir, una primera part, que és el relat de com ella ho va viure, i una segona part que se'n diuen... Esther Reyes, bon dia.
4: Bon dia.
2: Ens pots dir com es diu a la segona part i per què?
4: Doncs és una guia pràctica que inclou els psicohacks, que és una paraula que m'he inventat, que combina el hack, que és el truc, i el psico de la psicologia, no? Per tant, és una guia pràctica amb tots els psicohacks que vaig introduint durant el relat, i llavors cada psicohack està numerat i a la guia el pots trobar amb uns exercicis per fer en el mateix llibre.
2: Explica-ho tu, que segurament ho explicaràs millor que jo. En què consisteix el llibre, això d'aquestes parts?
4: Sí, el llibre és el relat, la primera part és el relat de la història que vam viure amb el meu pare, perquè de cop i volta es va trobar que ell estava sa i el dia següent tenia un càncer terminal de pàncreas, ¿vale? Llavors ens vam trobar ingressats a l'Hospital de Mataró i ja no vam sortir, vam estar 37 dies fins que finalment va marxar. I la primera part explica mica tot aquests 37 dies i el que va passar després d'aquests 37 dies, que és el viure el dol, no? per mi i per la meva família. I durant aquest relat que vaig explicant amb tots detalls, doncs, els alts i baixos, els dies bons, els dies dolents, vaig introduint doncs, els consells o els trucs que a mi em van servir. Per tant, és el dol explicat en primera persona des de dintre. No? I a partir d'aquí, doncs, aquests psicohacks, a la segona part, doncs, tens aquest, a cada conseller, doncs, uns exercicis pràctics per fer en el llibre per poder transitar el dol. És a dir, perquè acompanyin i ajudi la persona que s'està trobant amb això, doncs, que pugui ser acompanyada o que no se senti sola, no se senti boja en pensar segons què.
2: Jo volia dir que aquest programa el volem dedicar especialment amb tota la naturalitat del món a un veí de Mataró, el teu pare, en Miguel Reyes, que ens va deixar un 22 de juliol d'ara fa 8 anys, i que tu ets l'autora d'aquest llibre, que quan jo el vaig llegir vaig pensar, un llibre deu ser un llibre d'autoajuda. Hi ha llibres d'autoajudes més bons i més dolents, diferents, etc. I crec que amb aquest llibre tu aportes tota aquesta part pràctica de l'autoajuda, que deixa de ser un rotllo com els que moltes vegades s'expliquen en un llibre, i realment li volem dedicar perquè és una persona que hi ha una foto en els cartells que hem distribuït a través de les xarxes socials del Cruïlla d'Europa, i se'l veu molt maco. I aquí molta gent el va conèixer, més que jo.
3: Teresa, deixa'm agrair a la Teresa, a l'Ester, perdó, també, tota la feina i gent que ha fet de xarxes per, bueno, organitzar tot el que és el tema dels sorteig, que ja l'explicarem més endavant. Però, bueno, això, volia agrair-li.
2: Sí, ell ho explicarà, el tema del sorteig.
4: Gràcies.
2: I realment, no, el programa d'avui ens ha donat un impuls en les nostres xarxes socials del programa, si et sembla que ho diguem, que sí, Gabriel?
3: Sí.
2: Doncs escolta'm, el llibre es diu, l'he ensenyat abans, El corazón del WhatsApp, editat per Círculo Rojo. Jo, com que sóc una exllibretera, sempre m'agrada dir qui edita els llibres i com els pot trobar la gent, etc etc. Per tant, que, Gabriel, continues tu ara, si et sembla?
3: Sí. Bueno, jo volia primer destacar una frase que hi ha en el llibre, que és: no volia que el temps esborrés la veu, els seus gestos o les seves bromes. I és el que deia l'Ester, parlant del seu pare. I llavors a mi m'agradaria que expliqués, bueno, ja ho ha fet una mica amb tu de forma introductòria, però sobretot el moll del relat, no? Què volia compartir amb els lectors que ja han llegit el llibre? I bueno, per què ella sentia la necessitat d'escriure? Sí.
2: Deixa'm, si em permets, Gabriel, primer presentar les convidades.
3: Sí. Ah, vale, sí.
2: Ella és la Ester Reyes, la filla del senyor Reyes, la filla del Miguel Reyes. Per tant, que gràcies per ser aquí. I com ha dit molt bé el Gabriel, gràcies per tota la feina que has fet amb el tema de xarxes socials. Vale? Aleshores, tenim la segona convidada. Ella és la Míriam. Míriam?
4: Molina.
2: És que jo no sabia el seu cognom. I és la meva infermera del cap del carrer del Camí Ral de la Mercè. Doncs moltes gràcies per tota la feina que has fet amb el pare de la nostra convidada. I ens explicaràs com era. Vale?
5: Sí. Bon dia.
2: Bon dia. Aquí tenim a l'Andrea Almenta, que tu ets psicòloga. I com que ets psicòloga, deixa'm explicar una mica perquè tinguen aquí escrit i ara no ho trobaré, però és igual. Ens hem dedicat a fer allò dels psicohacks i ara aquí tindrem... Molt bé, gràcies. L'Andrea Almenta és psicòloga, com he dit, és especialitzada en dol de la Fundació Hospital i que col·labora en el programa per a l'atenció integral a persones amb malalties avançades de la Fundació La Caixa. Això a mi em sembla important dir-ho perquè realment a vegades les entitats bancàries tenen un fi, però no sabem que en tenen d'altres. En aquest cas hi col·labora. Bon dia. Quin és el teu paper, el teu rol en aquest... en aquest programa?
5: Nosaltres, bueno, som un equip de 6 psicòlogues de la Fundació Hospital, i fem aquest acompanyament, no?, al final de vida, i després en el dol d'aquelles famílies que perden a la persona estimada. I estem a diversos hospitals, estem a l'Hospital de Calella, a l'Hospital de Mataró, estem al PADES de Mataró, bueno, a diferents recursos, i donem aquest servei extern, que no està integrat en els equips i que és important per acompanyar totes aquestes famílies.
2: Mm-hmm. Jo també el que voldria és, abans de passar a la darrera convidada d'aquí, ella és la Montse Roura Escoda, és coordinadora del voluntariat de l'Hospital de Mataró.
6: Bon dia.
2: Bon dia, Montse. I tu, quin és el voluntariat en un hospital? Què ha de fer la gent,
6: sí,
2: per ser voluntari?
6: Nosaltres, al ser entitat pública, no podem tenir voluntariat propi, llavors el que tenim són convenis amb moltes entitats. Cada entitat,
2: fantàstic,
6: és molt específica i té un voluntariat molt, molt específic. I llavors, per fer-se voluntari, el que han de fer és venir a l'hospital, jo els explico tot el ventall d'entitats que tenim, llavors el que encaixi més amb aquesta persona s'hauria d'adreçar en aquesta entitat, fer-se voluntari, llavors ja podria venir a fer l'activitat.
2: I...
3: Però en el cas de la Montse és de pal·liatius.
6: No. Jo, com que som coordinadora voluntària, és el consorci és l'hospital, són tres CAPs, el d'Argentona, el de Cirera Molins i el de Mataró Centre, hi ha la residència Sant Josep, que la Fundació Hospital també hi són, i llavors també hi ha el CAE, els especialistes. Llavors hi ha diferents voluntariats. Hi ha voluntariats que és acompanyar un servei sanitari, llavors van al CAP. Hi ha voluntariats que és fer activitats en la residència, llavors van a la residència Sant Josep. Hi ha voluntariats com el de l'hospital, que és d'acompanyaments. Hi ha de pal·liatius, hi ha d'oncologia. Hi ha moltes entitats i que fan molts serveis diferents.
2: Uh-huh. Míriam, a vegades, quan parlem d'una entitat sociosanitària, no ho sabem tot això. No sabem que la gent pot col·laborar d'aquesta manera.
7: Penso que de vegades es fa poca divulgació de tota la xarxa de què disposem. Nosaltres, des de les unitats d'hospitalització, sempre els hi dèiem a la gent, formem part d'un equip, aquest equip està format per professionals, tenim una xarxa amb el voluntariat brutal que ens ajuden, i que hi ha hagut un canvi, s'ha vist, que hi ha hagut un canvi a positiu, tant amb les famílies com amb els propis pacients que estan allà ingressats, i això s'ha de conèixer i s'ha de fer divulgació. De fet, per això estem aquí també, no?
2: Sí, sí.
7: Doncs per fer una miqueta de divulgació i de reconeixement a tota gent.
2: I de temes com el dels voluntaris.
7: Sí.
2: Tinc ganes de fer-ne un altre programa, perquè ara centrarem tota l'atenció d'avui en el llibre de l'Esther Reyes, El corazón del WhatsApp, però tinc ganes de que la gent també ho sàpiga.
7: Jo sempre he dit que el voluntariat pot moure muntanyes, vull dir...
2: Doncs sí, una bona frase.
7: Sí.
2: Sí. Sí. Molt bé. Doncs escolta...
3: A col·lació d'això, deixa'm dir, ara que deies allò del llibre, Teresa, perdó, deixa'm dir que, com tu havies dit, està en castellà, tot i que aquests dies s'està traduint i sortirà en català d'aquí uns mesos, i que, bueno, que ens regalarem aquesta setmana, en principi, dos exemplars, segons el que digui l'Esther, a les persones que ens contactin a través de les xarxes d'X i d'Instagram, del Cruïlla, i, bueno, i que farem campanya a xarxes fins al dijous, que és el dia de Sant Jordi.
2: Val. Els hi diem quines són les nostres xarxes?
3: Sí, sí, sí. Els hi diem les nostres personals perquè, bueno, sí, les de Cruïlla d'Europa, diguéssim, que estan com en procés.
2: Sí.
3: bueno, la de l'Esther crec que és en el corazón de...
4: El corazón del WhatsApp, però té guions baixos. A Instagram és...
2: Té molts, eh?
4: Sí, perquè és que no em deixava fer una altra cosa. És el_corazón_del_WhatsApp. Vale? És el corazón del WhatsApp, però té els guionets baixos entre les paraules. Aquesta d'Instagram. I per tant, doncs, he fet la publicació del concurs avui i fins al dia de Sant Jordi, i doncs sortejarem dos exemplars. I per fer-ho han de seguir-nos a les vostres xarxes, a la meva, han de donar like a la publicació, això com sempre, mencionar dues persones, i a mi m'agradaria que contestessin una pregunta, que és què li dirien, doncs, a aquella persona que ja no hi és, si poguessin enviar un últim WhatsApp. Què dirien a aquella persona, no?
2: Sí. Molt bé. I per què aquest títol tan original? Perquè realment el títol ho és.
4: Sí, a mi m'agraden aquells llibres que, quan que no saps per què, o sigui, no saps de què va el llibre fins que no acabes llegint un capítol, i en el primer capítol explico el per què del títol. No vull fer spoiler, per tant, m'interessa, no? Que ho descobriu vosaltres mateixos, però té a veure amb l'últim ensenyament que em va fer el meu pare.
2: Jo, que he llegit el llibre, crec que hauries d'ajudar els oients una mica, no faries cap spoiler.
4: Bé, el meu pare em va explicar en aquell moment del 2018 que encara potser no es feia servir, sí es feia servir WhatsApp, però potser nosaltres no ho fèiem servir tant, que si enviaves el cor del WhatsApp, qualsevol cor, sol, sense en el missatge sol, diguéssim, no? Que el cor es movia. I jo això no ho sabia. O sigui, si tu poses bon dia i un cor, el cor no es mou. Però si poses bon dia, li dones a enviar i després fas el cor sol, aquell cor es mou. I això m'ho va explicar el meu pare aquells dies que estàvem, doncs, els primers dies, sobretot, que estava més actiu, m'ho va explicar a l'hospital, no? I per mi va ser com una cosa de dir, ostres, no? Que interessant. I des d'aleshores, en el grup familiar, tots enviem bona nit, per exemple, a la nit, i fem el cor sol, no? Una mica en homenatge.
2: Es mou, molt bé.
4: En homenatge, doncs, amb el meu pare.
2: El teu pare. Sí. Deixa'm dir que també m'agrada que llegint el llibre el paper de la teva mare és menor, en fi, és el que és, però a mi m'agrada també dedicar-li aquest programa a la teva mare. Ella és la Fina Vegas Torres, que durant aquest episodi crec que va ser un puntal per tu. Eh que sí?
4: Sí, sí, jo sóc a més a més filla única, i per tant nosaltres érem un equip de tres sempre, i per tant, doncs, ma mare i jo vam fer molt d'equip i molt ens vam sostenir una mica l'una a l'altra, no? per poder sobreviure això i tirar endavant. Uh-huh. Sí, sí, és molt important per mi.
2: I quina és la gran lliçó de vida que n'has tret d'haver fet tota aquesta feina? És a dir, has estat bastant de temps. Al principi potser no se t'havia ocorregut fer un llibre, o no sé.
4: No. De fet, he estat 7 anys escrivint el llibre, perquè cada cop que escrivia, perquè jo escrivia per no oblidar-me de res, però cada cop que escrivia, doncs, feia enrere, no?, una mica en el dol, o sigui, acabava fatal, ho deixava uns mesos, tornava, no? I bueno, potser és una bona pregunta, perquè, no?, treure una lliçó de vida d'una cosa així, doncs, és difícil, però sí que és veritat que no vull dir la típica que és, bueno, doncs, la resiliència, etc. Però sí que jo em vaig adonar que al principi jo estava ja intentant solucionar problemes, intentar què se m'acudia, com el podem salvar, no? I estava com una mica en un pou molt negativa, intentant buscar solucions, i després...
2: Vas anar a diversos professionals.
4: Estudis científics en anglès, intentant buscar, jo volia donar-li el meu fetge, bueno, intentava buscar per tot arreu, i al final el que te n'adones, no?, veient-ho en perspectiva, que realment això no era l'important. L'important era que jo havia de ser-hi per acompanyar, i que quan et passen coses dolentes tu no pots fer-hi res, perquè això t'ha ve, com, no?, com diu el meu llibre, amb un gerro d'aigua freda, i quan et passa això tu els fets no els controles, no? Però sí que pots controlar com gestiones, no?, les emocions, si vols ser-hi i si ets com hi seràs, no? I per tant jo em quedo amb això, no?, que pots decidir, et passi el que et passi, ser-hi, acompanyar, i potser no cal dir grans paraules, sinó simplement en un moment donat donar la mà i ser-hi ja és suficient, no?
3: Digues. Teresa, també, sí, sí, que expliqui ella, perquè ella, bueno, diguéssim que la llavor, el com va germinar la idea de fer aquest llibre, també va ser gràcies a una altra persona, no? No sé si podries explicar la història, perquè és una persona que et va venir a tu a buscar, no? Com vas viure això, que ella et vingués a buscar, si poguessis explicar una mica la història. Com
2: sí,
3: ser.
2: Es refereix a la Míriam, sí, perquè no hi havia cap connexió en aquells moments, uh-huh, entre la Míriam i l'Esther, és a dir, l'Esther, l'autora del llibre, i la Míriam, la infermera que va cuidant el seu pare en el servei d'oncologia de l'Hospital, uh-huh, de Mataró, els 18, tots els dies que hi va estar. Però un bon dia l'Esther va sentir la necessitat de trobar-la per regalar-li un llibre i per comentar coses que no havien tingut l'oportunitat de fer-ho.
4: Exacte,
2: com sí. Com va ser el retrobament entre vosaltres dues?
4: Bueno, va ser com molt emocionant perquè, clar, jo vaig començar a preguntar, doncs, jo coneixia una infermera, una amiga meva, li has preguntat, tu coneixes una Míriam? Perquè no tenia ni el cognom. Una Míriam que va treballar el 2018 a l'Hospital de Mataró i em deia, ostres, jo de Míriam només conec alguna. Dic, home, però potser n'hi ha 5.000. Vull dir, hem de trobar la Míriam que és, perquè jo li vull regalar el meu llibre, no li vull regalar el llibre a qualsevol, no? I llavors se'm va acudir a xarxes fer un vídeo dient que buscava la Míriam. I llavors la Míriam...
2: Jo ho vaig veure i ho vaig trobar molt divertit, sí.
4: Com que ella i jo ja, diguéssim, ja ens havíem passat el contacte, però no estàvem segures de ser les que érem, jo vaig fer aquest anunci, diguéssim, aquesta publicació, i llavors tothom es va començar a moure, però una amiga meva de Jerez va contactar amb un grup d'infermeres jubilades de la Vall d'Hebron, llavors es veu que la seva mare també estava en aquest grup. Bueno, al final la Míriam em va dir... m'estàs buscant, jo crec que m'has trobat perquè tothom m'està contactant. O sigui, tothom estava trobant la mateixa Míriam. Llavors em vaig quedar com tranquil·la de dir és ella perquè tothom està anant a parar la mateixa. I llavors vam quedar al Mataró Park i quan la vaig veure, perquè no sabia si la reconeixeria o no, però només veure-la ja vaig veure que era ella i ella també una mica em va reconèixer a mi i per tant va ser la veritat que vam estar 2 hores, vam estar xerrant, vam plorar, li vaig dedicar el llibre i bueno...
3: La màgia de la xarxa.
4: Sí, i aquí som. Aquí
7: sí. Sempre parlem de les coses dolentes, no? De les xarxes socials, exacte. I aquesta ha sigut una positiva, molt
2: clar,
7: positiva.
2: És que has dit una cosa, Míriam, molt clara, sempre parlem malament. Si els nens no han de tenir xarxes socials a les escoles, els hi hem de prohibir, etcètera, etcètera. Però mira quines coses més maques.
7: S'han de fer servir.
2: Pots trobar, s'han de fer servir i amb un bon
7: correctament.
2: Sentit. Correctament. Correctament. Molt bé, doncs aquest és un programa... de Sant Jordi per celebrar la vida, on els records, l'alegria i els llibres i les roses en seran els protagonistes, i també la vida del Miguel Reyes, el teu estimat pare. A veure, primer la filla, 2 minuts, curtets, sempre diem, com era el teu pare?
4: Doncs era una persona molt, molt treballadora, molt de la broma, molt familiar, molt de... Hi ha un aniversari, doncs anem, vull dir, era molt de... Doncs això, no? Era el típic, doncs, jo sempre ho dic, que anava a la perruqueria i quan tornaves et deia estava tancada, no? La perruqueria, vull dir, sempre feia bromes d'aquestes per tot, no? I per tant, doncs, bueno, una bona persona.
2: Tu dius que ara estàs traduint el llibre, sí?
4: Sí.
2: Explica'ns quins passos has fet i quan podrem tenir el llibre en català.
4: Bueno, estic...
2: Si tens idea.
4: No ho sé, perquè clar, vaig a poc, perquè s'ha de traduir tot exactament i ja saps que bueno, el món de les editorials no és que sigui un món molt fàcil, no. Vale? Jo al final...
2: Ja ho hem vist que no ho és.
3: Aquest és un altre meló.
4: Sí, aquest és un altre... Bueno, dona per un altre programa.
2: No cal. Gabriel, no cal.
3: No, perdó.
4: Llavors, bueno, tot té un procés, no només de la traducció, sinó després de la correcció... maquetatge, etc.
2: Sí, sí. Però què? 3 o 4 mesos a la temporada?
4: No t'ho sé dir, perquè no em vull arriscar.
2: És que pensa que si no hauràs de tornar aquí al programa a dir que no l'has traduït, eh?
4: No. Aquest any, diguem que aquest any, no? Això. Que em deixa una mica més de marge.
2: Molt bé. A tu què et va semblar el llibre? Què t'ha semblat? L'has llegit, Míriam? Sí, clar.
7: Sí, sí.
2: Estàs
7: sí.
2: Tu que surts allà, en el llibre?
7: Sí, sí, sí. Doncs, per una part, bueno, quan la vaig conèixer, de seguida la vaig identificar. Soc una miqueta desastre amb el tema dels noms, sempre em sonen tots els noms, però en quant a la fisonomia, al veure la foto amb el seu pare, i sobretot quan em va ensenyar la foto de la mare, llavors ja vaig com lligar una miqueta tot. Bueno, doncs, es tracta d'això. No vaig ser l'única que vaig estar amb en Miguel, van haver-hi tota una sèrie de companys que van estar amb ells. S'intenta acompanyar de la millor manera que es pot. A nivell professional, doncs, això, disposem d'una xarxa que ens dona recolzament i ho vam intentar fer-ho sempre des del cor, des de la professionalitat i des de la humanització, com parlem amb el voluntariat. És d'agrair que t'agraeixin la feina i al final un gràcies, tant de la família com de la persona, t'omple molt més que el propi sistema, perquè el propi sistema ja saps de vegades que t'entra dintre d'una roda que de vegades no estàs d'acord i és difícil.
2: Molt bé.
3: Deixa'm, Teresa, que li pregunti a l'Ester si creu que... Bueno, també ens ho pot respondre la Míriam, realment, perquè ella és la que ho viu en les seves pròpies cans. Si el paper emocional dels professionals sanitaris en aquest acompanyament està prou reconegut perquè fan, tenen una funció molt important i com que la fan de forma silenciosa, doncs a vegades té una sensació que queden en un segon pla, no?
4: Sí, jo crec que no està prou reconegut. De fet, com que no, potser no surt en cap informe, no surt en una estadística, no es pot mesurar, potser no està prou reconegut, però realment els familiars i els pacients és el que ens queda, no? Perquè entre prova i prova, doncs, hi són elles. Entre, no? Quan et donen un diagnòstic i el metge marxa, surt per la porta, qui després entra és una infermera que potser t'agafa la mà i et diu, escolta, no? Tranquil·la, no? Per tant, és molt important el paper que fan el personal sanitari.
2: I deixa'm preguntar-te, també Míriam, a vegades, com que no és el que esperem, no és el que volem, no ens agrada aquella infermera que ha dit no sé què, i som crítics. No, aquestes infermeres no...
7: Però està bé que siguem crítics. Al final, nosaltres, els professionals que estem treballant allà i que disposem d'aquestes hores de la teva jornada laboral, que estàs 6 hores 45, en el meu cas, amb ells, amb la família, amb el pacient, potser no disposes del temps necessari per a aquella persona. Però llavors has de tirar dels recursos que tens al teu voltant perquè, i per això es fan reunions multidisciplinars i de més, no? Perquè entre tots els professionals puguem disposar d'aquell espai que ells necessiten i que tu veus que necessiten per explorar no solament a nivell personal el pacient o parlar solament d'un diagnòstic, sinó parlar de moltes altres esferes que s'han de tenir en compte.
3: I Míriam, i els diguéssim, els cuidadors, qui els cuida? És a dir, a gent com tu, que per exemple, clar, conviu amb la vida i la mort constantment, sobretot quan fas el tema dels pal·liatius. Clar, com necessites un psicòleg també, a vegades necessites com atenció psicològica.
7: Sí, perquè no, tenim recursos, vull dir, a la feina nosaltres, per exemple, disposem de, doncs això, de cursos que ens donen els professionals, que hi treballem amb això, treballem sobretot la comunicació amb les famílies, la comunicació amb el pacient, en el nostre dia a dia. És molt complicat no emportar-t'ho cap a casa, clar que t'ho emportes a vegades cap a casa, però també has de saber donar-li la volta a la truita, penso, no? Això ja és una opinió personal. És valorar també el que tens, del que disposes, i això, accedir a tots aquells recursos que tu penses, ostres, pues anar al psicòleg no, ja ha de ser el nostre dia a dia. Disposar d'alguna persona amb la que parlar, amb la que ventilar les teves emocions, no ha de perquè ser solament un psicòleg, pot ser la teva amiga, la teva veïna, la teva companya de feina, de tot el que disposis has de tirar d'aquests recursos.
2: A mi m'agradaria, en el cas de l'Ester i del Miguel, com vas trobar la família?
7: Jo recordo...
2: Jo m'ha agradat molt treure el paper de la seva mare, perquè llegint el llibre es veu que hi estava sempre al peu del canó.
7: Sí, ella.
2: Es diu poc, però a mi m'agradaria fer-la lluir una mica, el paper d'ella.
7: Sí. Cadascú dintre de la família té un paper. I dins d'aquest paper tu has de saber vincular amb aquest pacient, amb aquella família, i amb el que necessiten i ajudar-los a acompanyar. Perquè és el que dèiem, no? Estem preparats per la vida, però no per la mort, de vegades. I l'acompanyament és...
2: Sí, ho diu l'Andrea.
7: Sí. I l'acompanyament, al final, és el que val i el que perdura. I al final, el llegat també és el més important del que t'emportes de tota la gent i del que hem viscut.

0: Doncs sempre diem que el Cruïlla d'Europa són converses entre els convidats. No és posar un contra els altres, no. Això, òbviament que no. Per tant, continuarem amb el que estàvem parlant i en aquest cas ens interessa molt tenir l'opinió de l'Andrea Almenta. Ella és psicòloga especialitzada en dol de la Fundació Hospital. Com trobeu a les famílies, vosaltres?
1: Bueno, moltes vegades trobem famílies que no estan preparades, no? Al final els hi arriba, jo sempre dic que els hi arriba com una bomba, no? A les seves vides, que no s'esperen i és difícil com s'ajusten a això, no? Que és el que deia l'Esther una mica, cada persona pues, ha d'adaptar-se a la malaltia, al procés, agafa un rol i és difícil. És difícil això, llavors ens trobem a famílies molt desbordades moltes vegades, no? que necessiten aquest acompanyament, no? Per part dels professionals per poder-los ajudar a transitar això.
0: Sí, a vegades no hi ha enteniments entre les famílies. Tu creus que aquestes situacions arriben en aquests últims dies d'un malalt terminal? Per exemple, si hi ha dos germans que no s'entenen, perdó per dir-ho així de clar, això fa que no sigui tan dolç aquell moment.
1: Hi ha de tot, perquè et pots trobar famílies que no s'entenen i que hi ha disputes, o al contrari, també, no? Persones o famílies que feien 5 anys que no em parlava amb el meu tiet o amb el meu pare i la malaltia fa doncs, que puguin fer pinya, que puguin ajuntar-se per acompanyar aquella persona, perquè al final, en aquell moment, el més important és la persona que està malalta, no? Sí. I sí que et pots trobar, evidentment, famílies més desavingudes, però també et trobes al contrari.
2: I deixa'm, Teresa, que pregunti a l'Andrea. Un tema que m'interessa molt i és perquè, o sigui, constantment, per exemple, a la feina, crec que si se't mor un familiar, crec que són 5 dies, no, de dol, o sigui, que tens per ballar la persona i tot això. I llavors, no sé, o sigui, el tema del dol, vull dir, se li pot posar un timing realment, perquè és com que molts cops la societat ens intenta imposar com ha de ser el dol, quant temps ha de durar, i el dol és com una cosa molt íntima i molt personal, no?
1: Sí, exacte, o sigui, el sistema ens fa anar com molt ràpid sempre, no? I abans hi havia el fals mite de que el dol dura un any, i això hem vist amb el temps que no és cert. El dol no dura un any, el dol és molt personal. Pot ser que una persona li duri un any i una altra li duri 5 anys, o sigui, i sí que és veritat que el sistema no, és com que no ens deixa tot el papeler o tota la burocràcia que hi ha després de perdre algú, és com que no ens deixa realment parar i poder plorar a la persona. És com que vol que anem ràpid i que el traiem el problema, entre cometes, no? És com que ho problematitzem i volem que passi ràpid. Quan és el contrari, el que hem de fer és que estar presents i sentir aquell dolor, no?
2: Sí, sí.
0: I realment, tu has dit, abans es calculava d'una manera el dol i ara es calcula d'una altra. Això és així? M'he quedat una mica sorpresa.
1: Bueno, sempre es deia que
0: és que durava un any.
1: Sí, és com per fer, intentem etiquetar, no?, una mica tot, i llavors deies, pues, a partir d'un any és dol patològic, i ara sabem que no, que és molt personal, té a veure amb el vincle que tenies amb aquella persona, amb com va ser la mort, hi ha molts factors que influeixen en com la persona farà el dol.
0: Uh-huh. I abans d'escoltar el responsable dels voluntaris, la Míriam, jo li voldria preguntar, un CAP, no sé si n'hi han de més importants i de menys, o de més grans i menys, té tots aquests recursos per ajudar a les famílies?
3: Tenim una referent de benestar emocional.
0: Però qui, la referent té recursos?
3: Disposa de fer grupals, no individuals.
0: Pots explicar-ho, perquè ens fem els programes per la gent.
3: En els centres d'atenció primària es va identificar una figura que ja porta quasi 4 anys amb nosaltres, on es diu Rebec, que és la referent de benestar emocional a la comunitat.
0: Rebec és un nom de persona?
3: No, Rebec són unes inicials que vol dir referent de benestar emocional comunitari.
0: Gràcies.
3: Llavors són professionals que són psicòlegs, i llavors disposem de que facin grupals amb aquells...
0: Sessions grupals,
3: sí,
0: de grup.
3: Sí, sessions grupals amb aquell malestar emocional de la comunitat que s'identifica i es diagnostica. I llavors, envers això, doncs, el que t'estic dient, des de la consulta, infermeria i metges, deriven a la REBEC aquests pacients o aquests familiars, o el que vulgui participar, i participa en això, en unes sessions grupals en relació al tema, per exemple, amb el dol.
0: El teu pare, el Miguel, veia que s'acabava la seva vida...
4: Jo crec que sí que era del tot conscient. Que va ser que tot va ser tan ràpid, perquè, clar, penseu que en 37 dies va ser diagnòstic, va ser començar quimio, va ser començar la quimio i no superar, i no aguantar-ho, i llavors va arribar un punt que, com que ja va començar amb morfina, va començar com a fer deliris, i ja no... semblava com no conscient. O sigui, ja va començar amb temes de deliris i ja no va ser tan conscient. Però jo crec que sí, perquè és això, ma mare, que arribava a la primera a l'hospital, agafava un bus i arribava a la primera, doncs, clar, se'l trobava plorant.
2: S'ha de dir que, a més, el de pàncreas és un dels més fotuts que hi ha.
4: Sí, i de fet, ahir llegia que han trobat com un medicament experimental, no sé si als Estats Units...
2: El Mariano Barbacid.
4: Bueno, a banda del Mariano, han trobat com un medicament que no sé què fa amb les proteïnes o tal, ho llegia ahir a La Vanguardia, però que és experimental i que s'està fent com a Estats Units, però sembla ser que fins i tot podien allargar, no, l'esperança de vida un any i cinc mesos, una cosa així vaig llegir, vull dir que una miqueta més, no? Que nosaltres va ser arribar i
0: moldre, que es diu. Així és, Míriam... Pot ser que hi hagi alguna esperança, Andrea, per als malalts?
3: Jo sempre ho comunicava així o ho feia veure així. Aquí no hi ha 2+2, són 4.
0: Què vols dir amb això, perquè doncs, la gent ens entengui?
3: Que el diagnòstic, el pronòstic, poden ser, el pronòstic pot ser un número i que s'ha de mirar la situació personal de cada persona. Si té malalties concomitants que poden afegir un problema de més a més, si no, si l'acompanyament, com s'ha cuidat tots aquests anys, poden determinar moltes coses, molts efectes secundaris que poden tenir dels tractaments, estan identificats i poden ser de major o menor grau a partir de moltes coses que s'han de mirar al voltant. S'ha de mirar la persona com de manera holística, de manera molt, molt generalitzada. No solament el diagnòstic, sinó a nivell emocional, a nivell personal, a nivell dietètic, a nivell d'exercici, a nivell de moltes coses. I és això, 2+2 no són 4, cada persona.
0: Per tant,
3: molt individual.
0: Ja ens diràs, Gabriel, quan hagis de marxar, sobretot.
2: Sí, ara ja sí. Marxo. Doncs, jo només volia dir que l'Steve Jobs precisament tenia un càncer de pàncreas que era curable. I bueno, ell va optar per altres, diguéssim, processos i, bueno, no el va superar, però vull dir que el seu, precisament, a col·lació d'això que deia l'Andrea, precisament el seu era curable. Però sí, bueno, jo ja us he de deixar.
0: Doncs gràcies per haver participat i nosaltres ja donarem, ja direm el programa següent que presentarem, ens anirem a la Lluna. A la Lluna, amb l'Artemis 2. Vull dir que no ens quedarem aquí. Pere, no ens tindràs aquí, eh?
2: Bueno, deixa'm que li agraeixi a la Montse, a l'Andrea,
0: gràcies.
2: A la Míriam i a l'Ester, bueno, per haver estat. Em sap greu que he de marxar una mica abans.
1: I
2: res, que moltes gràcies també a l'Ester per tot el tema que ha fet de xarxes i tal. I, bueno,
0: moltes gràcies, Gabriel.
2: Al de programa. Adéu, adéu.
0: Ens veiem la setmana que ve. Ens parlem la setmana vinent. Doncs, jo m'agradaria una mica aprofundir en el que deia ella, no? És a dir, que un malalt té un diagnòstic, està clar, però també ha de venir preparat per saber com ha viscut tota la seva vida, si ha menjat bé, si ha fet exercici, perquè ara sembla que això, amb això estigui una mica la solució de moltes coses, de portar una vida sana. És així? Primer tu...
1: Sí. Bueno, jo també volia afegir el que deia la Míriam, que a vegades també ens centrem molt en allargar la vida, no? I que no hem d'allargar la vida a qualsevol preu, no? Que ens centrem en això, en alimentar-nos bé, els tractaments que hi ha, en curar, que està molt bé.
0: Sí, no, està bé el que dius.
1: Però també és important saber que quan no hi ha res a fer, entre cometes, sempre hi ha alguna cosa a fer, no? I que podem acompanyar, podem estar presents. I la família té moltíssimes coses a fer en aquest moment de la vida, no? Que això també és important, perquè a vegades és com que ens centrem molt en això, no? I al final és el que fem, les cures pal·liatives és això, no? I no és tirar la tovallola, és seguir caminant, però des d'un altre prisma, potser. Una altra mirada.
3: Totalment d'acord.
0: Sí? Tu que ho has viscut, Esther?
4: Sí, totalment. Clar, nosaltres ens vam abocar amb el que ell volia, que era lluitar-ho i tal, però mirant en perspectiva dius, és que potser no calia, no? Perquè també tota la quimio i tal, que va ser superforta, el va destrossar. Vull dir que total va arribar al mateix punt, no?
0: Ostres, això sí que és un... És una bona reflexió, eh? Per tota la gent que s'hi troba, perquè tenim molts oients que la majoria, doncs, en un moment o altre de la vida haurem de passar per aquest tràngol, i escoltar això d'una persona que ho ha viscut o d'unes professionals que estan aquí que també ho diuen, tu, Andrea, ho has sigut la primera que ho has dit, a vegades volem allargar massa tot.
1: Sí, és important, bueno, però és el que dèiem, no? És la societat en la que vivim ara, no? Que volem el benestar immediat, la felicitat, no? El fer, i no ens n'adonem que el dolor també forma part de la vida, no? Totes aquestes sí. emocions més, no m'agrada dir-les negatives, més incòmodes, no? Que no ens agraden tant, però formen part de la vida, i ignorar-les és ignorar una part de la vida.
0: En algun lloc has dit, perquè els periodistes llegim molts titulars i algunes coses amb més profunditat, has dit, la mort no pot ser un tabú, perquè és l'única certesa que tenim. Quan ho hem d'aprendre, això?
1: Això ho hauríem d'aprendre des de petits, no? Al final intentem tapar-la, se li mor el nostre fill, el peixet, i el substituïm per un altre, no? Quan... Són oportunitats per parlar de temes tan importants com són la mort, i el que fem a l'amagar-la al final és desprotegir-nos, no?
0: Perquè és que això era la pregunta següent. A part dels dolors,

0: en aquest programa d'atenció integral a persones amb malalties avançades, perquè la gent que ens està escoltant, fem el programa per la gent, ho sàpiguen.
1: Mm. Bueno, el que fem és suplir aquesta figura que no hi és. Al final sí que, com ha explicat la Míriam, està la Rebe, que fan un acompanyament més grupal, i a vegades doncs, ens quedem curts a nivell de recursos i d'acompanyament. Llavors, aquest programa, el que és un programa que està a tot Espanya, a Portugal també, i el que fa és pues, suplir aquestes mancances i donar psicòlegs als hospitals, als CAPs, per poder fer aquest acompanyament. I llavors el que fem és això, anem amb aquests equips que no tenen el psicòleg integrat i fem aquesta funció.
0: Perquè el psicòleg, perdona, era una persona que abans no hi era en un CAP, ara hi és...
2: Bueno, és el que t'està explicant, Teresa,
0: sí,
2: referent de benestar emocional a la comunitat. Sí. Sí, ara.
0: Però és una figura
2: que ha aparegut ara fa 3-4 anys.
1: Sí, molt nova.
2: Sí, sí.
3: Nosaltres ja no vam viure, però jo estic contenta que ara, no?
0: Clar, és que
3: després
0: és
3: de 8 anys,
0: sí.
3: Hi hagi tota aquesta xarxa, aquests recursos. No?
4: També la població està més sensibilitzada i demana. Mm-hmm. Que abans potser demanar un psicòleg era com...
2: Era com
4: estar molt
2: tabú.
4: Malament per demanar un psicòleg. I ara t'ho demanen i el problema està en que la planta, veniu vosaltres que sou de la Fundació Hospital, però no hi ha la figura de psicòleg a les plantes d'hospital. I ara hi ha molta gent que es reconeix que està en un moment de molta vulnerabilitat i volen aquesta ajuda.
2: Hi ha la figura del psicòleg, però sí que és veritat que disposa d'unes hores per hospitalització i unes hores
4: per
2: la consulta.
4: Sí, perquè és oncologia, però jo em refereixo a tot l'hospital,
2: Exacte.
4: Oncologia, a les UCIs, és que clar, la gent ara està més sensibilitzada amb la salut mental i ho demanen. I serà un servei que s'haurà d'acabar instaurant i a nivell de Generalitat s'hauran de plantejar que haurà de ser una figura
2: més.
4: Que haurà de passar per les plantes dels hospitals i per totes les unitats.
2: Sí.
0: Doncs, a veure, Montse Roure Escoda, tu ets coordinadora del voluntariat.
4: Sí.
0: Si hi ha gent que diu, ostres, aquesta gent necessiten més mans, vaig a apuntar-m'hi. Explica'ns detalladament on s'ha d'anar, etcètera.
4: Com us deia abans, depenem de les entitats. En aquest moment hi ha 83 voluntaris actius que van...
0: Quantes entitats en la comarca?
4: A la comarca, no, vull dir, són les entitats amb les que tenim conveni. Són de Mataró, poden ser d'Arenys, poden ser de qualsevol lloc del Maresme.
0: I són moltes?
4: Són 30 entitats en aquest moment. I cada entitat és està molt especialitzada en un tipus de voluntariat.
0: Com, per exemple?
4: Hi ha l'Associació contra el Càncer, que la coneix tothom, per exemple, són els que tenen més volum, i fan acompanyament a malalt oncològic. Hi ha Fundació Hospital, que a través de la psicòloga que ve de la Fundació de la Caixa tenen voluntaris adscrits en aquest psicòleg i també fan acompanyament a pal·liatiu, sobretot. I llavors ja s'ha engegat el programa de Domum, que està en diferents hospitals...
0: Com es diu aquest programa?
4: Programa Domum.
0: Domum.
4: Està en diferents hospitals de Catalunya i de l'Estat, hem començat també a Balears, vull dir, és una entitat que és Nou Cims, i aquesta entitat el que fa és començar el projecte en els hospitals i fer la primera inversió perquè llavors els hospitals puguin seguir amb activitats gratuïtes per tots els pacients oncològics i familiars. Que això és el que deia l'Ester, que abans no hi era... I ara, també ho comentava la Míriam, que s'està donant molta importància no només a la part física, que també, evidentment, tothom va a l'hospital perquè físicament hi ha alguna cosa que no està bé, però també hi ha la part emocional, la part social, perquè també hi ha l'aïllament del pacient, de vegades també passa, o del familiar, llavors és trobar un espai on poder socialitzar i estiguis entre iguals, que els està passant el mateix. Hi ha activitats que les porten voluntaris, com Ioga Sense Fronteres, per exemple, que fa ioga, i hi ha activitats que són professionals que estan amb el seu contracte, com l'oncodansa o el ioga, vull dir que és com un híbrid entre professionals i voluntaris, aquest
0: I
4: programa
0: això,
4: en concret.
0: Sí. I això té un cost per les famílies?
4: No, és gratuït. Per les famílies
0: és molt
4: és
0: important
4: gratuït.
0: Dir-ho, perquè ja que estem fent difusió del que fa la sanitat pública...
4: Sí. I el que ho comentàvem amb l'Ester quan em va venir a presentar-me el llibre, que, clar, en el moment en què et diagnostiquen et donen molta informació. I una d'aquesta informació són les activitats. I de vegades en aquell moment és... Jo ara
2: clar, no, tu no, estàs
4: no
2: en
4: estic
2: aquest...
4: ni per fer oncodansa, ni ioga, ni art-teràpia, ni el que sigui. I llavors és un projecte que funciona molt per al boca a orella de les altres pacients quan han passat un temps, s'està cronificant la seva malaltia en alguns casos, porten anys ja, llavors diuen doncs ara sí que em veig capaç de fer ioga. Tot és adaptat a malalts oncològiques,

0: a fer ioga o a fer oncodansa o fer teràpia, perquè ara en aquest moment estic preparada per obrir-me i per poder intercanviar amb altres pacients. Llavors, hi ha aquest problema que la informació de vegades no es dona, o sigui, es dona en el moment que el professional ho creu dient, però de vegades la persona necessita més temps i ja no se li repeteix la informació al cap de mig any, per exemple. Sí que hi ha cartells, hi ha de tot, però de vegades els cartells es miren o no es miren. I llavors el que estem ara s'està creixent, les assistències i tot, i està començant a funcionar perquè és el boca a orella i la gent ho ha de començar a conèixer.
1: Però vosaltres podeu omplir les vostres necessitats amb aquests voluntaris?
0: Els voluntaris, sempre en fan falta. La veritat és que hi ha moltes unitats que et demanen alguna acció concreta, les unitats de l'hospital o així, i llavors depèn de la necessitat que tingui la unitat, has d'anar en una entitat o en una altra, i constantment estem buscant entitats per crear convenis nous, perquè són coses com molt específiques. Vull dir que de mans sempre en falten, i d'acompanyament la veritat és que a les plantes sempre falten voluntaris, perquè són moltes hores, els que heu estat allà tants dies, són moltes hores, són caps de setmana, són matí, tarda, nit, llavors de vegades hi ha situacions que només hi ha un familiar, i aquest familiar ha de poder anar a casa, canviar-se, dutxar-se, i l'angoixa de deixar el seu pacient sol, el seu familiar sol, fa que de vegades no marxin et descuidis una mica tu mateix, que per poder cuidar t'has de cuidar
2: tu. Sí, jo per això en el llibre també parlo també de l'autocura, sí, no? Cuidem-nos nosaltres també, no?
0: I llavors el voluntari dona aquest respir, pot donar aquest respir d'unes hores perquè el familiar pugui marxar. Llavors també hi ha molts programes, que un d'ells està al CAP de Mataró Centre, els tres CAPs, que és cuidar el cuidador. Hi ha programes d'aquests de voluntariat també, perquè el cuidador, i més si és de llarg recorregut, arriba amb unes condicions que li acaba afectant físicament, i llavors ell és el pacient, saps? Sí, en aquest cas. Vull dir, el cuidador s'ha de cuidar, també. S'ha de deixar cuidar i ha de ser molt conscient que ell també s'ha de cuidar.
1: Ens queden 2 minuts. La sanitat pública, això ho té claríssim, Míriam?
3: El que necessitem els voluntaris, sí.
1: Sí.
3: Sí, perquè de la resta de recursos en disposem, però
1: clar,
3: són escassos i falten.
1: Clar. I a vegades les famílies no poden atendre-ho perquè han de treballar, han de fer coses, digues.
2: Sí, jo com que has dit que faltaran 2 minuts,
1: sí que
2: com que estem acabant, sí que voldria també agrair a les llibreries de Mataró que tenen el meu llibre, en especial a la llibreria, sí, Buc de Llibres, del carrer Sant Josep, la llibreria Márquez i la llibreria Maresma, que el llibre està disponible a les llibreries, sí que també estarà a la Fira de Mataró, la Fira de Sant Jordi, que es fa a la plaça Sant Anna.
1: Sí.
2: I per tant, penso que també d'agrair-los amb elles que m'hagin deixat un raconet per tenir el llibre a la llibreria.
1: Jo crec que amb el meu antecedent com a llibretera, i realment amb aquesta jornada de dijous de Sant Jordi, llibres, roses, per tot arreu, és que no podíem tenir-ho més adequat. Gràcies, Míriam, per haver-nos recomanat.
3: Perdona l'oportunitat.
1: Sí, perquè
2: gràcies.
1: Jo vaig anar a la consulta. Teresa, que podem fer això? Hombre, i tant. Per què no?
3: Va ser una mica tan encerrona,
1: Va ser una mica d'encerrona, però
3: vinguis a la consulta d'infermeria, que mira què passa.
1: Però jo t'ho agraeixo molt, perquè això és fer un Sant Jordi diferent.
3: Sí.
1: I un Sant Jordi amb el qual s'hi troba molta gent, també, amb aquest el seguiment de cuidados paliatius, etc. I això, no sé si ho volem amagar, però no en parlem gaire, en general.
4: És cert, no en parlem, i és important
2: parlar-ne. És molt important.
3: És un llibre molt pràctic.
1: I el llibre és un llibre molt pràctic. El corazón del WhatsApp, Esther Reyes, editorial Círculo Rojo. Ja poden anar vostès a totes les llibreries a buscar-lo, a comprar-lo, llegir-lo, fer els exercicis, que això és el que jo no he fet, ja n'he fet alguns, i prou, però no els he fet tots. Ja està. Moltes gràcies, Pere, per la teva feina i la de la Carme, la nostra productora, i nosaltres ens trobem la setmana que ve, que com ja els he dit abans, potser farem el programa des de la Lluna, amb l'Artemis 2 i el nostre convidat, Ramon Navas. Gràcies.
2: Gràcies.

0: Són les 8 del matí.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
3: Hola, què tal? Com esteu? Des de Ràdio Martorell i per la xarxa us oferim tot seguit un programa de 25 minuts de durada dedicat a l'excursionisme, al senderisme i als viatges. Portem per nom Sendes i avui assolim l'episodi número 557. Com sempre, presentem tres continguts que us poden servir d'ajuda a l'hora de planificar el vostre temps de lleure. Els tres continguts del dia són aquests. A l'entrada de Santa Eugènia de Berga, a prop de Vic, la família Arumí Isern va construir fa més d'una desena d'anys un edifici que acull una de les exposicions de trens en miniatura i maquetes ferroviàries més importants d'Europa. Més de 3.000 màquines i 7.000 vagons, a més d'altres col·leccions. És el màgic món del tren. Avui en parlem amb el seu ideòleg, en Josep Arumí. La rectoria de Gutmar, el Clot de les Ànimes, el Toll del Xuclador, el Paratge de les Forques... Topònims suggerents, oi que sí? Doncs tots estan units per una ruta que va de Sant Padó a Callús, al Bages. Una caminada que ens presenta el Xavi Tió a la secció de senderisme, que, com sabeu, és l'equador del programa. Segon capítol del viatge a Xile que van fer la Conxita Terruell i la Rosa Pi. Un segon episodi que ens teletransportarà cap a paratges d'una bellesa excepcional al desert d'Atacama. Roques vermelles, mines de sal, llacunes d'aigua turquesa i guèisers a 4.000 metres d'altitud. No us ho perdeu. Posem fil a l'agulla i comencem. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Anem a fer una incursió al món del tren. Primer, imagineu per un moment que sou a bord d'un tren que circula per la maltractada línia R3 de l'Hospitalet a Puigcerdà, la popular línia de la Tor de Querol. Just abans d'arribar a Vic, si mirem cap a la dreta, veurem de lluny Santa Eugènia de Berga, un poble que no té estació de ferrocarril. Ni falta que li fa. De trens a Santa Eugènia en van ben servits. De miniatura, això sí. Perquè a Santa Eugènia de Berga hi ha una de les majors col·leccions de trens en miniatura de tota Europa. Un edifici de planta baixa i dos pisos amb més de 1.000 metres quadrats plens de ferrocarrils en miniatura, maquetes i decorats i moltes col·leccions més. Aquest museu a col·lecció de trens en miniatura es coneix com el màgic món del tren i és possible gràcies a l'afició a les miniatures de tren del seu propietari, en Josep Arumí Bou, una passió que en Josep ha compartit amb la seva dona, la Maria Àngels Isern, i els seus fills, Albert i Guillem. La bogeria pels trens en miniatura se li va despertar de petit al Josep quan el seu pare li va regalar un trenet a piles, però havia quedat aparcada un bon temps fins que va néixer el seu fill gran, l'Albert.
4: Cap de dos mesos d'haver nascut, li vaig anar a comprar un tren per mi. No sé si m'has entès. Em feia tanta il·lusió tenir un nen per comprar-li un tren per jugar jo. I així es va començar. Era l'excusa, doncs, de poder dir, bueno, ara com que ja tinc un fill, ja puc comprar-li un tren. És com aquell que diu, i m'agrada molt l'escalèstic, li vaig comprar un cotxe del meu fill. Però no se'l compra pel seu fill, els hi compra per ell, perquè ell compra els que li agraden. És una mica l'afició que portes a dintre i per no dir jo m'ho compro per mi, doncs representa que ho compres pels altres, però realment és per tu.
3: I d'aquell primer tren comprat s'ha passat a les actuals 3.000 màquines i 7.000 vagons en miniatura, rèpliques de trens d'arreu del planeta.
4: Comptant tota la col·lecció de màquines i de vagons, hi ha més de 3.000 màquines i més de 7.000 vagons. Pensa que és una de les millors col·leccions d'Europa i quan parlem d'Europa parlem de tot el món. Tothom en diu, però d'on t'ho has tret tot això? Però és que ara hi ha una cosa, també, que actualment moltes famílies en donen els trencs als avis, perquè els fills ja no hi juguen i els nets ja volen mòbil o iPad. Llavors, què en fem dels trencs de l'avi? Doncs mira, portem-nos el màxim del tren. Pensa que tinc una col·lecció de trencs a escala era que mai no hagués pensat tenir 100 màquines d'escala N i 300 vagons d'escala N.
3: D'una banda, doncs, les donacions que li han fet els particulars, però una gran part dels continguts del màgic món del tren prové dels trenets de la marca Märklin que anava comprant en Josep a la joguina Rovira, a Vic. I sobretot, sobretot, arran dels viatges familiars per gran part de l'Europa Occidental.
4: Després que havien nascut la canalla, vàrem estar 22 anys voltant amb autocaravana per Europa. Què passava? Doncs quan arribava un poble a la ciutat i el deia els nens. Bueno, macos, què fem? Anem a veure iglesias i monuments o anem a buscar botigues de trens? I els nens em deien, no, papa, anem a buscar botigues de trens. Saps per quina raó? Perquè comprava trens per l'Albert, trens per en Guillem, trens per la Maria Àngels, la meva dona, i trens per mi. Llavors, d'aquesta manera, amb aquests anys voltant per tota Europa, hem fet aquesta gran col·lecció.
3: Primer, en Josep Arumí anava acumulant les miniatures a casa i les ensenyava als clients del restaurant havent dinat. Molts li suggerien que muntés una exposició o un museu. I en Josep fins i tot va arribar a somiar-lo. I de vegades, els somnis es fan realitat. La família Arumí havia adquirit un terreny al davant del restaurant i pels vols del 2013 hi va edificar.
4: Van fer l'edifici, van posar tota la col·lecció de trens, van començar per la planta baixa i la primera planta, i a baix hi havia tota la col·lecció de trens de Märklin i la primera planta hi havia aquesta gran maqueta de Märklin. Llavors, amb els anys, doncs mira, els dies que no venia gent, anàvem a treballar a la segona planta perquè fèiem una maqueta d'escala 1-32. I allà hi anàvem a treballar amb el Josep Maria i la Dolors, que són les persones que m'han ajudat, i anàvem a fer la maqueta.
3: I precisament aquesta maqueta, escala 1-32, és per al Josep una de les joies de la corona. Podríem dir que gairebé la seva favorita.
4: Són les grosses, les d'escala 1-32, perquè fan totes les freses, fan fum, veus el moviment de les rodes, és que és impressionant. Jo és que m'agrada molt, que és la maqueta de la segona planta. Com que tampoc n'hi ha tant, maqueta de la segona planta d'escala 1-32 quasi més inexistent. Pensa que és la més gran d'Europa interior. Per què? Perquè normalment aquest tren és un tren de jardí, un tren d'exterior. Jo sempre els vull viscure per terra, i en canvi nosaltres ho tenim... Una supermaqueta amb una planta de més de 600 metres quadrats.
3: El màgic món del tren acull, com explica en Josep, els dos principals sistemes per jugar els trens en miniatura i totes les marques.
4: A dalt, a la segona planta, tenim una gran col·lecció de trens d'escala HO, però no és del sistema Märklin, és del sistema de corrent continu a dos carrils. O sigui, a la planta baixa hi ha tota una gran col·lecció de Märklin i de HAK, que és el sistema de Märklin. I a la segona planta hi ha una gran col·lecció de Fleischmann, Rocco, Juef, Lima, Lilliput, totes les altres marques menys Märklin i HAK. Per això tenim aquesta gran exposició, perquè tenim dues grans col·leccions dels dos sistemes que es fan servir per jugar al sistema de tren.
3: Aquest museu particular situat al cor d'Osona és, com explica el seu propietari, com entrar en un món màgic. Sobretot perquè a la primera i a la segona plantes els trenets en miniatura, les màquines i els vagons, s'envolten de tot un decorat amb les reproduccions de vies, catenàries, estacions, edificacions, ciutats i paisatges d'arreu del món. Una immensa maqueta composada per peces que en Josep i la seva família adquirien com a record de cada viatge.
4: Hi ha tots els records dels viatges que nosaltres havíem fet voltant per Europa. Des d'Honor de Galícia, a l'Ocio Madrelló de Madrid, a l'Arc de Triomf de París, a la Sagrada Família de Barcelona, hi ha una iglesia de Noruega, hi ha estàtua de Helsinki, hi ha el gos del Buckingham de Bilbao, hi ha Nelson del Trafalgar Square de Londres, hi ha una mà d'imatges de tota Europa, però està tot barrejat. És un somni. Un dia m'ho vaig anar a dormir i quan em vaig despertar havia somiat tot això, i va ser... com vaig començar a dissenyar-ho. Seria no un Catalunya miniatura, seria un màgic món del món en miniatura.
3: Bé, doncs sigui màgic món del món o màgic món del tren, té tres plantes i una superfície que supera els 1.000 metres quadrats d'exposició. Però a més dels trenets i les maquetes, a la planta baixa el visitant hi trobarà un munt de col·leccions d'altres temàtiques. De camions, autobusos, diorames, gegants en miniatura, maquetes de Playmobil, casetes de nines i una col·lecció que és ben especial.
4: Estic tan de sort, perquè la gent m'estima molt, eh? Això t'ho tinc de dir la veritat. Tenim una de les millors col·leccions de soldadets de plom d'Espanya. N'hi ha més de 10.000. Per què? Perquè el senyor Joan Rovira de Sant Cugat va venir al màgic món del tren. Li va agradar tant que abans de marxar em diu, Josep, et faré un regal. Dic, a mi, si no ens coneixem de res, diu, és igual. Jo sóc viudo, no tinc fills i estic envoltat de soldats. Jo no sé on anirà a parar. I tinc 93 anys. I he vingut aquí... I quan he vist tot això, he pensat, és la meva il·lusió. portar els soldadets aquí perquè la gent que vingui aquí al màgic món del tren gaudeixi de la meva col·lecció.
3: I quan podeu visitar el màgic món del tren a Santa Eugènia de Berga? Doncs els dimecres, dijous i divendres a partir de les 10 del matí, tenint en compte que una hora més tard, a les 11, s'engeguen les màquines de la primera planta i el visitant hi veurà circular 69 trenets abans d'acabar la visita a la maqueta U32 de la segona planta. Pel que fa als caps de setmana, dissabtes i diumenges fan dos passis, a les 11 del matí i a 4:45 de la tarda. Per grups petits de visitants no cal contactar ni reservar plaça amb antelació, però en Josep recomana, en el cas de grups grans, trucar abans. El contacte el trobareu a les seves xarxes de Facebook i d'Instagram. El preu és de 9 euros l'entrada general, 8 per persones jubilades i 6 pels estudiants.

0: Sendes.
1: Doncs vinga, anem amb la secció de senderisme del programa, una secció en la que moltes vegades doncs, tenim alguna dèria, algun costum, alguna tradició. Xavi, tio, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard.
1: I últimament la tradició que tenim és anar a caminar pel Bages. Ves quina cosa.
2: Continuarem fent propostes per descobrir aquestes raconades desconegudes que tenim al nostre país. En aquest cas, un rere país, aquests entorns que queden fora de les carreteres principals.
1: On anem avui?
2: Si la setmana passada parlàvem de Castelltallat, accedint-hi des de Claret dels Cavallers, ens quedem, com bé deies, altra vegada al Bages per anar a una zona que uneix dos eixos de comunicació importants com són l'eix del Llobregat i l'eix del Cardener. Us proposo una caminada fàcil que uneix els pobles veïns de Sant Padó i Callús. El que farem és si anirem per l'antic camí de Callús i retornarem per les valls, seguint pistes i camins sense gaire senyalització, amb alguns corriols que no estan ressenyats al mapa, però que són de bon fer. De Sant Padó el que farem serà passant per antigues cases de pagès i els grans plans de la Tosa, anirem fins a la rectoria de Gutmar, al costat de l'església de Sant Sadurní, el cementiri i el castell de Callús, i al tornar anirem a passar pel Clot de les Ànimes, o Forat de les Ànimes, el Toll de Xuclador, les Valls i el paratge de les Forques arran de Sant Padó.
1: Molt bé, doncs aquesta és la zona que avui recorrerem. I per on anem a començar?
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Padó, el paratge conegut com la Serreta, a l'extrem oest del poble. Sortim de la Ronda de Sant Pere, on acaba el tram urbanitzat i s'ajunta amb el carrer Pons Grau, i hi podem accedir directament des de la carretera de Sant Padó a Callús. Comencem a caminar cap a Ponent per l'antic camí de Callús, passem entre un parell de petites granges i anem baixant suau per la zona coneguda com els Pons Grau, a traspassar un torrentet vora la carretera de Callús. D'aquí comencem a pujar després suau per terreny obert i cap al nord veiem les darreres cases del Mirador de Montserrat. És una urbanització propera. El terreny és planer, amb camps de conreu a banda i banda. Deixem per l'esquerra el camí que anava cap a Sant Martí de Torroella, és un barri als afores de Callús. I quan creuem el torrent del Mas, amb els masos de Cal Pic, Cala Petita i més enllà Cal Arola, també a tota la nostra esquerra, aquí entrem a l'antic terme de Sant Martí de Torroella, el que és avui el terme de Sant Joan de Vilatorrada. Aturonat, a mà dreta veiem el Mas Vilaclara i poc més enllà, arran de camí, Cal Piquet, unes granges al costat. Comencem a davallar, entrem al bosc, fins a desembocar a la Riera de Vallverd, just al punt més baix de tot l'itinerari. Creuem la riera i comencem a remuntar-la pel marge dret i al poc tenim vistes de Cal Filosa al davant. És un mas situat sobre un espadat entre les rieres de Vallverd i el torrent de Cal Candela, també amb granges al costat. A partir d'aquí ens posem pel gran pla de la Tosa, ens ajuntem amb el camí de Callús a Vila de Lleva i ja tenim davant la Tosa, o Cal Tosa, una masia imponent de grans finestrals, totalment restaurada, documentada des del 1211 i actualment propietari d'un empresari vallesà que l'ha dedicat a la cria de cavalls. Passem tot a la finca i pel camí asfaltat d'accés anem baixant cap a la propera carretera de Súria, però poc abans d'arribar-hi la deixem per agafar per la dreta, una pista que s'endinsa en una pineda, i ens comença a remuntar cap a unes antigues feixes abandonades amb vistes cap al Cardener i les petites colònies industrials de la part nord de Callús. Passem al camp del Puigverd i anem a sortir a la pista asfaltada que ens mena de seguida a la rectoria de Gutmar, que era l'antiga església parroquial de Callús, on hi ha l'església de Sant Sadurní al costat, molt reformada, i el cementiri al davant. L'edifici va quedar desacralitzat, va servir de presó a la Guerra Civil i després de diversos usos, el 2004 el va comprar el banquer Josep Oliu, que després de rehabilitar-lo el va destinar a esdeveniments socials i culturals. I a la vora de tots aquests edificis tenim el castell de Callús, aturonat sobre el Cardener, petitó, molt enderrocat, amb una torre cilíndrica al mig, dins d'un tancat metàl·lic que ens impedeix la visita. Podem fer un cop d'ull al cementiri, això sí, i deixem tot aquest lloc reculant un tros de camí fins al camp del Puigverd i ara agafem un camí que s'enfila fins al capdamunt d'un petit serrat boscós amb vistes sobre la gran finca de la Tosa. El camí ens porta a una pista que de seguida va traspassar el torrent de Cal Candela, on, molt a tocar, ens desviem en un no-res per anar a veure la barraca del Bosc Gran, una cabana de pedra seca molt ben conservada I després comencem a resseguir el torrent avall, just al Clot de les Ànimes. És un gorg que no veiem, una barrancada que ens queda enclotada sota nostra, tota inundada de vegetació ufanosa. I l'itinerari ens du ara per trams de corriol i pista fins al Toll del Xuclador, és un toll molt gran, sota un salt de la riera de Vallverd, també envoltat de joncs i vegetació de ribera, entre espadats, en un racó realment bonic. D'aquí fem una amarrada per anar a traspassar un torrent i per l'altra marge assolim la Carena de les Valls, deixem l'enrunat Mas de les Valls i per la Solana de Vallbona, entre camps de conreu, anem a sortir de nou a la urbanització El Mirador de Montserrat. Fem un tros de carrer o pels carrers i per l'accés a la urbanització anem baixant cap a Santpedor, on arribem després de fer drecera pel paratge de les Forques. És el lloc on antigament rebien el càstig els condemnats a la pena capital.
1: Doncs bé, aquesta és la proposta del dia d'avui. Com sempre, anem a fer la fitxa tècnica, que comencem amb la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant de 15,4 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 320 metres de desnivell acumulat.
1: Temps.
2: 5 horetes, xinoixano, per anar contemplant tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 1 i mig sobre 5.
1: Referències a internet.
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Santpedor-Castell de Callús, d'un usuari molt interessant que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: Doncs gràcies, Xavi, fins al proper programa.
2: Salut i República.
0: Sendes. Hola, sóc Conxita Teruell Llong. Us parlaré de Xile a través del llibre Viatge a l'ànima xilena.
3: Sóc Rosa Pimas Vidal. Us parlaré del viatge i dels meus contes publicats en aquest llibre de Xile.
1: El desert d'Atacama és una de les tres principals destinacions turístiques a Xile. Situada al nord, a prop del tròpic de Capricorn, és considerat el desert més àrid del món i en alguns dels seus més de 100.000 quilòmetres quadrats només hi ha algun plugim en dècades. Això sí, els deserts poden ser llocs de gran bellesa. La Conxita i la Rosa ho demostren tot seguit. En els propers minuts farem un passeig entre llacs d'aigua turquesa, guèisers, roques vermelloses, saladars i volcans. Tot queda recollit al llibre Viatge a l'ànima xilena de Tuxita Edicions. I també ens havia quedat en el tinter un darrer contingut de la primera fase del viatge amb el que iniciem el recorregut d'avui als Quaderns del Viatger.
0: Puerto Montt és el final de la ruta amb la Blanca i el Jorge. Passegem pel mercat d'Angelmó de Puerto Montt, tot un món de sabors i tradicions. Naveguem pel canal de Tenglo, l'últim trajecte abans de la nostra partida. Puerto Montt ens acomiada amb el seu ritme mariner, on naveguen vaixells que crien alevins de salmó. Al costat de la barca, els llops marins suren entre les onades, juganers i àgils. El vent m'acaricia la cara i amb ell arriben les imatges de tota la ruta dels llacs. Els paisatges, els pobles carregats d'història i els sabors. Aquesta ruta ha estat una experiència compartida, un descobriment que ens ha unit encara més. Ens acomiadem de la Blanca i el Jorge, que amb la seva generositat ens han mostrat Xile d'una manera tan càlida que ens hem sentit com si també fos casa nostra. Ara fem la segona part del viatge, que anem a visitar el desert d'Atacama, i anem la Rosa i jo. El primer que anem és al Valle de l'Arcoiris, que ens envolta un paisatge de colors canviants. Creuar la serralada de la Sal i la serralada d'Omeico per endinsar-nos en un paisatge màgic, en què els turons es tenyeixen de tons terra, cafè, vermellosos, verds, blancs i grocs, combinant-se amb les sals cristal·litzades i el blau intens del cel. Des del parc Rio Grande seguim cap a Hierbas Buenas, on els atacamenys van deixar petroglifs que narren històries ancestrals.
3: El Valle de la Luna desplega un paisatge d'un altre món entre els turons esmolats de la serralada de la Sal, amb la mina de Sal Victòria, les Tres Maries i la majestuosa Duna Mayor. Caminant per aquest escenari geològic, ens sentim com si trepitgéssim la superfície lunar. A mesura que la tarda avança, la serralada dels Andes i els seus volcans es retallen a l'horitzó, mentre el desert es pinta de tons daurats i vermells. L'espectacle esdevé encara més colpidor quan, darrere dels Andes, una tempesta elèctrica il·lumina el cel amb llamps que es reflecteixen en l'aridesa del paisatge. L'instant culmina amb l'aparició inesperada de l'arc de Sant Martí. És un moment de pura màgia, una experiència única, perquè en aquestes terres només plou 10 dies l'any i vam tenir la sort d'anar-hi doncs, aquests dies de pluja i humitat.
0: Les Piedras Rojas ens regala un paisatge de somni, on el vermell intens de les roques, producte de l'oxidació del ferro, contrasta amb el blau turquesa de les llacunes i el blanc immaculat dels Andes. El camí fins aquí ha estat un espectacle en si mateix. Hem travessat la laguna Xaxa, en què els flamencs rosats es reflecteixen en aigües cristal·lines, i hem contemplat les llacunes Miscanti i Miñiques, embolcades per volcans majestuosos. A mesura que descendim cap a la llacuna salada, la natura crea un escenari d'una energia i una bellesa desbordants.
3: El Valle Fito i les llacunes de Valtinache, que formen un paisatge idíl·lic, on 7 llacunes d'aigües cristal·lines i turqueses contrasten amb el blanc de la sal enmig de l'aridesa del desert. La seva alta concentració de sal permet flotar sense esforç si t'enfonses en un d'aquests llacs. Entre aquests paratges descansa el bus màgic, un antic autobús abandonat que antigament transportava miners cap a les salines des de Calama i San Pedro, però que, en espatllar-se, es va convertir en un refugi d'ombra i descans quan sortien de la mina. Les formacions lunars, els cristalls de sal brillants i les dunes majestuoses del Valle Fito ens han brindat una connexió amb la immensitat d'aquests paisatges.
0: Els guèisers del Tatío ens ofereixen un espectacle impressionant. Estan situats a 4.320 metres d'altitud en els Andes del nord de Xile, envoltats de boira, fred intens a primera hora. El camp geotèrmic es desperta amb fumaroles que s'alcen enmig del silenci de la muntanya. A mesura que avança el matí, la boira es dissipa i el sol il·lumina el vapor. Ara, sota un cel clar i amb els Andes nevats al fons, sembla increïble el canvi viscut, d'un ambient gèlid i misteriós, a una escena lluminosa i amb molta energia. L'experiència ha estat gairebé irreal, com si haguessin viatjat entre mons oposats, de la foscor a la llum, del gel a la calor, del misteri a la plenitud.
3: El segon conte és ubicat al desert d'Atacama amb el títol La vicunya emancipada. Soc la vicunya lliure, així m'anomena sempre la meva mare. Avui em sento estrany en aquest terreny tan diferent on he nascut. Tinc un any de vida i acabo d'independitzar-me dels pares. En acomiadar-me, la mare m'ha fet una abraçada amb tant de caliu que encara sento l'escalfa a la pell i no puc deixar de pensar en ella. El pare, en canvi, m'ha colpit amb les seves paraules, consells i més consells. No deixis mai la bandada, obeeix el mascle, atenta als senyals del vent. Però també m'ha fet una bona abraçada. Hem caminat tot el matí, 6 femelles i el mascle, el Marcial. He anat coneixent les meves companyes, algunes són més grans que jo, però encara no han tingut cap fill. Altres són més o menys de la meva edat. Parlant del menjar amb una de les companyes, que es diu Maria, li he explicat el secret del meu pla de sortir de la bandada, perquè amb el Marcial no ens hi entenem. Amb rapidesa m'ha dit que li agrada la idea i vol venir amb mi. Ella és una mica més gran que jo. Ho he estat rumiant i he arribat a la conclusió que ens en sortirem millor si som dues, així que ho preparem juntes. Aconseguiran sobreviure a la seva aventura? Cal comprar el llibre i llegir el conte sencer.
1: Punt i final. Esperem haver-vos distret i transportat per una estona a algunes d'aquestes destinacions de les que us hem parlat. L'Andreu Ortega ha estat al control de so, el Xavi Tió a la redacció i us saluda des de l'edició i presentació servidor de vosaltres, en Jaume Monés. Seguiu-nos al podcast de Ràdio Martorell, que trobareu al web martorelldigital.cat. Nosaltres tornem la setmana vinent amb molts més llocs per descobrir. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts un dia més al programa Sardanes d'Autor. Avui amb el mestre Xavier Ventosa i Molner. I la primera sardana que escoltarem del mestre Xavier Ventosa és la que porta per títol Anem-la a ballar, i ens interpreta la cobla Contemporània.

En interpretació de la cobla contemporània, acabem d'escoltar la sardana Anem-la a ballar del mestre Xavier Ventosa. Xavier Ventosa i Molner neix a Cardona l'any 1989. Els seus estudis musicals comencen a l'Escola Musicant de Cardona, on aprèn a tocar el clarinet i el violí. Posteriorment, finalitza els estudis de grau professional al Conservatori de Terrassa, en l'especialitat de clarinet, obtenint la menció d'honor. L'any 2010 entra a l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, on actualment cursa el grau superior de pedagogia. I la següent sardana que escoltarem del mestre Xavier Ventosa és la que porta per títol Miquel, sardanista i bastoner. Ens la interpreta la cobla, la principal de la Bisbal.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la sardana del mestre Xavier Ventosa, que porta per títol Miquel, sardanista i bastoner. Xavier Ventosa i Molner és director de la Banda de Música de Cardona, formació la qual ha estat membre des de la seva creació l'any 2003. Interessat en la composició, ha escrit algunes sardanes i música incidental o arranjament per a diversos espectacles que es representen a la vila de Cardona, com la recreació històrica 7 dies de setembre o els Pastorets de Cardona. La relació amb la cobla sorgeix l'any 2008 quan es planteja la idea de crear una cobla a Cardona i decideix comprar-se un tible. Rep algunes classes de Joan Palfort i Josep Macià, que posaren les bases tècniques. Els assajos i el treball de la cobla Cardona seran la seva escola per a aquest instrument. I del mestre Xavier Ventosa, l'autor del programa d'avui, tot seguit escoltarem la que porta per títol Sardana número 5 i ens interpreta la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Sardana número 5 és el títol de la sardana d'en Xavier Ventosa que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. I la següent sardana que us proposem d'escoltar del mestre Xavier Ventosa és la que porta per títol La Japeruda de les Feixes. El títol respon a una juguesca iniciada amb els membres de la cobla Cardona per fer una sardana amb aquest títol en una setmana. Això era a l'any 2009. La sardana ens interpreta ara la cobla Contemporània.

La Japeruda de les Feixes és la sardana del mestre Xavier Ventosa que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla contemporània amb el mateix Xavier Ventosa al tible. I escoltem una darrera sardana del mestre Xavier Ventosa i Molní. És la que porta per títol Els cossos sants i ens la interpreta en aquesta ocasió la cobla La Principal del Llobregat.

En interpretació de la cobla, la principal del Llobregat, hem pogut escoltar la sardana del mestre Xavier Ventosa, que porta per títol Els cossos sants. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat al mestre Xavier Ventosa i Molner. Res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins la setmana que ve. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista, cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal. En aquest sentit, avui 33 municipis repartits entre les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Solsonès, el Pallars Jussà, la Noguera i l'Alt Urgell es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi. D'aquesta manera, Protecció Civil fa una crida a la prudència i a evitar activitats de risc per evitar així els focs i, com a consells generals davant la calor, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitant activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot durant les hores de més calor. I un apunt de mobilitat, les línies R2 Sud i R2 Nord de Rodalies han restablert la circulació fa uns 15 minuts aproximadament després de quedar tallades a primera hora del matí entre Barcelona-Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies. En aquest sentit, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'estaven desviant per Vilafranca del Penedès. Canviem de tema. Les cases de colònies reclamen que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector i demanen rebre-les el més aviat possible. L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat que fa 2 mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que coordina el suport al sector, però que no hi ha hagut encara cap concreció. És per això que les dues associacions esperen que a la reunió del proper dilluns es detallin línies d'ajut econòmic i reclamen que el govern els asseguri i mesures de caràcter regulador. El sector pateix, doncs, el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars durant aquest estiu. I en plana internacional, el conflicte entre els Estats Units i l'Iran es torna a intensificar. Ahir divendres els atacs militars van anar més enllà i els Estats Units van bombardejar un aeroport, una estació de tren a la ciutat de Bandar Abbas, una central nuclear, instal·lacions d'aigua, una torre marítima de comunicacions i 5 ponts al sud, prop de l'estret d'Hormuz. Hores abans d'aquest episodi havien atacat una zona propera a un hospital oncològic infantil, fet que va obligar a evacuar aquest centre. I tanquem amb cultura. El Festival Peralada ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonela Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió, el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Bona tarda, són les 6 i 8 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Jo tinc més calor que la Núria, que la veu
1: sí.
0: Aquí con suadera.
1: No sé, estoy friolera hoy. No sé muy bien por qué.
0: No serà perquè s'ha aixecat a les 5 i mitja la, sí. La matinada, que m'està explicant.
1: Avui un rodatge molt llarg, però bueno, ha valgut la pena.
0: Avui s'ha ficat a un rodatge, no d'una sèrie, que no us penseu.
1: No, tant de bo, però...
0: No ens agradaria, no?
1: Sí.
0: Doncs avui parlarem, de, com sempre, de moltes sèries, de moltes recomanacions, però ens centrarem a la sèrie de la setmana, a una plataforma que, bueno, sempre diem coses, no?, com és Netflix, per analitzar i debatre, doncs, sobre una d'aquelles minisèries que han acabat allargant-se degut al seu èxit. Parlem de Bronca, o Beef, que va ser guanyadora de multitud de premis al 2023, inclòs l'Emmy i el Globus d'Or, i que ha tornat amb una segona temporada, en aquest cas en format antologia, que s'ha guanyat de nou a la crítica. Veurem, perquè sembla que a la gent no li ha agradat tant com la primera, al públic. No és una sèrie amb una superaudiència, però sí que és veritat que parlem, no?, de que va agradar molt. Així que veurem, no sé què opinarà la Núria. Jo estoy un poco en blanco.
1: Bueno.
0: Així m'agrada a mi que no parlem de res,
1: sí.
0: Perquè després, bueno, ens
1: sorprenem. Ho reservem tot, sí.
0: I a part, doncs, a xarxes continuarem parlant de la tercera temporada d'Eufòria, no?, que està donant molt de sí. Jo ja m'he posat al dia, també, i després comentem el top 10, però ja anem, com sempre, a començar amb les nostres estrenes i notícies d'aquesta setmana. Doncs comencem amb una setmana on hi ha hagut tràilers importants. El primer d'ells és de La Casa del Dragón, el segon i, en teoria, últim avançament d'aquesta nova entrega, Núria.
1: Doncs sí, el segon avançament de la tercera entrega de La Casa del Dragón, que arribarà el proper 22 de juny, amb 8 nous capítols en format d'emissió setmanal. En aquest segon teaser trailer, HBO segueix amagant molts dels punts clau de la temporada, encara que ofereix nous tastets, com Daemon lluitant dins la Fortaleza Roja, o més imatges de la batalla naval amb la que començarà la temporada. Aquests nous episodis arribaran després de l'èxit de El Caballero de los Siete Reinos i la polèmica entre Ryan Condal, showrunner de la sèrie, i George R.R. Martin, on l'escriptor va assenyalar que La Casa del Dragón ja no era una sèrie seva.
0: Això s'havia de mencionar. Important,
1: sí.
0: No? Ja hem comentat el que va passar. És un abans i un després. També molta gent fanàtica del món de Joc de Trons va dir que no le apetecía tanto, no? La Casa del Dragón després del Caballero de los Siete Reinos, que era molt diferent. No sé tu, Núria, com ho veus això, si després d'aquesta sèrie, que és tan diferent, no?, al que hem vist abans, doncs potser no hi ha tantes ganes d'aquest tipus de sèrie com és La Casa del Dragón.
1: Clar, és que Caballero de los Siete Reinos ens va portar com una perspectiva molt diferent, no? un tipus d'història molt diferent. Al final, La Casa del Dragón és una mica com la Succession, no?, en plan que es barallen políticament, que s'assembla més a Joc de Trons en aquest sentit. I clar, i Caballero de los Siete Reinos no és com aquesta història, potser més divertida, més entranyable, més com de relacions humanes, llavors és, com, és molt diferent, llavors clar, com torna això, no?, aquestes guerres polítiques i tot sangre, no?, i punyalades per l'espalda, doncs, pues, bueno, es farà raro, però
0: i
1: bueno.
0: I que arriba després d'un final de la segona, que la segona a molta gent va decepcionar, sí, comparada amb la primera, que la primera, pues, la gran majoria, no?, els hi va semblar una gran temporada. Jo sempre deia que a mi la segona em va agradar, el que passa és que l'últim episodi va ser una mica decepcionant perquè comentàvem, no?, perquè va passar darrere de càmeres i que, bueno, estava retallat i es notava bastant, no? Llavors veurem si aquesta retallada d'episodis de passar de 10 a 8 a la sèrie li va bé, el normal és que no, veurem si ojalà ens calli en la boca, com sempre ho diem, no? Però, bueno, en cas del repartiment tot està igual que sempre, o sigui que això és el millor. Tenim el Matt Smith al trailer, que dèiem, aquestes imatges, que jo no sé si situar-les molt, no sé si sé situar-les molt bé, tenint en compte el llibre, o sigui, bueno, hi ha aquestes sorpreses que sempre, pues, els que hem llegit la història ens interessen, però bueno, igualment jo tinc ganes, de la sèrie. A mi tot el que sigui d'aquest món sempre estaré dins, i per molt que la gent digui no, a mi no m'apetece tant, després les dades que tindrà ja ho sabem, o sigui, vull dir, és la top 3 sèries més vistes després de The Last of Us i Euphoria. Vull dir, això està claríssim, no?
1: Sí, vull dir, Joc de Trons sempre ha sigut un èxit i sempre serà un èxit, vull dir, sigui la sèrie que sigui, i això al final, La Casa del Dragón segueix sent interessant, encara que és això que vas dir, no? Que la segona temporada, doncs, potser no va acabar amb el millor peu, però bueno, jo crec que si segueixen amb la trajectòria que han portat fins ara, jo crec que serà una bona sèrie, vull dir, no és dolenta ni molt menys, vull dir que...
0: Bueno, doncs veure com comença tot. Serà el 22 de juny, ja ha confirmat aquest primer episodi, que en teoria doncs serà la batalla naval que anava a ser al final de la segona temporada. Doncs passem amb el següent avançament que hem tingut aquesta setmana, potser més sorprenent, no? Bueno, havia de sortir en algun moment, evidentment, però no ens esperàvem, que és el de la quarta temporada, que mai sabíem si sortiria o no, de Ted Lasso.
1: Doncs sí, ja coneixem més sobre la nova temporada de Ted Lasso, ja que la plataforma Apple va llançar el primer tràiler per a aquesta nova etapa de la sèrie. S'han pogut veure les primeres imatges de l'equip femení que protagonitzarà la quarta temporada, a més dels actors habituals com en Jason Sudeikis, Hannah Waddingham o Brett Goldstein.
0: Estava pensant, no he posat el tràiler de La Casa del Dragón, però bueno, ja el ponem el de Ted Lasso, no? Què mata, no? Bueno, parlant de la sèrie de futbol... Jo encara estic una mica sorprès amb el tema de que hagi tornat.
1: Sí.
0: Veient el tràiler, que és más de lo mismo, no sé si ens aportarà alguna cosa aquesta quarta temporada, perquè la tercera va ser un final, que no sabem si era un final, però en moltes maneres se sentia com a tal, no? Llavors, bueno, tinc aquests dubtes. Veiem aquest teaser, perquè és un teaser en el més pur format, no? Quasi no es parla en tot aquest minut d'avançament, i jutgem què ens sembla aquesta Ted Lasso, temporada 4.

0: FYI.
1: Doncs en aquesta nova temporada ja comentàvem que la història seguiria de l'equip femení, no? Del Richmond, però que en teoria potser anava a ser un spin-off, això es parlava, no? Amb la Kili com a protagonista, que no estaria el Ted Lasso, però al final pues, no sé si no s'han atrevit a fer-ho sense el Ted Lasso, però aquest és el resultat. Aquesta sí. Quarta temporada.
2: A veure, a mi em dona aquesta sensació, no? Que potser ja Ted Lasso és, al final és el nom de la sèrie, que tothom ho coneix, i potser fer un spin-off sense aquest nom i tot el cas, no? que s'involucra, doncs potser podria haver baixat. No ho sé, jo crec que pot ser interessant, vull dir, a veure quins són les temàtiques que porten amb el tema del futbol femení, que crec que pot ser interessant perquè, vull dir, és un... desgraciadament fins ara no s'havia, no, tingut tant en compte el futbol femení aquests últims anys, doncs ha pujat bastant, o sigui que a veure quines temàtiques porten dintre d'això i no ho sé, i a veure els personatges també, perquè això és que sí que és veritat que molts dels seus arcs van acabar bastant bé la tercera temporada, llavors a veure quines són les històries. També molta gent ha dit, i és veritat, que al tràiler no ha sortit el Jamie, que també era un personatge bastant important. O sigui, que a veure si ha marit, no? Però avui no.
1: Bueno, però és el que dius, que la tercera va ser la més criticada de temporades, però el que és els dos episodis finals per mi van estar bastant bé.
2: Sí.
1: O sigui, tot, van arreglar bastant la temporada, llavors, bueno, veurem ja aquests dubtes, però sí que la temàtica que dius tu pues, és important al final. És el futbol femení, és del que val aquesta temporada, i evidentment esperem veure més cameos del món del futbol i un altre cop del Barça, no? Perquè a veure, si estem parlant de futbol femení,
2: home.
1: Ja sabem qui són les referents, no?
2: Llavors, Alexia, Aitana...
1: T'imagines? Bueno, va sortir Guardiola, ja ho sabem. O sigui,
2: sí, que...
1: No seria tampoc d'estranyar.
2: Hi ha opcions,
1: Segurament alguna jugadora anglesa sí que surti, que Anglaterra també és un país pues, molt fort, no? En futbol femení, llavors no seria d'estranyar.
2: Sí.
1: Però bueno, veurem com surt aquesta quarta entrega, que sortirà el mes d'agost a Apple TV. I anem amb l'última notícia de la setmana, que anem informant, no?, d'aquesta nova entrega, també la quarta, de The White Lotus, i és que hem tingut aquí un recast express, no? Ha començat el rodatge i han passat coses ja, Núria.
2: Doncs sí, la sèrie de comèdia estrella d'HBO ha patit problemes de producció. Fa una setmana que rebíem la notícia que Helena Bonham Carter partia del rodatge de The White Lotus per diferències creatives sobre el seu personatge amb Mike White, el showrunner de la sèrie. Però no tot són males notícies, és que Laura Dern ha estat triada per formar part d'aquesta temporada. No serà, però, una substitució, ja que s'està escrivint un nou personatge per ella, del qual encara no sabem massa detalls.
1: Bueno, comença divertida la nova entrega de The White Lotus. Hem parlat més d'un cop de que l'actriu Laura Dern encaixava bastant, no? Després del seu paper a Big Little Lies, no? On ja feia d'una dona rica i tal, doncs bueno, que encaixava, no?, amb el mood d'aquesta sèrie de The White Lotus. A part, va treballar amb el Mike White, una altra sèrie d'HBO també, perquè no sabia, crec que era Enlightenment, o no sé, una sèrie on el Mike White era actor, fins i tot. Llavors, bueno, es coneixen ja els dos i no estranya. El que passa és que el tema d'Helena Bonham Carter, aquí que ha passat, no?, es diu per ahí que és una actriu una mica conflictiva, potser. Jo no sé si el conflictiu també és Mike White, perquè sabíem cosetes d'ell, no? També.
2: Ja té un historial.
1: Potser són dues persones aquí una mica explosives, no?, que s'han juntat i, bueno, pues ha passat això, no?
2: Sí. A veure, clar, el tema és aquest, no?, que se suposa que Helena Bonham Carter, jo pel que he llegit, és que era un tema de diferències creatives sobre el personatge d'ella. Clar, haver arribat fins a la producció, no?, el fet de ja estar rodant i no haver parlat d'això abans és com una mica estrany. Llavors, bueno, no sé, és que ha sigut un cúmul de coses i després ha acabat explotant i mira, ja ha marxat, però bueno. Clar, aquestes coses de tornar a escriure i regravar i coses enmig de les temporades no és una bona senyal, i sobretot si canvies de personatges o això, perquè potser, a veure, tenint en compte que l'Helena Bonham Carter era les actrius més famoses dintre el cast, segurament el seu personatge anava a ser bastant important. Llavors, per aquesta lògica, no ho sé, vull dir, canvis d'aquests de trames, de... Bueno, al final el personatge és molt important que es relacioni entre ells, sobretot a The White Lotus, que és molt, vull dir, és molt important per la trama, llavors... Bueno, veremos. Puede ser desastre o puede no.
1: Sobretot pel tema del que dèiem, que no és un recast. O sigui, és un recast, però és un altre personatge.
2: Exacte.
1: Llavors, és una mica estrany. Però aquests problemes de guió tenen temps per solucionar-ho, això segur, i no crec que HBO els hi foti pressa tampoc. És una sèrie que... És una antologia, vull dir, no hi ha una pressa de cada any una temporada, no? Veurem què passa amb aquesta The White Lotus. Per cert, que Laura Dern, si jo no m'equivoco, a la segona temporada va sortir ja, no? Que era una mena de cameo, era una trucada telefònica, feia de la dona d'unes protagonistes, però clar, allò va ser una mica ja de... per fer la gracieta, sí. No se sabia què passaria això, no? Mm-hmm. En un futur, i bueno, pues mira, curiositats que ens dona la vida. Laura Dern acaba de White Lotus. Doncs passem ja de les notícies i anem amb les estrenes d'aquesta setmana. Recuperem alguna sèrie que se'ns va quedar pendent, perquè la setmana passada vam fer l'especial de Sant Jordi, i la que sobretot ens va quedar pendent de parlar és Half Man, que va sortir a HBO Max el passat divendres 24 d'abril, i que se centra en Ruben, que es presenta al casament del seu germà, qui ja està separat, i actua com a catalitzador per al renaixement dels seus últims 40 anys de relació. Una sèrie que té de banda sonora, que escolta la Núria i tararea en su mente.
2: Hombre.
1: A Tame Impala, no? El grup. Bueno, es un grupo, ¿no? Ho he dit bé.
2: Sí, bueno,
1: es un tío.
2: He's just a guy.
1: Pero parece un grupo, esto, pero, ¿no? Sí, evidentment, sí. De música electrònica, ¿no? I és que el tràiler d'aquesta sèrie que està protagonitzada i creada pel Richard Gadd, era el, també protagonista i creador de Mi Reino de Peluche, aquella sèrie de Netflix, mm-hmm. No? Que ho va patar tant, va ser fa un parell d'anys, el 2024, que va guanyar també tots els premis Emmys, i que li ha donat la confiança, en aquest cas HBO, per tornar a una altra sèrie a veure si té el mateix èxit que aquella a Netflix.
0: Hola. Para los que no me conozcáis, soy Ruben Palester y os voy a hablar de Neil Kennedy. Recuerdo el primer día que le vi. Solo era un crío.
3: Dormirá en tu cuarto.
4: ¿Qué? ¡Venga ya! ¡Es un pirado!
5: Nuestras madres, ya sabes.
6: ¿A ti eso te molesta?
7: ¿Es tu novia?
8: ¿Esos tíos se meten contigo?
9: ¿Qué más te da?
10: Somos familia.
11: Ruben es lo mejor y lo peor al mismo tiempo.

0: Creia que no.
1: És una sèrie molt intensa, almenys per al seu avançament, que ha despertat crítiques positives, no tant com Mirrone Peluche, hi ha hagut més divisió, però per l'avançament jo segurament li doni l'oportunitat.
2: Té bona pinta, vull dir, drama familiar a tope, vull dir, no sé.
1: Molt anglès, també,
2: molt
1: no?
2: Molt anglès, molt anglès. No sé, té molt bona pinta, és això. Ja tenim en compte que Mirrono de Peluche va ser un exitazo i que, a part, que era molt bona la sèrie. O sigui, que jo crec que si segueix pel mateix camí, segurament estarà molt bé. I té pinta que explora això, relacions familiars, no? Els germans aquests, els segons casaments, totes aquestes coses, o sigui que pot estar interessant.
1: Que l'altre protagonista, que dèiem, el germà és Jamie Bell, no? Parlàvem amb la Núria fa uns dies que no sabíem si eren germans o una parella,
2: sí,
1: o què eren, no?
2: Perquè és una cosa estranya.
1: Veient el tràiler sense saber res, era com, no sabem, no?
2: Sí.
1: O bueno, potser aquí hi ha coses com estilo Lannisters, no? Jo no ho sabem, no?
2: No ho sabem.
1: Ja veurem en aquesta sèrie que ja diem. Tenim disponible ja HBO Max, també com sempre és emissió setmanal. I anem amb la segona escena de la setmana, en aquest cas ja d'aquests dies, és concretament d'ahir mateix, que es va estrenar a Apple TV, i és La maldició de Widow's Bay, que se centra en aquest mateix poble, que és un pintoresc poble, que està a una illa a 65 quilòmetres de Nova Anglaterra, però amaga alguna cosa sota la seva superfície. L'alcalde Tom Loftith ja no sap com reanimar aquesta comunitat en crisi. No hi ha wifi, la cobertura va i ve, i s'ha d'enfrontar a uns veïns supersticiosos que creuen que l'illa està maleïda. És una nova proposta de terror, perquè Apple TV tampoc és el primer cop que fa una sèrie d'aquest tipus de gènere, que està protagonitzada pel Matthew Rhys. Matthew Rhys, jo sobretot conec per la sèrie de The Americans, que va protagonitzar, que era espectacular. I en aquest cas, pues, tenim, ojo, una de les sèries millors valorades d'aquest 2026. Noves sèries, parlem, no?, d'estrenes. O sigui, bueno, veiem imatges i a veure què ens sembla.
3: Soy Tom Loftis.
4: Encantado,
3: Tom.
4: Arthur.
3: ¿Te apetece tomar un café?
4: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
3: ¡Oh, estupendo! Sí, bueno, una historia increíble.
4: He estado hablando con el tipo del ferry. Ajá. Y me ha dicho algo raro.
3: ¿El qué?
4: Que aquí pasan cosas malas.
3: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador. ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
4: ¿Hubo canibalismo?
3: No. No creo que sea cierto.
1: Doncs curiosa aquesta proposta d'Apple TV, que com dèiem, amb Matthew Rhys com a protagonista, i creador és la Katie Dippold, i el director és Hiro Murai, que ara m'ha recordat que Hiro Murai és director de sèries com Atlanta i Barry. Jo veient el tràiler, Atlanta, veient els moviments de càmera, sí, s'assembla bastant. Llavors, bueno, ojito, perquè Atlanta era una sèrie que jugava molt amb el terror també, d'una altra manera, amb una altra perspectiva, però també ho feia. I per cert, també tenim el cas de Stephen Root, que era un dels protagonistes de Barry, era el mentor, no?, d'aquest sicari. Així que, bueno, ojito amb aquesta sèrie, que potser està bé, no?
2: Sí, home, pel tràiler pinta molt bé, fa molt mal rotllo, però a més està bé perquè crec que fa un muntatge que fa mal rotllo, però després no acaba amb aquesta com broma, no?, que també és molt així de tipus Barry, no?, sí, aquestes coses molt absurdes, però té bastanta bona pinta, m'ha sorprès.
1: Veurem si li donem... Jo crec que sí la veuré, però ho ja dic, pels crítics, una de les millors sèries que portem d'aquest 2026. I passem a l'última estrena de la setmana, que és una adaptació d'una novel·la bastant coneguda, que és La casa de los espíritus, que ens va arribar ahir mateix a Amazon Prime Video i que adapta, com dic, la famosa novel·la d'Isabel Allende, que és una crònica d'una saga familiar que narra l'èpica història d'una família orgullosa i apassionada, amb amors secrets i una revolució sanguinària. Les passions, les lluites i els secrets de la família Trueba comprenen un segle de canvis socials violents, culminant en una crisi que llança l'orgullós i tirànic patriarca i a la seva estimada neta en direccions oposades. És, bueno, curiosa, una adaptació d'un llibre així més conegut a Amazon, ara pues, no recordava jo, però en Núria em va comentar, no, que aquest estrenar, pues, allà li interessava, no? Ho va llegir a l'institut, era? O a
2: sí,
1: a l'institut,
2: no?
1: Això salia el... En els exàmenes?
2: Sí, bueno, sí.
1: Jo no vaig fer això, aquest llibre.
2: A mi m'avaluaran d'esto.
1: Pues, sí, jo, si em van posar aquest llibre, no me'n recordo ja o no me lo leí. Lo siento. Literatura xilena, no?
2: Sí.
1: No m'equivoco, aquest llibre d'Isabel Allende. Doncs veiem imatges i comentem què ens sembla aquesta nova proposta de Prime Video.
5: Desde muy pequeña, mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos de anotar la vida. Para que 50 años después... yo reconstruyera esta historia.

0: y mucho más poderosa de lo que te imaginas.
1: Clara.
2: Especial. ¿Cómo es especial?
3: Mover cosas con la mente.
4: Para decirle gracias.
1: ¿Tú quieres casarte conmigo?
3: Sí. Que es mi destino.
2: Nadie me ha regalado nada.
5: Jesús, de aquí, Eva Longoria, como productora, ya pone pasta donde sea. Y me llama Eduard Fernández. Sí. Al trail, ¿no? Que al trail parquí. Uh-huh. Bueno, no té mala, tampoc mala pinta. La vibra no és dolenta, ¿no? I a part, actors també que diuen sempre, no? D'ahí. No està americanizado ni europeizado.
6: O sigui, sí que és veritat que hi ha actors espanyols, que això sí que... Bueno, s'ha criticat una mica, però penso encara.
5: Però lo importante...
6: Exacte, no hi ha actors americans, ni és una versió americana, ni en anglès, ni coses d'aquestes, que de fet ja hi ha una pel·lícula de l'Año de la Pera que la protagonitzava la Meryl Streep.
5: Bueno, Meryl Streep es que ha hecho todo.
6: Però això, vull dir que a veure si de veritat està bé. No ho sé, jo recordo aquesta novel·la que em va agradar molt en el seu moment, vull dir, em sembla, és molt maca, i a part això que, vull dir, el realisme màgic i Isabel Allende, vull dir... És una meravella. O sigui, són d'aquests llibres que per mi s'han de llegir. És
5: I a part, estupendo. Molt bones crítiques, que també ajuda. Avui tenim tres sèries que parlen molt bé d'elles.
6: Molt
5: després
6: bé.
5: Ja vosaltres feu el que vulgueu, però bons estrenes aquests dies. Doncs passem ja a l'actualitat de la setmana i ara sí anem a parlar de la nostra sèrie, d'aquest programa d'aquesta setmana, que és la segona temporada de Bronca a Netflix.

0: Doncs amb la Billie Eilish, no? És un dels temes que apareix en aquesta segona temporada, que altra cosa no, però quina banda sonora.
1: Ja ho és.
0: Té aquesta sèrie eso... de bronca. Sí, banda sonora, que parlem de cançons, no? I també banda sonora bona, que té un cert sentit que surti la Billie Eilish, no? La banda sonora de bronca està feta pel seu germà, Phineas, està tot connectat, que també surt a la sèrie, no? Tenim un cameíto, no? Bueno, diverses coses aquí familiars, no? A la sèrie de bronca, que ara comentarem. Però recordem, perquè hem dit que és una antologia, però evidentment, com és una antologia, doncs la trama és totalment diferent a la primera temporada.
1: Doncs sí, una jove parella és testimoni d'una alarmant baralla entre el seu cap i la seva dona, el que desencadena en un joc d'estratègies, xantatges i favors. La història explora l'odi i la venjança marcada per la promoció social i la pressió financera, tot ambientat en un exclusiu camp, club de camp.
0: Un club de camp on nosaltres mai estarem.
1: No.
0: Perquè, bueno, per jugar una partida de golf potser t'has de gastar 20.000 euros.
1: Sí, bueno, té deudes, no?
0: Bueno, coses que passen als Estats Units, no? I comentàvem fa uns dies aquest cas que té aquesta sèrie de bronca, no? Amb l'Oscar Isaac i Carey Mulligan, sobretot com els dos actors principals, que estan brutals, i després aquesta parella jove, no? Formada per la Kaylee Spaney i el Charles Melton. Després també tenim la trama aquesta de coreana, que potser és la més fluixa, ara parlarem d'això també, no? Amb la Jung Joo-jung i el Song Kang-ho. Jo ja no sé si... mai sé si ho diré bé. I també, bueno, tenim més cameitos, més actors. Sortien, si no me'n recordo... si no recordo malament, surten Steven Yeun i Ali Gong por ahí. No sé si ho has vist això tu, Núria. Ara t'explicaré quan, sí? Jo no sé si són ells o són gent que s'assembla molt i ho han fet com, bueno, com un homenatge, no? Que estan de fons. Això ja ho veurem, no? Però abans de tot això, anem a veure les imatges d'aquesta segona temporada de Bronca i debatim sobre ella.
2: Are you and Josh happily married?
3: I think deep down we both knew it was a temporary band-aid.
4: Band-aid for what?
3: For the immense pain of knowing that you picked the wrong person. How did I not realize this sooner?
4: I'm gonna record it.
5: Shit.

0: Don't people say you shouldn't be looking for the right person, but actually the right wrong person?
1: Doncs una temporada que té muchos planos buenos, com veiem aquí al tràiler, que diuen molt, llenguatge visual ben utilitzat. Però, Núria, a veure, què t'ha semblat aquesta segona, que ja dèiem, que la majoria de gent deia que era pitjor que la primera, i el que m'interessa més, que molta gent criticava aquesta segona temporada perquè deia que no era bronca, o sigui, que era una altra sèrie. O sigui, que per molt que fos més bona o més dolenta, que no semblava, que fos una antologia amb la mateixa temàtica i que de les coses que es parlaven, no?, la primera temporada.
2: Clar, sí que és veritat que... O sigui, coincideixo una mica en el tema de que no crec que parteixi potser de la mateixa idea que la primera temporada. És a dir, tinc la sensació que la primera temporada partia com d'un conflicte molt... com molt tonto, per dir-ho d'alguna manera, no? I que anava escalant en base una mica a això, òbviament també les vides personals d'ells. I aquí és com que segueix una mica el mateix, però no sé si el conflicte inicial és com... no provoca com el mateix desencadenament perquè no penses que és com tan absurd, sinó que és com una cosa més normal que pugui haver-hi, no?, com xantatges i coses d'aquestes, que puguis pensar que l'altra parella doncs té alguna mena de conflicte d'abusos o el que sigui. Llavors, hi ha com que parteix d'una altra base, per mi. I sí que és això, que crec que aquesta segona temporada, per mi, també no és tan bona com la primera. Penso que la primera està bastant millor, o almenys les temàtiques de personatge que tractaven, no ho sé, tots els conflictes interiors que tenien en general, crec que m'agradava més. Sí que és veritat que hi ha hagut algunes temàtiques que m'han agradat més a mi personalment aquesta temporada. Penso que sobretot tot el tema de, bueno, a l'ascens laboral, no?, aquestes competicions que tenen entre ells per veure qui s'emporta la glòria, no?, i aquestes mentides i tal, i, bueno, totes aquestes coses que formen part del sistema americà, vull dir, això ja ho sabem tots. Crec que està molt ben ficat també tot el tema crític al sistema mèdic, sobretot que pateix molt la Ashley. Però, bueno, que és això, que hi ha temàtiques que penso que són bastant interessants, però sí que potser l'execució, hi ha coses que potser s'han quedat una mica a mitges, algunes temàtiques. Sento que podrien haver aprofundit més, i sobretot el que deies tu abans, que és que la trama aquesta de la senyora coreana comprando el club i no sé què, i com tota aquesta màfia que hi ha darrere i tal, és com una mica, per mi, massa exagerat o massa com peliculesco. És a dir, que a la primera temporada també, òbviament, hi havia coses molt així, al final hi ha com uns episodis que se les va la flapa, però és com... Tenia la sensació que era una mica més realista o més... no ho sé, que tenia més sentit, per mi. I aquí és com que aquesta trama dels coreans és com que se mete un poco... Per mi, personalment, sembla com una mica ficada d'una manera potser no massa coherent. I acaba fent per mi que al final de la temporada tampoc m'acabi d'agradar, sobretot a l'últim episodi sento que està una mica com accelerat, o sigui, sobretot el tros final és com la conclusió, no sé si m'acaba de convèncer per acabar de formar bé els personatges, no?, i el que evolucionen i el que acaben fent, no ho sé.
1: Ara que dius això, mira, començo per l'últim, que és l'epíleg. Sí que és veritat això, jo considero que la sèrie hauria d'haver acabat amb el petó, que al final, com a último plano, em sembla molt més poderós i per la temàtica de la que parla la temporada, que no un epíleg de 10 minuts cliché de 10 anys després. Sí. Saps? Que això, al final, ho sabem fer tot. Jo també no sé fer això. Vull dir, i més per fer el paral·lelisme, no?, amb aquests personatges joves que s'acaben convertint en el mateix que eren la parella més adulta, no?, que és com, bueno, està molt clar aquí en tu cara, no? Potser la sèrie jo crec que és molt més sutil que això i potser és una mica baratillo, no?, acabar així. Però tot i això, que és l'únic que a mi m'ha xirriat més, la temporada a mi em sembla molt bona. Crec que la primera també és millor. No crec que sigui molt millor, crec que és millor. Però potser perquè la primera tenia una cosa que la segona potser li falta, que hi havia molta catarsi a la primera temporada. Hi havia moments de... una emoció brutal, i ja no parlem d'emoció de plorar, no? Parlem de molta emoció, no? Sobretot me recordo aquella escena d'Steven Yeun a l'església, no? Aquelles escenes que són molt potents, no?
2: En
1: molts sentits. Llavors això potser li falta, però la segona temporada és que jo crec que per mi sí que segueix sent bronca i té l'ànima de la sèrie, perquè aquesta sèrie al final sí, parteix d'un incident que, bueno, que porta unes conseqüències, però jo crec que la gent potser ha confós, no sé, que el que és la sèrie a nivell de no, és que aquí no se ve la bronca, no hi ha un beef de no, jo te hago esto, no, yo te hago lo otro. Com, no sé si la sèrie és això, o la sèrie és més, jo crec que explorar al final que els protagonistes es trobin a si mateixos o la identitat de cadascú. En el primer cas va ser, doncs, dues persones que no eren parella ni res, i la que farà aquesta segona temporada és evolucionar i buscar una relació de parella, que jo crec que és més difícil potser i tot d'escriure a nivell de guió, no? I tenim tres parelles, que ja dic, la parella de coreana pues, a mi em dona més igual, però les dues parelles protagonistes jo crec que fa una anàlisi bastant interessant, sobretot amb el personatge de, crec que és el millor, que és el de Carey Mulligan. Per mi fa una actuació, vamos, brutal. I sobretot de com parla de, primer, de les imperfeccions de les relacions, que el que diem sempre, que en una relació que todo perfecto, bueno, potser tenim un problema, no? Com veiem a una, per cert, una parella d'aquesta sèrie, que és, todo nos va muy bien, no nos pelamos nunca. Bueno, però ja veiem que no és una parella tampoc, que siguin massa feliços, no? Llavors, això també va amb el discurs de la sèrie. Tenim aquest discurs que veiem de la Carey Mulligan en el tràiler, no? Que li parlava el personatge de la Kelly Spaney, que li deia, no? Aquest discurs de trobar la persona correcta i tot això, que jo crec que són les escenes on més brilla la temporada. Que potser la temporada brilla més en temàtica i en la filosofia, per dir-ho així, que té, no? Que la trama en si.
2: Sí.
1: Que això, bueno, depèn de com siguis tu o del tipus d'espectador, pots perdonar més o menys. A mi m'agrada. O sigui, jo no tinc problema si la trama és més fluixeta, però després em dona aquests discursos, no? Jo crec que Bronca és una sèrie que, bueno, que es recrea bé, no?, en aquest tipus d'escenaris. I, bueno, després tenim un episodi també que volia comentar, que em va fer gràcia, perquè podríem dir que és The Pitt Evil Version, la versió mala de Pitt, no? O versió boja, no? O bizarra, no?
2: Molt, bueno.
1: Perquè és una sèrie que també té aquesta part de drama, de relacions, però després té una part còmica estranya que potser els podria recordar, hi ha gent que ho comparava amb Lynch, jo crec que sí, tan boig, però potser amb un cinema dels Coen, jo ho veia més, no? Cosa rara, no? I tenim aquest episodi que passava a unes urgències, no?, d'un hospital, tot l'episodi, i, bueno, era bastant estrany, però jo ho vaig agudir en el bon sentit, no? I també que parlava molt del tema de, bueno, del personatge de Kelly Spaney, d'aquest problema que té ella, no? Que pues, només poden tenir les dones relacionat amb els ovaris, que està molt ben portat, jo crec, i també és bastant dura la seva actuació.
2: Sí, perquè, a més, m'agrada, no?, perquè parla que això relacionant amb The Pitt, de fet, ja ho parlàvem, no?, que aquests problemes que poden tenir la gent dels Estats Units de poder pagar els tractaments clínics que puguin necessitar, i això que, vull dir, la sanitat pública és superimportant, però és això que, i llavors crec que ho porta molt bé, no?, en aquest sentit, és això, té un problema quistes als ovaris que li impedeixen, doncs, potser tenir fills, o se li fa més complicat, i el no poder accedir a una salut pública o no haver de pagar tant, potser, doncs se li fa impossible, llavors té com aquesta necessitat i aquest impuls. Clar, és com, o sigui, m'agrada el conflicte que té i penso que és molt interessant i que acaba, no?, aportant al final aquest d'allò de parella, no?, també a l'Austin tampoc jo crec que no sap molt bé què fer amb la seva vida, està molt perdido, ella tampoc no... Vull dir, de moment va tirant, no?, en plan, amb el tema aquest de començar a entrar al club, però tampoc no té pinta que d'allò. Llavors, m'agrada perquè està bé, perquè és això, que ja es veu que són molt joves, que no tenen molta idea de què estan fent i ja estan tirant uns passos endavant i tal. Llavors, a mi, personalment, crec que, o sigui, les dues parelles estaven molt bé, crec que estan ben construïdes, que tenen, pues, això, una relació interessant i uns conflictes interessants, però a mi, personalment, crec que m'agrada més la parella jove. O sigui, sí que, òbviament, Oscar Isaac i la Carey Mulligan estan molt bé i crec que els temes que parlen, doncs, són molt guais, però sí que m'agrada més la parella jove, no sé, potser perquè és un aire diferent, no ho sé.
1: Jo és que penso, al final, jo la parella de Carey Mulligan i Oscar Isaac, jo no sé si són l'amor de la seva vida, però ho veig més... Me'ls crec més de parella.
2: Sí, això sí.
1: I els altres potser tinc claríssim que no són l'uno per a l'altre.
2: No, però bueno, però és això, com que són tan joves, no? El noviazgo, allò porten un any, clar, els altres se suposa que ja porten molts anys casats. Llavors... s'entienden, no?, una mica.
1: I també el tema de l'economia, l'important que són entre les seves relacions, és un tema que es parla molt en aquesta temporada, no?, diferents classes, podríem dir les tres parelles que surten a la sèrie, però després tenim un tema també que m'ha sobtat amb això de la que parlo d'economia i dels ricos que és la sèrie, molta gent dient esto es The White Lotus versió Netflix. Home, a veure, jo crec que no són la mateixa sèrie, no. Vale, hi ha diners, però això passa com amb Succession, no? Amb Industry, parlant de diners, també diuen, esto es otra Succession, però a veure, no té res a veure, vull dir, és quedar-se molt a la superfície, no? Al final jo crec que tracta de coses molt diferents, tant The White Lotus com Bronca, i The White Lotus també sé que és veritat que és una sèrie que potser li importa menys una trama en si, i és més una sèrie de moments, no? Però igualment, traient això... Bronca parla de coses, aquesta temporada, sobretot de coses molt diferents, no?, del que veiem a la sèrie d'HBO.
2: Sí, al final, Bronca és el que deies tu una mica, que parla com de potser temes més filosòfics i potser coneixes a un mateix o entendre's a un mateix i realment què és el que vols, perquè sempre tots els personatges es troben en aquesta situació de que pensen que saben el que volen, però realment no ho saben. Llavors és com durant la sèrie vas veient, no?, com acaben veient, vull dir, ho veiem claríssim amb les dues parelles, vull dir que és que és això, vull dir, no és el dinero. El dinero està ahí i és important, però no és.
1: Sí, sí. I després tenim el tema també que parlen de les relacions de, ho deia, crec que el personatge de Carey Mulligan, si no m'equivoco, de com s'elegien les relacions en base als teus traumes. I això és un tema molt interessant. Sí. És per la sèrie, jo, sincerament, mai ho havia pensat.
2: Sí.
1: I, hòstia, em fa reflexionar bastant, no?, de que potser busquem una persona en base, no?, a les vivències que hem viscut i que ens encaixi, no? I, joder, em va fer pensar també en el tema de com la gent potser pues, busca per... per allà, per, bueno, com tenia, tens un vacío, no? I vinga, ahí trae la pieza de puzzle, que entra ahí, no? I no és per una altra cosa, no? Bueno, a mi aquests temes pues, m'interessen més, potser, crec que dèiem, que una trama més bàsica i tal, que potser pues, no ens enganxa tant, però clar, tens aquestes converses i això, i dius, bueno, és una sèrie que et fa pensar, no?
2: Sí, vull dir, crec que és això, que té punts molt interessants a nivell això de reflexió, tant de personatges com això. Al final, és això el que dèiem, no? Aquesta temporada s'entra més en les relacions de parella, comparació de primera, llavors crec que és interessant tot el... I això, que al final són dos parelles que estan en dos punts diferents de la seva vida, vull dir, edats diferents, estatus econòmic, etc, responsabilitats. Llavors crec que és interessant aquesta comparació. És a dir, que també és això, que per mi és això el que deia abans, que la trama aquesta de Corea, la màfia i tot això m'assobrava. Però sí que és veritat que és una... O sigui, jo m'ho he passat molt bé aquesta temporada, en plan, crec que m'ha fet riure bastant, o sigui, bastant al nivell de la primera temporada, o sigui que jo això ho aplaudeixo molt i per mi la comèdia està molt ben escrita, o sigui que això també, vull dir, és una sèrie que t'ho passa superbé tots els episodis i sobretot a mi, personalment, el personatge de l'Austin és com... em feia molta gràcia, era com molt... És com, no sé, és molt...
1: Dir-li a una persona que la coneix de fa una setmana que te quiero, no?
2: Sí, és que... Llavors, és molt naïf, però és que és molt...
1: No? Sí, també és una actuació molt bona, que el vam veure a la pel·li aquesta de... Com era? May
2: December,
1: que feia una... Que era molt bona i feia una actuació pues, totalment
2: molt
1: diferent,
2: bona,
1: no?
2: Sí.
1: I aquí, mira, pues, té un altre registre, se confirma com un gran actor, no? També el Charles Melton.
2: Sí.
1: Doncs, bueno, pues, recomanada. Ens agrada menys que la primera, però igualment és una sèrie, jo crec, notable i en general de lo mejorcito de Netflix, no? Dels últims anys. Doncs fem una petita aturada al camí abans d'arribar al nostre top 10 amb una cançó d'un artista que aquests últims dies, bueno, pues, ha tingut una mica més de publicitat, direm així, no, Núria?
2: Doncs sí, la cançó és Perdona, ahora sí que sí, de la Maya en col·laboració amb Carolina Durante, que apareix a la sèrie de Scam, la versió espanyola, a la segona temporada, al segon episodi.
1: Una Maya que ha fet aquest Tiny Desk, que podeu buscar ahí per YouTube, bueno...
2: Maravilloso,
1: no? El podríem posar aquí sencer si voldria, però no el nostre programa. Doncs escoltem la cançó i tornem en una estoneta.

0: Doncs comencem amb el nostre top 10 amb ració d'Apple TV. Doble, Núria, comencem amb el 10.
1: El número 10 tenim Para toda la humanidad, Apple TV.
0: Que és aquesta sèrie centrada en la carrera espacial, no? Que està la penúltima temporada. Tindrà una sisena i, bueno, és una sèrie que sempre funciona.

0: saludo. Passem al 8.
1: Al número 8 tenim Daredevil Born Again a Disney Plus.
0: Que ahir va estar en el penúltim episodi d'aquesta segona temporada, que acabarà la setmana que ve. L'he de veure encara, però estic molt content. Jo, amb aquesta segona temporada, de moment, jo diria que millor que la primera. Veurem el que queda per acabar, a veure si aterriza bé. De moment, molt bé aquesta sèrie. Passem al 7.
1: Al número 7 tenim Invencible a Prime Video.
0: Que va acabar temporada la setmana passada a Amazon, aquesta sèrie que competeix amb The Boys, no? Sortien el mateix dia, de fet, els episodis, els dimecres. Però bueno, encara m'he de posar el dia amb aquesta sèrie que sempre comparàvem, no?, amb The Boys, però bueno, perquè hi havia sang i ja està. I superherois, però res a veure. Passem al 6.
1: Número 6 tenim The Pitt a HBO Max.
0: Que també ja va acabar la seva segona temporada. No vam comentar l'últim episodi, no?, perquè vam estar a Sant Jordi. Molt bé, no?
1: Sí.
0: Un molt bon final, coherent amb la resta de temporada, no?, que vam veure. Menys loca, per dir-ho així, no?
1: Sí.
0: Però molt emocional, no?
1: Sí, i l'escena aquella que estan veient els focs artificials i tal, pelos, o sigui, m'ha encantat.
0: No, i l'escena post-créditos, què? Aquesta també, no?
1: Meravellosa.
0: Una meravella. Sí, ens anem fora de l'hospital per veure un karaoke. Bueno, coses que poden passar de pit, no? Però molt bé amb el personatge del Robi, el tema del bebè. Molt bé, sí. Molt ben portat aquesta segona. Veurem la tercera. Passem al 5.
1: Al número 5 tenim Rooster, HBO Max.
0: Que jo no va posar la més a baix, però entro a HBO i està la 2.
1: Pues mira.
0: Sí, bueno, la 3, perdó. No, tampoco te flipes. No. La 3, però bueno, ahí está. Ha posat basta la sèrie del Steve Carrell, que bueno, és aquesta sèrie dels creadors de Ted Lasso, que bueno, està bé, però tampoc fa tant. Però bueno, ahí está. Passem al 4.
1: Número 4 tenim Bronca a Netflix.
0: Que no ha fet males dades, tenint en compte que és una sèrie d'episodis curtets i tal, però bueno, ja tampoc esperàvem que fos els Bridgerton aquí, Bronca, no? Però bueno, veurem els Emmys i tot això si continua el camí de la primera. Això jo que és el dubte que tinc. Jo crec que potser nominada sí, però guanyar més complicat, no sé. Ja ho veurem. Passem al 3.
1: Al número 3 tenim From, a HBO Max.
0: Que ha debutat, com sempre, aquesta sèrie HBO amb molt bones dades. De fet, jo ja vaig comentar amb els meus amics, ja l'han vist els primers capítols. Està tot el món, tot Espanya, viendo From, no? Però aquí, pues no ha passat encara. No? Tenim més sèries que veure, però algun dia potser se ve, no? Jo, com sempre, amb de Perdidos, pues bueno, me compren una miqueta, no?
1: Sí, sí.
0: Passem al 2.
1: Número 2 tenim The Boys, a Prime Video.
0: Que hi ha hagut molt moviment. Ho teníem com una possible notícia, però fem un deixat, i és que han cancel·lat, no?, aquesta sèrie spin-off de la Gen V, de The Boys, i a part havien confirmat, no?, un altre spin-off.
1: Sí, una prequela.
0: Una prequela, aquesta de Boat Rising o alguna cosa així, no?
1: Sí. Bueno. Que sortirà el Soldier Boy i la Stormfront.
0: I la Stormfront, sí.
1: Que és com, o sea,
0: comèdia.
1: Estic molt contenta pel Soldier Boy, no tan contenta per l'altre, però bueno. No,
0: però ens riurem segurament. Ara ha arribat al punt, no?, la Núria ha vist més The Boys que jo, perquè ahir va sortir el cinquè episodi d'aquesta última temporada, jo l'he de veure, o sea que la Núria ara me puede hacer spoiler a mi.
1: Toma, tengo ese poder,
0: Ha passat això, no? En fi, com canvia How the Turn Table, no?
1: Com sí, com the Table's Turn.
0: Jo ho vaig aprendre a The Office, crec, si no me'n recordo. I ara sí, passa mal-ho.
1: Al número 1 tenim Euphoria, al HBO Max.
0: Com no podia ser d'altra manera, s'ha de ser la sèrie més comentada i la més vista. I, evidentment, doncs, ho enllacem, també, ara parlant a l'actualitat al món de les xarxes socials, on Euphoria sempre és la reina.

0: doncs, a la sèrie d'HBO ja hem tingut, per fi, aquesta aparició, no?, que es comentava mesos enrere, no?, de Rosalía, i la pròpia artista, doncs, ha repassat moments icònics de la sèrie, Núria.
1: Doncs sí, la presència de Rosalía a la nova temporada d'Eufòria fa temps que era un tema molt comentat a xarxes. La cantant va fer la seva primera aparició al segon episodi i ha continuat tenint un rol important al tercer episodi. En un vídeo d'HBO a xarxes ha comentat i traduït al castellà algunes frases més icòniques de la sèrie.
0: A la pròpia sèrie, ja parla més en castellà que en anglès, no, Rosalía? I bueno, jo potser esperava que fos 2 segons, bueno, al final ha sigut, tampoc han sigut 20 minuts, però bueno, ha sortit potser més del que s'esperava, no?
1: Sí, i pel que he vist en algun teaser i tal, el següent també surt, bueno, o sigui que...
0: Bueno, 3 episodis.
1: Ojo, ojo, no ha sido un geni en The Idol, eh?
0: Home, 3 episodis seguits ja, potser ja no és guest star, eh?
1: Ja, ja.
0: No ho sabem, no? Una tercera temporada que evidentment no, ja està aixecant de tot. La setmana que ve ja parlarem en profunditat.
1: Sí.
0: Jo he de dir... que a mi és que em sembla igual que... És que Eufòria sempre ha sigut igual. Vull dir, jo no veig canvis. Sí, veig canvis de que ha canviat molt tot amb els anys i tal, però és que lo mejor y lo peor d'Eufòria segueix estant Eufòria per mi. Segueix sent igual. Almenys per mi.
1: Bueno,
0: jo crec que la Núria té una altra opinió.
1: Jo discrepo, eh?
0: Jo crec que és molt bona. Mira, diré, per exemple, tenim l'inici de temporada a Mèxic allà, que és, em sembla brutal, o sigui, a nivell cinematogràfic i tot, em sembla brutal. Després tenim escenes de 5 minuts menjant droga, que dius, però esto què és? Que s'acaba ja. Esto es montaje, prou.
1: Sí.
0: Però bueno, l'últim episodi em va agradar bastant, ho he de dir, també.

0: El de la boda. Ja comentarem. La setmana que ve nos vamos a pelear aquí en directe. Sí. Per la sèrie d'Eufòria. Doncs anem a acabar el programa amb una altra sèrie d'HBO Max, parlant de The Pitt abans, i és que la sèrie dels metges continua conquerint les xarxes.
1: Doncs sí, els fans de The Pitt continuen parlant a xarxes quan la sèrie no fa més que pujar en popularitat. Un clip de Bryan Cranston amb un clauer de la Mel King, interpretada per la seva filla Taylor Dearden, ha demostrat l'amor que hi ha per la família. A més, també hi ha hagut un vídeo viral d'un usuari que es dedica a fer simulacions de videojocs, on ha imaginat com seria un videojoc de la sèrie d'HBO a la PlayStation.
0: Doncs molt estressant, evidentment. Sí. Com no podia ser d'una altra manera, a The Pitt. Bueno, recordem que, perquè no sàpiga, no, aquesta doctora de la sèrie, la Mel King, és la hija de Walter White.
1: Són paraules fortes.
0: Sí, jo quan li vaig dir al meu pare, diu, no, en veritat sí que se dan un aire. Jo, sí, vinga. I això perquè, fa que t'ho he dit ara, si no, no t'enteres, no? Però bueno, és curiós. No, coses que passen, no? Una nepo baby, però una nepo baby que si ens enterem després de la sèrie, potser s'ho ha treballat més, no? Perquè no, tampoc ho sabíem, llavors, bueno, té el seu mèrit, no? Una sèrie, evidentment, que, a veure, potser no dona peu a fer molts memes, però sí que aquests petits moments, potser de comèdia, no? Dins de The Pitt.
1: Sí, a veure, jo sempre he dit que soy partida de los nepo babies y los nepo babies son buenos. O sea, si son malos, entonces no.
0: Evidentment.
1: Però, entonces, en mi caso, yo creo que esta...
0: Sí, és sí com que... va passar el Barça amb el Jordi Cruyff, per exemple, jugadors... Això s'ha vist en tots els àmbits de la vida.
1: Això sempre passa, vull dir, al final, enxufes el enxufe, però... Mm-hmm. En plan, estan bé quan surten bé els enxufes.
0: En aquest cas no ens casarem, no? Amb la doctora Mel King. Doncs, en The Pitt, fins aquí ha arribat el nostre programa del de sèrie. Esperem que gaudi tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries. Núria, ens veurem la setmana que ve per parlar i matar-nos, per parlar d'Eufòria. Potser li dediquem més i tot. Ega. Media hora d'Eufòria. És que és una de les sèries que més dona, no?
1: Sí, és que...
0: Per parlar, no? Hi ha tantes trames i tanta polèmica que segur que ens dona, no? Mm. I per acomiadar-nos us deixarem amb el tema de Midnight City, del grup francès M83. La cançó publicada el 2011 dins l'àlbum Hurry Up, We Are Dreaming, apareix al tercer episodi de la segona temporada de Bronca, no? Parlàvem d'aquesta gran banda sonora, no, de la sèrie. També sortia Chappell Roland por ahí, moltes coses.
1: Temi Impala,
0: sí, sí. Bueno, podíem elegir. Teníem tota la set list, sí, no, de tota la temporada a Bronca, no? Però hem elegit aquesta cançó. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El pla Alfa de risc d'incendi forestal està activat en nivell 4 amb perill extrem a 33 municipis de 7 comarques durant tot el dia d'avui. A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de perill molt alt a 175 municipis de 16 comarques més. Davant d'aquest escenari es mantenen també les restriccions d'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell, Marmellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana, a més, extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc en general molt elevat. I en mobilitat, les línies R2 Sud i R2 Nord de Rodalies ja han quedat restablertes després de tallades aquest matí a primera hora entre Barcelona, Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies. Els trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'han desviat per Vilafranca del Penedès. Els trens aniran, doncs, recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. I en l'àmbit polític, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament l'amnistia als independentistes, que no haurien d'esperar el primer una sentència del mateix Tribunal Constitucional i després de la resolució final del Tribunal Suprem. En dues entrevistes al diari Ara i al Nacional, Boye recorda que el Constitucional podria haver presentat a la justícia europea qüestions prejudicials anteriorment i no ho va fer perquè no tenia dubtes. Per això creu que després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el ple del Constitucional es podria reunir en pocs dies i no a la tardor com està previst, i insta directament a la resta de tribunals a aplicar directament l'amnistia als independentistes. I a Barcelona, l'Ajuntament ha iniciat els tràmits per adjudicar 7 pisos de propietat municipal de la Casa Orsola a l'Eixample. El consistori és propietari d'11 pisos, els 6 que sortejarà, un que s'adjudicarà a una entitat del tercer sector mitjançant el programa d'habitatges d'inclusió i 4 que ja tenen contractes vigents en el moment de la compra de l'edifici i que s'han subrogat. I en cultura, el Festival Peralada ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.

0: És el quart any ja que pensem en com trencar el gel d'aquest programa. El primer va ser incert, el segon un somni i el tercer confiança. I aquest quart, no us enganyarem, teníem por de caure en el cercle viciós. Aquella ceguesa del sempre ho hem fet així i sempre ha funcionat. Una ceguesa que no et deixa veure ni els errors ni totes les possibilitats exitoses que encara et queden per explorar. Quan topes amb aquesta por, hi ha dues opcions. Abandonar i buscar un nou camí o enfrontar-t'hi. Hem escollit la segona i per això som aquí. Però en aquest temps de pors i dubtes també hem pogut detectar errors interns i externs i abraçar noves cares perquè ens acompanyin en aquest camí. I al fons de tot hi ha la raó de tot plegat. Per què un quart any explicant allò que va més enllà dels castells? Doncs perquè som uns autèntics privilegiats. Som una comunitat enxarxada que fa castells, però també dina, sopa, fa esport, fa quilòmetres en cotxe i bus, i tot amb l'excusa d'una tradició que va començar, vés a saber qui, fa 200 anys i aquí seguim. Feliços, contents i amb les mateixes ganes de fer castells. I per què treure a la llum els nostres embolics i conflictes interns? Doncs perquè això encara ens fa més humans. Som una comunitat imperfecta, però per sobre de tot som aquella gent que amb uns pantalons, una camisa, una faixa i els peus descalços i bruts podem viure emocions que no es poden explicar en paraules. Som una mica els de sempre i una mica diferents. Ben tornats a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Què tal, Aina Mallol?
1: Ai, necessitava ja això. Hi ha gent, fins i tot, és que és tan bonic aquest programa, sempre ho diem, però que de, per fi, per fi, i en realitat la primera que diu per fi sóc jo, perquè tenia nosaltres moltes ganes d'aquest espai nostre, segur, de confiança, però sobretot de safareig.
0: Molt bé, i un any més tindrem el Joel Brugués. Benvingut!
2: Bones, què tal? Aquí estem un altre any, aviam com ho fem, com ho encarem i esperem que torni a agradar a la gent. Era molt guai aquest inici de temporada, quan la gent et deia que no torneu aquest any, que no ho feu, preguntaven.
0: I nosaltres, perdó, és que hem d'anar al Sant Fermín, eh?
2: Exacte. I ha donat llargues tota l'història, és com, no ho sé, la veritat, t'ho diria, però és que no ho sé.
0: Bueno, hi haurà canvis, però sí, sempre els canvis són positius.
1: Sí.
2: I tant.
0: El que sí que farem, perquè això és una droga que nosaltres necessitem per sobreviure, és parlar de castells.

0: Què hi ha més estiu que la Costa del Garraf i el Memorial Pepe Rodríguez de Sitges?
1: Sí, una actuació que l'any passat va tenir 3 colles, enguany passa a tenir-ne 2. Té els castellers de Sitges que venen de fer el 4 de 8 i jo crec que apostaran per repetir-lo. I si poden fer alguna passeta més, doncs de ben segur que hi apostaran. I amb aquesta gamma de 7 i mig també que estan treballant, castells amples d'aquests, castells que donen molt d'això. A tothom. És per no dir 7, que crec que ho direm moltes vegades, llavors diré castells amples, que em sembla un sinònim molt cuqui. I els castellers de Vilafranca, que venen de la Diada de les Cultures d'Altafulla, de realment donar-ho tot, perquè el nivell aquesta temporada és extraordinari, per tant haurem de veure també què proposen.
0: Creieu que és el dia de tornar-hi amb aquella torre de nou que els està portant una mica al punt de prudència de la temporada, si és que es pot dir prudència, perquè, bueno, aquesta gent van desbocats tots plegats.
2: Sí, sí. Jo crec que sí, crec que és un castell que els han de tornar a agafar confiança, Altafulla no va sortir, però jo crec que és dia de tornar-hi. Potser més amb el 2 de 9 com a gran objectiu de la diada, en el sentit de seguir rodant el 3, el 4, potser el pilar de 8, però el 2 de 9 crec que ha de ser el gran objectiu d'aquest diumenge.
1: Sí, crec que depèn. És a dir, crec que el que va passar a les cultures és un reflex de que venien d'una setmana com de semidescans i que potser no havien tingut allò l'alineació per fer la repetició d'aquesta estructura, que realment tots sabem, no? que necessita doncs, de molta memorització. Crec que només que l'hagin pogut assajar un o dos dies bé, el faran sense problemes.
2: I que és un castell que saben fer i dominen. No és un repte fora del seu abast o qualsevol cosa nova, sinó que és més un tema d'ajustament que no pas de problemàtic.
1: Tal i com estan fent el 4 amb l'agulla, jo tampoc
0: segur,
1: no el descartaria,
0: perquè
1: saps? Perquè
0: és
1: em sembla...
0: És un bàsic de nou, sap greu, i amb tot el respecte cap a l'estructura.
1: És una animalada. És a dir, té un hàndicap per mi, que és el volum de gent que necessites, perquè aquell folre és bestial, i realment necessites gent a sota... que te l'aguanti bé, però em sembla una carta que pot entrar pràcticament en qualsevol lloc, per tant, jo hi apostaria. Després, és veritat, també hi ha el 9 de 8, que és una carta que ells a partir d'ara jugaran com i quan vulguin. Haurem de veure, no?, si l'utilitzen també, i com no, s'han de repetir els bàsics de nou, perquè el castell de 10 jo crec que són els grans objectius, sobretot arribats a l'agost, i seran les apostes clares per ells.
0: M'encanta que no mori mai aquest frec a frec que tenen la vella i els verds amb el 4 amb el pilar.
2: És molt divertit, perquè
0: més... ara van 41 la vella, 42 els verds. Però tal com està la temporada, és que poden estar així fins a Santa Tecla.
1: És que no seríem res sense aquests apunts de friquisme, diria. A més, tinc la sensació que enguany aquest duel serà una bogeria... Ells mateixos no estan com abocats a aquesta...
0: Però a més que és una cosa tan... Vull dir, a mi, analíticament és una mica absurd anar a veure qui té els més... Bueno, va tan frec a frec que fa gràcia,
2: però
0: no?
2: Però potser és amb el castell gran que tenen aquest frec a frec, perquè, per exemple, a pilars de 8 o 2 de 9
0: no,
2: els
0: no,
2: verds estan
0: de 8 no
2: desmarcadíssim.
0: No,
2: a 4 nets la vella està desmarcadíssima.
1: Tu busques jugar el que pots jugar, eh?
2: Clar.
1: Vull dir, això és una mica...
2: Jo crec que és amb l'únic castell top que poden tenir aquest frec a frec.
0: Bueno,
2: més o menys.
0: I que li dona la vidilla, no? Home, la narrativa.
2: Ara, el problema que hi haurà amb aquest castell és que la gent es pensarà que és fàcil. I aquest castell l'han
0: no.
2: fet quatre
0: no,
2: colles.
0: No, el problema és en su casa, eh?
2: És molt xungo fer això.
1: No us vingueu amunt amb aquest castell perquè parecia que sí, però no, eh?
2: Clar, és que estem parlant de 4-9 folre pilar i dius, ah, sí, un altre. I dius, és un castellot que al·lucines.
0: Tindrem temps per analitzar.
1: I el del pilar d'avui també és d'escàndol, eh? Sí, enguanyar els castellers de Vilafranca, mira... fan el pilar de 8 per practicar, et diria.
2: Sí, bueno, que estigui de rotació,
0: bueno,
2: pràcticament.
0: Per practicar el pilar de 9.
1: Sí, bàsicament.
0: Sí. Anem a moure'ns cap al Catllà.

0: És festa major, dissabte a la tarda a les 7 hi haurà els xiquets de Reus, xiquets de Tarragona i nens del Vendrell, tres colles que totes desitgen mirar-se de tu a tu des del 8:30. Però, bueno, les circumstàncies a vegades et fan frenar una mica. Comencem pels xiquets de Reus, perquè tenim aquí el Joel amb informació de primera mà i no la desaprofitaré. No, en cap cas.
1: No, per nosaltres és dia de tornar amb el 3 i 4 de 8 i estem treballant a saco per intentar fer la catedral al Catllà, que és una plaça que és com molt talismà i volem estrenar el 5 de 8 allà. Veurem si divendres acabem de confirmar-ho tot i si no, doncs farem una clàssica i l'estrenem la setmana que ve a Santana.
0: Molt bé. Molt bé. Oh. I els xiquets de Tarragona, Aina Mallol.
2: Bueno,
0: eufòria. Desbocados.
2: Eufòria. Ara jo crec que és moment d'una mica fre de mà, eh? Ara...
0: Nois, nois, tranquils.
2: Budesca d'agafar el freno i dir... Molt bé. Vale. El Catllà potser no farem el 4 de 9, però sí el 7 de 8, que sí. És el seu sí. Castellet estrella. El fan molt bé. Crec que és un dia per rodar 3 i 4 de 8. Seguir aquest rodatge i sumar-li el 7 de 8, que és... Molt bona actuació i a l'espera de, suposo que, recuperar algunes peces i apostar també per estructures com el 5 que puguin enriquir també doncs el castell de Nou.
0: I, per cert, Joel, Valtros, el 7?
1: No.
0: No.
1: No l'assagem.
0: Vale, vale.
1: Directament.
0: No, no, no.
1: És
0: molt
1: a dir,
0: bé.
1: Vam tenir un susto l'any passat.
0: Segurament us aplaudeix mig món. Sí, sí.
1: És a dir, vam tenir un susto l'any passat amb el 7 de 7 net abans la Diada del Mercadal.
0: Sí,
1: i l'hem deixat d'assajar. Abans de completes vam fer una prova de 7 de 6 net, d'una prova de 7 de 7. Vam descarregar el 7 de 7 per ficar gent, però allò, diada en solitari sense molestar sí, ningú sí, mentre ballaven els gegants.
0: Sí,
1: perquè,
0: és veritat.
1: Per no emprenyar, i si podem no el repetirem
2: perfecte.
1: Més.
2: Perfecte. Gràcies. Nens del Vendrell, tu que potser saps alguna cosa
1: sí,
2: més?
1: Sí, van tenir un inici de temporada bastant accidentat i aquest centenari potser se'ls està fent una mica més llarg del que voldrien, però sembla que volen ficar-se a punt de cara a Santana. I la idea que tenen és intentar repetir el 4, en porten ja un munt, però estrenar el 3 per intentar arribar amb el 7 de 8 la setmana que ve a Santana.
0: Fantàstico. I doncs, bueno, ja parlarem de Santana la setmana que ve.
1: I tant.
0: Alguns titulars, perquè vinga. Tenim joves nois Serrallo a la Riera de Gaià i aquí jo crec que el focus... està en els nois i en el Serrallo, els nois, perquè s'han obsessionat positivament bueno, en entrar dissabte.
2: No és fàcil, eh?
0: I no és fàcil,
2: El repte no és vull fàcil dir... perquè venien de la posició 40, no sé què, que hi va haver un moment que era com... No estaven ni a dins, quasi, del concurs.
1: Del concurset.
0: Bueno, per fer-ho han de repetir 2 de 7, 5 de 7, 7 de 7, a la Riera, a Roda de Barà i a no sé on més...
2: Sí,
0: Altafulla.
2: Anava a dir, el repte difícil. És bastant, bastant difícil. I el 2, bueno, és un castell molt fràgil i que en qualsevol sí, sí. moment et pot caure. Per tant, bueno, vull pensar que pot ser un bon lloc perquè és a prop de casa i tindran la seva gent, però...
0: Prudència.
2: Cuidado amb aquest ganivet de doble tall.
1: Sí.
0: Serrallo.
2: Bueno, el Serrallo... Va.
1: Sí. A mi em fan por, ara ja. Jo dic en sèrio, eh? Vull dir... fan millor els castells de 8 que els de 7. Ojo amb aquesta gent. Jo crec que a la Riera...
2: No, no, que el 2 de 7 és el seu castell fàcil,
1: sí, sí,
2: eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Clar, cuidado,
1: és que és molt bèstia, eh?
2: Pues estic...
0: No.
1: Desmunten un 3 de 8 a Cornudella no. i es calmen la plaça amb un 2 de 7. Quan aquesta gent aixecava la plaça amb el 2 de 7.
2: A Cornudella.
1: Sí, sí.
0: És fort, és fort.
1: És molt
2: per
1: bèstia.
2: Per tant, a la Riera de la Gaià, què faran?
0: 2 de 7.
2: 2 de 7
1: jo no descarto el 3 de 8, eh?
2: No, 4 de 8, jo apostaria, perquè, mira, és el castell ara, el segon castell segur que tenen.
1: Jo és que al·lucino. Me n'alegro molt, per
2: la clàssica no. vull pensar que se la guardaran no, per un dia una mica més lluït, però bueno.
1: Sí, clar, però és que...
2: Però en un any faràs pues, 5 vegades la teva millor actuació de la història. Sí.
1: Jo segueixo confiant en una cosa. Recordeu aquells anys que sempre el Serrallo provava el Pilar de 6 del concurs? Que feien 5 de 7, 7 de 7... Pirlassis! Jo, aviam si aquest any el poden assajar amb calma i poden fer-lo.
2: Bueno, el concurs no és un bon dia.
1: No, però facin per Santa Tecla vale, o la seva plaça, però és com, proveu-lo ara.
2: Veurem en què se'n valentona, perquè també s'han d'envalentonar-se.
0: És tremendo. Diada de la Llotgeta a Sant Cugat del Vallès, què podeu dir d'això?
1: Sí. No.
2: No. Et cau molt cap allà, no, Joel?
1: No. Vaig estar parlant. Jo... Un apunt. Bordegassos. Espectacular el nivell que porten de castells
0: sí.
1: de 8.
0: Sí, sí.
1: És
0: sí.
1: a dir,
2: suma 3 i 4 de 8
1: que...
2: i a fora de casa.
1: Correcte. Fora de casa, normalment les estrenaven a les neus, tenen la carta pendent de descarregar el 2 de 7. Podria ser dia de fer oblidar una mica el castell de 8, centrar-se en el 2 de 7 per a les neus i intentar-ho ajuntar tot.
0: Molt bé.
1: Caldes, sincerament, no en tinc ni idea. I Sant Cugat, jo crec, una clàssica, i anar-se fiançant, que no han tingut la temporada fàcil.
2: Sí, només han fet un 3 de 8, jo crec que per poc que puguin fer clàssica serà una gran notícia per ells.
0: I Capgrossos i Minyons, com els tenim?
1: Capgrossos van estrenar el 7 de 8, els acompanyo el sentiment, i han de preparar Santes. Per tant, 3 de 8, 4 de 8, amb intenció de pujar-los un pis, i a veure si poden fer un 2 de 7, que també puguin convertir en 2 de 8 d'aquí a poc.
0: Muy bien.
2: Sí.
0: Us
2: sí,
0: veia estudiats, eh?
2: I Minyons, algun, jo diria si poden 3 de 9 en folre, i castells de 8 i mig com el 5 de 8.
1: Totalment.
2: O una cosa així.
0: Estupendo. Anem a parlar del que sabem.

0: La Figuereta Disco Mòbil, eh? Estic veient això, eh? Per totes les festes majors.
1: El nom original d'aquesta peça musical?
0: A veure?
1: Es diu, originalment, és el Còctel de l'Amor, es diu, que és aquesta cançó.
0: Oh, és que no m'estranya que ens agradi.
2: Triple. Triple des de mig camp. Bueno, és que si, al final... És com una relació, aquest programa.
0: Totalment.
2: Si no hi poses una mica de xispa, mor.
0: Mor.
2: Pues ja està. Aina Mallol, com tenim el pati?
0: Ui, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè, clar, ha estat tan llarg l'hivern que han passat tantes coses que no sabia com endreçar-ho. Te soc així sincera, perquè dic, ara com faràs això?
2: Hi ha un esquema mental que sempre funciona, que
0: correcte.
2: Es diu G5.
0: Correcte, i he tirat de G5, això és extrapolable a tots els nivells i a totes les colles. Si això us ha passat en alguna de les vostres, assumim-ho com a propi. Però nosaltres, mira, hem fet aquest còctel de repassar colla per colla de coses que són Vox Populi.
2: Molt bé.
0: Comencem per on?
2: Pel capdamunt.
0: Vinga, doncs els del Portal Nou, després amb aquesta aturada invernal, van passar factura, perquè bueno, l'hivern ha estat llarg, hi va haver moltíssimes ruptures a tots els nivells, però algunes ja han tingut temps de tornar.
2: És ruptura velcro.
0: Això
2: la pots tornar a enganxar quan vulgui.
0: És allò de, hòstia, l'hivern se'n fa llarg, deixem... La gent normalment és a l'estiu, no?, que trenca la parella per anar-se'n a voltar pel món. No,
2: no en vulguis castells, entendre valls.
0: En castells va al revés, en castells ho deixes a l'hivern. Perquè estàs tant d'estona junts que... Bueno, total, que això ja ha passat. Poden, fins i tot haver tornat, jo diria, entre 3 i 4 vegades en aquest període, podríem dir, d'aturada... I llavors fan allò de jugar a jocs múltiples. Tu a la colla vella no saps ben bé qui està amb qui, saps? Quina parella va amb qui, si aquest és de l'altre o d'aquell, està tot una mica perdut. A vegades has de preguntar fins i tot.
2: Yeah.
0: Aquests estan junts? No, aquest és la nòvia d'aquell, però a vegades va amb aquell bastant. Bueno, llavors, a partir d'aquí, vosaltres mateixos pregunteu abans de dir, ets la nòvia de...
2: Sí, i si us pensava que algú havia deixat i teníeu alguna intenció, també pregunteu, perquè potser ja la intenció ja no és una opció, saps? Perquè han tornat. Pregunteu. Si parleu amb ells, pregunteu abans.
0: Exacte.
2: No costa res.
0: Res.
2: Abans d'espifiar-la.
0: Gama àmplia, a la colla vella per començar el juliol.
2: També hi ha hagut pedides de mano, a Valls.
0: Ah, exacte. Junollet a terra.
2: Espero que Manel Urbano tingui el calendari ben controlat, perquè si no...
0: Bueno, no tenen caps de setmana, pràcticament. És pues feu entre setmana.
2: Casaments a l'hivern. Tindreu la meitat de convidats. Els verds, va.
0: Vinga, anem a Cal Figuerot. Això de no anar al capdavant del tot ha passat una miqueta de factura, també. Tinc la sensació, tu, quan estàs acostumat a liderar el món casteller i potser t'ha costat una mica, has hagut de batallar allò, pues jo crec que això passa factura. Hi ha gent que no sap, no digereix bé el no anar al capdavant. I llavors hi ha hagut algunes separacions, ruptures, divorcis... Ara bé, cuidado, perquè si hi ha una colla que ara mateix té més solters per metre quadrat...
2: Són els castellers.
0: Són els castellers de Vilafranca.
2: Són els més solters.
0: Correcte, campions en això, saps? I els campions no se'ls ha de subestimar mai, perquè tant t'enamoren fent un triatló, com et munten una cata de vins a la llum de la lluna, com et fan ballar el drac tres passes endavant, tres passes endarrere... Vaja, ells... competeixen sempre, per tant, sempre tens.
2: No us deixeu seduir pels verds,
0: O sí.
2: O sí, però bueno, sapigueu que bueno.
0: Bueno, que ells van a conquerir-ho, a conquerir-ho tot. Anem a per la colla joves. Sí, els Diables Vermells, els d'aquí cul de cabra, que us he de dir, cada dia em cau millor. Ja saps allò, de que tenen un dia molt bo i després alguns altres que els hi costa una mica més. Tothom sap quins són aquells dies grans i no se'ls han de descartar mai, perquè ells estan sempre atents,
2: sempre.
0: Exacte.
2: A la línia de sortida.
0: Correcte, ells van fent, es van fent entre ells, però llavors hi ha dos dies grans que acaben amb tots els altres. Saps? Llavors, bueno, jo crec que s'ha d'anar perquè comencen amb les seves samarretes negres, que ja heu explicat sempre, que tenen de tots els models possibles, l'escut petit, perquè et generi certa confusió, i ja està. I han extès la seva capa, i ja està, i han guanyat. Els dies grans, grans, hi són.
2: Estupendo. Són meravellosos, també, abans. I no ens deixem Tarragona, perquè hem de tancar el triangle.
0: Sí, anava a dir, la colla de la Gina, que està envalentonada, com a tots, l'hivern casteller també els ha portat moltes ruptures. És que ha estat tremendíssima, això de l'hivern.
2: Allò de l'hivern va ser. Sí, sí, hi havia un moment... Però, bueno, qui queda?
0: Parem de dir-nos per WhatsApp qui ho ha deixat. Doneu-me alguna bona notícia, però, bueno. Però, escolta'm, res que no pugui arreglar un running club, un gama extra o un viatge improvisat, vés a saber on. Al final, crec que ens hem de presentar a candidatura, perquè sabem que les altes esferes estan en pau, el que hem de fer és, potser nosaltres, presentar-nos per trobar l'amor dels seus dirigents. Aquí, a Celestines, jo crec que no ens guanya ningú.
2: Sí? Tu vols jugar a aquest joc?
0: Podria.
2: Bueno, doncs, endavant. Sí, jo et faig de quarterback.
0: Si ells ho volen... Jo estic aquí a la seva disponibilitat.
2: Molt bé. I no ens oblidem, tampoc, dels minyons, que sembla que els a vegades ens oblidem. I no, en cap cas.
0: Els de l'altra banda de la ratlla divisòria que ens hem inventat per muntar-nos nosaltres la pel·lícula de que fan una cosa diferent
2: una
0: i tot això.
2: Una palla mental, tot plegat.
0: Sí, exacte, aquesta pantomima que nosaltres fem servir de tant en tant. Ens han ensenyat amors de portada de revista, eh? Estan allò... Nosaltres, que no creem molt en l'amor en aquella colla, de cop,
2: vaja,
0: tot és amor.
2: I molts bebès, també tenen amb aquella colla.
0: I llavors
2: colla.
0: Hi ha hagut el baby boom.
2: Baby boom.
0: Sí, sí, tothom ha començat a donar llum i ara hi han petits enxanetes passejant-se i noies que estan fent ja el compte enrere de que en dues setmanes poden tornar a pujar.
2: Doncs endavant, visca el baby boom casteller sempre, perquè aquí l'únic que volem és... no extingir-nos. Per tant, tingueu molts fills.

0: Bueno, queden ja 4 dies de Mundial, per sort. Ja deixarem de perdre gent als assajos,
1: gràcies,
0: perquè estan mirant el, aquell país que juga contra França. I la gent dels castells, doncs també volem titulars mundials. I per això hem tirat d'hemeroteca, perquè l'hivern no ha passat desapercebut, tampoc.
1: No, han passat coses.
0: Va venir el Tour de França aquí a Catalunya.
1: Sí.
0: No sé si ho vau sentir.
2: Sí, va. Sí. Alguna sí. coseta... Ui,
0: va venir un senyor en bici, no passant per davant de casa.
1: Molt ràpid, també t'ho dic. Esperar-se 3 hores, però un senyor molt ràpid.
3: I amb cara de tenir gana.
0: Sí. Bueno, en aquell dia les colles de Tarragona van dir... A nosaltres no ens interpel·la això. I ens ho mirarem. A RTV Play, amb l'aire condicionat i un vermut.
1: Però una cosa, costava tant fer 4 pilarets allí al costat de... S'han gastat uns calés allí amb aquell mural cookie que ha fet l'Edu Polo i no podien les colles muntar 4.
0: L'Edu Polo s'hi ha deixat la salut fent aquell mural.
1: La pell, tot. I les colles no podien fer 4 pilarets allí quan passés... No sé.
0: Algú podria haver tret uns quants calarons i les colles per 4 duros i un barril d'Estrella d'Am...
1: Fan 4 pilars.
0: Aquí poca vista. Poca
3: Tarragona,
0: vista
3: ciutat de Castells, els dimecres, si el turno passa en dimecres, doncs mala data, mala data.
0: Falla això. Bueno, si no sou del Tour i vau dir, a mi les bicis
1: no
0: me la repampinflen, jo sóc papista.
1: Ah,
0: també
1: sí,
0: vau
1: sí.
0: tenir visita del Papa per 3, va estar a Barcelona, Madrid i les Canàries, i un periodista... casualment, de Vilafranca del Penedès.
3: Vaja.
0: Sí. Estava a l'avió.
1: És que sona tot arreu, us ho he dit, eh?
0: Sona tot arreu. I li va regalar una estatueta dels castellers de Vilafranca i el vídeo pues, no va passar desapercebut, evidentment, a Twitter, #castells, que es va abocar a comentar aquella escena. I ell pues, va fer, i li agraïm moltíssim, va fer el comentari de retorn. Ho va fer al podcast Kilòmetre 45, que és un podcast que s'han inventat els vilafranquins dedicat a l'afició castellera més antiga de Vilafranca. Aquí hi ha, bueno, cadascú. I expliquen com va anar tota aquesta odissea.
4: Qui ho va pagar, això? Això ho va pagar la colla, deixem-ho així. El titular seria que vaig robar a Cal Figuerot.
2: Hòstia.
4: Perquè se'm va encendre la llumeta que l'endemà jo volava amb el Papa o al cap de 2 dies vaig trucar al president dels castellers de Vilafranca i vaig dir, hem de portar això. I em va dir com havia d'entrar, em va donar les claus, fes el que vulguis, agafa el que vulguis.
5: Sí, no és de Cal Pujol, doncs, és de la botigueta dels Verds, clar.
4: Correcte.
5: Vale.
4: Correcte.
3: És de la Tere.
4: Per tant, vaig robar-la dels castellers de Vilafranca, però, bueno, que per cert, era una torre de 8 en folre. Que la gent es pensava que portava allà un pilar de 9, era una torre de 8 en folre,
3: sí,
4: perquè era...
3: Sí, era una torre de 9 en folre,
4: no, era una torre de 8 en folre.
0: Bueno, si necessiteu robar alguna cosa de Cal Figuerot, truqueu a l'Ernest i li dieu, escolta, que vaig a veure
1: així,
0: el Papa demà.
1: Així, eh? És tan fàcil com això, provarem la tècnica.
3: Jo em quedo, et diu com entrar i agafa el que vulguis. I agafa una figureta d'una torre de 8 en folre. Jo no ho entenc, això. Que aquesta gent tenen fins i tot els botons de la camisa, els castells de Vilafranca, si fa falta. Pots agafar... Bueno, pot ser un outfit sencer pel Papa.
1: Bueno, però a veure, tu ara, si li haguessis de regalar alguna cosa al Papa, què li regalaríeu?
3: Una bicicleta.
1: És que no és fàcil.
0: Una bicicleta.
3: És el que està de moda, ara. La gent va en bicicleta.
1: És que, clar...
0: Ja, no era fàcil.
1: No sé si tenen merchant blanc, perquè hauria de ser blanc, no?
0: Hòstia, clar.
1: Bueno.
3: No farem comentaris.
0: Em van regalar els pantalons del segon tapat, del 7-10 descarregat. No ho sé. Si teniu idees, obsequis al Papa, @lafigaretapodcast.
3: M'ha vingut al cap el Papa amb les sabates dels Verds.
1: Pues cuidado, que jo el veig moderno, eh?
0: Però el papa...
1: De túnica blanca i bambes dels Verds,
3: El Papa porta sabates vermelles o alguna cosa així.
0: Al Papa se li veuen les sabates.
3: No em porto unes de vermelles, que no les la pot portar ell o alguna cosa així. Ha una...
0: No sé, no és com el Sants.
1: Pues jo, terra d'espardenyes, jo crec que aquí hi ha un filó,
0: Regala-li unes espardenyes.
3: Espardenyes pel Papa.
0: Cinteta verda.
3: Home!
0: I la punta groga, com el castell que van fer. És que, clar, bueno, en fi. I a més, seguim amb els titulars mundials, perquè ha obert una discoteca...
3: Ui!
0: A l'alçada de Patxà la Pineda, que atraurà turistes d'arreu del món, i han triat una millor ubicació que el descampat on estava Patxà la Pineda, allà amb el fons marí del Serrallo. I, evidentment, la nova discoteca d'èxit mundial és...
1: Xiquets del Serrallo!
0: dediquen i tanquen a les 7 del matí, hi ha festa de l'escuma, fi de guà...
1: És que clar, que tu a les 3 del matí, quan et penses que ja estàs a punt de ser un cadàver i caure mort en qualsevol sofà o a la mar, que també pot passar perquè estàs al costat del mar, doncs no, treuen un platet de fi de guà i tu reviscoles! Sí, amics, els xiquets del Serrallo, està bé si fan 3 i 4 de 8, però si no, també trobareu festa.
0: Exacte. S'obren cada cap de setmana.
3: Com li agrada a Aina fer Ràdio Fórmula?
0: No sé com reconduir aquest moment del programa, ara.
1: Bueno, jo crec que...
0: A mi a la Facultat de Periodisme no m'ho...
1: Crec que, ja ho sabeu, de fet, a la Diada de les Cultures, el comentari general era ara baixem el Serrallo de festa.
0: Què dius?
1: No sé. I se m'ha dit que a les 5 del matí van aparèixer dues persones, personalitats, et diria, dels castellers de Vilafranca, i quan van arribar se'ls hi va posar l'himne de la seva colla.
3: És que són el Serrallo. Jo una altra lliga. No.
0: És que a sobre són generosos amb els convidats.
3: És que són...
0: Bueno, són com la figareta, perquè nosaltres també som molt generosos amb els nostres convidats.

0: Ens arriba aquest moment del programa on estrenem una de les novetats d'enguany, que és les seccions i els col·laboradors. Al Joel li hem donat festa alguns dies, perquè, escolta, ell, pobre,
1: té una feina normal.
0: Ell no ha d'estar com un yonqui. Ja està igual, no? Sí. Però no li paguen. Llavors, hem pensat, anem a buscar una rotació o triangulació com fan els equips bons i tindrem, doncs, tres convidats, que són el Joel, evidentment, la Judit Enyorà, tia fantàstica, que ens portarà tot el que passi al nord i que a nosaltres, evidentment, se'ns escapa.
1: Desconnectem.
0: I també tindrem a l'Alba Esteve dels Verds, perquè creiem que és el més a prop de tenir a Salvador Illa o al Papa de Roma, asseguts aquí al programa.
1: Correcte.
0: Llavors, són aquestes les nostres tres cartes. Sí, sí. Com va la dinàmica? Nosaltres els hi deixem un forat en blanc al guió i aquí ja a fer volar la màgia absoluta.
2: Exacte. Jo m'he proposat que en aquestes vegades que vingui cada cop us portaré manuals de supervivència a fets castellers o a moments de la temporada per intentar que els nostres oients cada vegada disfrutin més de l'experiència dels castells.
1: Fantàstic. Per on comencem?
2: Doncs avui comencem per al manual per sobreviure una diada castellera.

0: Molt bé, com ja sabeu, fa anys que voltem per les places del país. Hem vist colles grans, petites, mitjanes, històriques i d'altres que encara busquem al Google Maps per trobar la plaça exactament on actuen. Però arriba un moment que et curteixes, ja no et sorprèn qualsevol cosa. Has anat a diades que prometien èpica i has acabat veient castells a 38 graus, preguntant-te en quin moment vas decidir sortir de casa. Per això avui us porto 5 consells per sobreviure a una diada castellera durant l'estiu.
1: Fantàstic.
0: El primer punt, i un dels més importants, és escollir bé la diada.
1: No és fàcil, eh?
0: Abans de sortir de casa, hem d'estudiar on anem i què hi veurem. No sempre una diada amb colles grans és la millor opció.
2: No.
0: Què prefereixes? Veure el clàssic 3 de 9, 4 de 9 de rotació en mode assaig en públic o anar a veure els primers castells de 8 del Serrallo, per exemple, que, per cert, que avorrits que els fan, com a castell de 8, o anar a veure aquella colla que fa temps que havia fet un castell i que torna a provar, Elisenda, no em fiquis aquesta cara, que ja feu olor a portar el 3 de 7.
1: Bueno. Jo crec que teniu més ganes, Valtros, que jo, eh?
2: Jo aquell dia vaig a un sí per veure't a plaça fer aquest gama extra, eh? Avisa'm, eh?
1: No, avisa'm tu quan vagis als escallots de la plaça.
0: Ui, les garibatades, tu.
1: Ja hi entrarem un altre dia.
2: Sí.
0: Punt número 2. La postdiada és tan important com la diada. No ens enganyem. Una diada espectacular, sense vermut, sopar i sense safareig, perd molts punts. En canvi, una diada normaleta amb una bona festa després, tres anècdotes, dos safareigs i algú que acabi el karaoke, això sempre crida molt més l'atenció. Per tant, hem de valorar què anem. Si anem a tres rondes i pilar o a diada completa.
1: Sempre diada completa, perquè no hi ha bajona més gran. I l'Aina i jo us ho podem explicar de primera mà, que és haver d'aguantar les 3, 5 o 10 rondes que fan en certes diades sota un sol de justícia i després que te n'hagis d'anar a treballar, a estendre la rentadora o a recollir les caques del teu gos.
2: A mi el xiringuito de després ben muntat, eh?
0: Punt número 3. Saps on vas? Aquest punt és clau. No és el mateix una diada a la zona tradicional o a la zona no tradicional. A la zona tradicional hi ha places on encara es discuteix si una faixa ha d'anar un dit més amunt o un dit més avall, o on el protocol el marquen les pròpies colles en funció del que necessitin. I després hi ha diades molt més creatives, d'aquelles on hi ha un castell conjunt, pinyes multicolor o ballen la polca. I només faltaria cantar Imagine agafats tots de la mà. Per tant, cap model és millor que l'altre, però hem de saber on estem anant.
1: Sí, perquè si no et poses allà a aplaudir a fondo a les dues colles de balls, i algú et mira així com... Què la porta?
2: És que potser no ho sabies i acabes agafadet de la mà d'algú ballant la polca, eh? Vull dir que això és molt perillós, eh?
0: No confondre. Sobretot no confondre. Punt 4. La logística és mitja diada. On aparques, on dines, on fas el cafè, on està l'ombra i, sobretot, on és el lavabo.
2: Toma.
1: Joel, quan penses moltíssim, eh?
2: Sí.
1: Jo, si agafo les claus i el mòbil i la cartera, em sembla un èxit.
2: És que jo crec que té un màster, ell, en això.
0: Molts anys.
1: El té. O sigui, tu arribes a plaça i...
2: A mi em serveix Joel.
1: De guia. Jo vino, busco el Joel, i el Joel, perfecte, em puc desmaiar, em pot passar qualsevol cosa, i el Joel.
0: És important, hem de planificar sempre i preguntar per evitar deixar el cotxe 20 minuts de la plaça i sota un sol de justícia, molt millor.
1: A mi m'agrada fer aquest trajecte, d'aparcar on fica Vilafranca, on posa el cartell de l'autopista, jo deixo allà el cotxe, llavors faig una etapa caminant, saps? Com si fos el meu Camino de Santiago.
2: Bueno, exacte. L'únic que has de saber on has d'arribar, eh?
1: I a l'hora.
0: L'hora és important.
2: Perquè ara et perds primera ronda i ja t'ho has perdut tot, eh? Jo l'altre dia estava a punt d'anar a Torredembarra i una mica més, i m'ho perdo tot i no veig res, eh?
0: Per últim, anem amb el material imprescindible que hem de portar a una diada. Roba fresca, calçat còmode i la targeta sanitària. Sí, exactament el que ens demanaven a primària quan anàvem d'excursió al Zoo de Barcelona. Resulta que ens estàvem preparant per anar a veure una diada castellera.
1: Una gorra també entrava, no?
0: Sí.
1: Que no te la podies treure, eh?
0: Correcte. Si portes un ventall, automàticament puges de nivell, sempre pots anar ficant extras, però bàsicament l'objectiu, i és important, hidratar-nos. A vegades veus més públic perjudicat per la deshidratació que no pas per haver disfrutat de la diada. Així que...
2: Escolta, però a la hidratació li dedicarem un capítol a banda, perquè em sembla que si entrem en quin tipus d'hidratació, no sé si la gent està fent la correcta, eh? A vegades...
1: Hi ha coses que juguen a la contra, eh? No tot el que entra per la boca hidrata.
0: Correcte, aquest és un punt molt important. I fins aquí aquest primer manual de supervivència castellera. Si teniu més dubtes, ens els podeu fer arribar pels nostres canals habituals. Tenim l'apartat de correu sempre obert, si no, els DMs del nostre Instagram i podeu preguntar què us
2: sí,
0: fa falta saber.
2: Sí, a demanda. Saber. Allò és sí. com la bústia de lo que sigui.
1: Un cop cada tres setmanes responem els missatges, més o menys. Vull dir que sigueu àgils.
2: Ara potser més ràpid, que ara els mirem.
1: I una minisecció, ara... Perquè hi ha coses que no tenen un espai en una secció, però
2: correcte.
1: No les podem deixar passar.
2: Correcte,
1: perquè
2: no,
1: perquè
2: no.
1: se t'escapen.
2: No, perquè sempre hi ha alguna cosa que et deixes, que no és safreig, que no... Li havíem de trobar un lloc a això i hem decidit dir, no se n'ha parlat prou, perquè sempre hi ha temes que ens xuclen, no se n'ha parlat prou d'una cosa, Elisenda, que són les entrades del concurs.
1: Des de luego. S'ha inventat un nou sistema perquè sempre col·lapsava aquella pàgina, que era més buscada que les entrades del Bad Bunny, amb la diferència que n'hi ha menys. I llavors el col·lapse és encara més gros. Llavors han fet un sistema de sorteig que veurem com funciona. Aina Mallol estarà allà per explicar-vos-ho tot plegat. Però jo, si fos per mi, tornaria antes.
2: Digues.
1: Vendre les entrades a la taquilla de la TAP.
2: Sí.
1: I la gent que faci cua 3 dies, si cal, i que acampin, que tallin el trànsit allà les d'això de la TAP, que muntin també un escenari, i això, bueno, tipus Via Catalana, coses així. Sí,
2: pinguin en
1: sí.
2: bucle tots els continguts de la xarxa més, correcte. Allí, que vagin passant.
1: Un evento al final.
2: Vale. Bueno, sí. Jo ho estudiaria, eh?
1: Després, el Mario Villares deia la seva opinió a Twitter i deia que el seu seria que el sorteig de les entrades del concurs es fes a TAC 12, presentat per Carles Cortés i amb els nens del Turó traient números a l'estil loteria de Navidad.
2: Mira, m'agrada que treguis aquest tema, Elisenda, perquè aquí la Mendelerenda serà la presentadora de les boletes del concurs de Castells.
1: Clar, és que Carles Cortés va dir, has encertat una de tres. TAC 12. Sempre hi és.
2: Bueno,
1: sempre
2: pues, hi és. Alguna cosa així passarà. Estic decidint si agafo més el paper de Niña de San Ildefonso o Carmen Sevilla. Estic aquí, debatint-me.
0: Carmen Sevilla,
1: sisplau.
0: A mi, sisplau.
1: A Carmen Sevilla, me tens allà, eh?
2: Mi hijo, la sovejita.
1: Bueno, al final aquesta secció és... No he pogut faltar el respecte a algun fet i per no posar etiquetes, pues, la posem aquí amb
2: correcte.
1: Una cosa ambidiestra.
2: Correcte.
1: Molt bé. Repassem una miqueta l'agenda. Són santes aquest cap de setmana. Hi ha moltes coses a santes. La Bet, sobretot. Em sembla molt interessant veure la Bet. I si us hi quedeu a dormir, doncs el diumenge al matí podeu fer una mena de travessa nedant, que ara es porta molt això de fer esport. I també podeu anar a la dissertació filosòfica de Kevin Prados, que després de passar-se tot l'hivern venent llibres,
2: sí?
1: fot una dissertació filosòfica que es diu Els castells d'una epopeia popular.
2: Bueno.
1: Si teniu el cap despejat, aneu-hi.
2: No és el meu cas ara mateix, però...
1: Sí, tampoc però, bueno... crec que et quedis a dormir a les santes.
2: Bueno, Elisenda, no em subestimis, tampoc.
1: Bueno, escolta. I si voleu una cosa més íntima, més allunyada del món casteller, la nit 5.1 de la Barberà de la Conca, que direu, no hi fan castells ja, però hi ha l'amiga Laura Grau fent monòlegs.
2: Correcte.
1: Per tant, és castellera, per tant, això entra dins de l'agenda de la Figareta.
2: I pets, i llengua morta, i la rauxa, i bon menjar... Vaja,
1: bon menjar, pocs castellers... Bueno, jo no sé què
2: sí,
1: més
2: sí.
1: podeu
2: dic,
1: demanar.
2: Trobo un detall que comencem a dir coses a l'agenda per evitar els castellers. Mira, podem afegir el partit de la final d'Espanya, també. Bueno, a quasi tot arreu, menys a Vilaseca, però...
1: coses que passen. I no res, doncs amb aquesta... coseta repassada. Acomiadem el Joel fins d'aquí 3 setmanes, crec que són.
0: Aproximadament, sí.
1: Més o menys.
0: Sí, sí,
1: 3,
0: sí.
1: 4, 2.
0: Ara t'ho mirava.
2: Bueno, a l'aleatori.
1: Sí.
0: La setmana que ve coneixereu la Judit, que ho farà fantàstic.
1: Molt bé.
2: Fantàstic.
1: Ai, quins nervis. I nosaltres, pues, sí, tornarem la setmana que ve. Gràcies a Sílvia García, el control tècnic. Tot això és una producció de la Figareta amb el suport de la xarxa Més i Tarragona Ràdio. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

0: Parir és molt bonic, és molt bonic. Ser mare és molt bonic. És un tornado. Però tothom ha de saber que les dones som lo màxim, que hem de creure en nosaltres, perquè si no hi creiem nosaltres no hi creurà ningú.
1: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Sandra Triginer Roig.
0: L'Àlex va néixer el 26 de juliol del 2023. Va ser un part ràpid i, per sort o per desgràcia, va néixer el cotxe. Aquell dia era pel matí, ja vaig notar que tenia contraccions, no? Unes contraccions que anaven i venint, no? Que dius, bueno, ens aportem la cara estreta i ja on anem? Doncs vam sopar a casa, ens vam posar a dormir i a les 12 de la nit, ostres, que això sembla que torna a arrencar, no? Carreguem els nens al cotxe, els deixem a casa amb uns pares i anem a l'hospital. Bueno, jo sóc metgessa, aleshores sempre he volgut, no, un part controlat, no? En un ambient controlat, perquè el teu cap se te'n va cap a tot el que pot passar anant malament. Vam arribar a l'hospital a les 2 de la matinada. A les 2:30 em van fer les corretges, em van fer el tacte i em van dir que no, que estava molt, molt verda, que no pariria fins al dia següent. Jo els vaig explicar que era el meu tercer fill, que no els vaig explicar els altres parts per posar-los una mica en context. Amb el primer va ser un part llarg, realment quan vaig trencar aigües, vaig arribar a l'hospital, ja ràpidament em van començar les contraccions, molt, molt doloroses i molt ràpides, em van posar l'epidural i ja se'm va dilatar molt, que vaig parir en 12 hores, això amb el primer. El segon va anar molt, molt ràpid, no vaig arribar a l'epidural i vaig arribar en expulsiu. I va ser tot una mica com una carnisseria, que dic jo, no? Perquè jo no és que no hagués volgut un part natural, però no estava preparada en aquell

Llavors ens en vam anar a casa, a les 3 i mitja vam arribar a casa, i jo vaig dir, Bart, estem tu i jo sols. I recordo posar-me la bola, posar-me llum tènue, posar-me, no?, els olis essencials amb la lavanda, l'incens, la taronja, tot el que m'havien recomanat. Jo estava sola a casa amb el meu marit, però vaig poder-me relaxar. Penso, si m'hagués quedat a l'hospital, dic, hauria estat en un espai on no hauria estat còmoda perquè m'hagueren deixat en un llit, no m'hagueren atès, no hauria sigut tot més violent. Vam arribar això a les 3 i mitja i a les 4 i quart jo li vaig dir al meu home i és que jo no puc aguantar més. I llavors va ser quan em vaig aixecar i no podia tancar cames. Pugem al cotxe. I recordo una frase molt graciosa del meu home de dir, perquè li vaig dir, preparat perquè pariré al cotxe. I el meu home, en el segle XXI ningú pareix al cotxe. I li vaig dir, doncs m'està preparant. I recordo seure al seient del copilot, pujar al cotxe i al seient del copilot donant l'esquena a la carretera perquè no em podia seure. I el meu home sortir desesperat a 140 per l'autopista, afortunadament era de nit, no hi havia ningú. Però jo recordo anar sentint el anillo de fuego, no? L'aro de foc, el recordo perfectament del part anterior, no? I dic, Bart, baixa'm els pantalons, para el cotxe i baixa'm els pantalons perquè el nen surt. Va baixar els pantalons i diu, aquí no hi ha cap nen, i va tornar a pujar. I el meu home va trucar al SEM i explicava, no?, mentre jo estava allà, i anava parlant amb algú que li anava guiant què és el que havia de fer. Al principi, quan tu estàs tenint les contraccions, sents molt, molt de dolor, un dolor. I després, ja quan estàs en expulsiu, el dolor es converteix en pressió. Ja no tens dolor. I ja veus, notes, tu vas notant com el cap va baixant. I notes, primer, com se't dilata la pell de la vagina i la vulva, tu no? Notes que se't dilata i sents com el cap està coronant perquè tens una cremor. El fet d'haver-ho sentit en el passat a mi també em va ajudar a estar tranquil·la i a no tenir pànic, a dir tot és normal, no? Estem seguint tots els passos que toca. I això em generava tranquil·litat, no? També. Va tornar a arrencar i dic, para el cotxe! Va parar el cotxe, va baixar els pantalons i el nen va sortir en un pujo només. Portàvem una palangana perquè en aquell moment tenia com ganes de vomitar que no vaig reutilitzar, però que la vam posar a sota per quan nascés i si que hi ha alguna cosa de fluid o el que fos, no? I recordo que, clar, recordo els altres parts de primer surt el cap i després surt el cos, no? L'Àlex va néixer tot en un sol pujo i llavors va ser com que va relliscar enmig de la palangana i el vam agafar de la palangana, no? Llavors el vam agafar directament i ja el vaig abraçar, me'l vaig posar al damunt i va ser, ostres, estàs aquí, ja està, saps? Has sortit! I recordo parlar-li, Àlex, estàs aquí, ha anat tot bé, estàs amb la mami. I sí que recordo aquest moment de dir, hi ha alguna cosa que no quadra. El nen, en lloc d'estar vermell, està blau. I aquí sí que és on em vaig espantar, no? Perquè vaig dir, no reacciona, no plora, no? I aquí és on li vaig dir a l'altre, dic, no plora, dic, estimula, no? Li vaig estimular i tot. El vam tapar amb la manteta i em van dir, ara porto una ambulància. I dic, no portis cap ambulància perquè estic a 2 minuts. D'arranca! I durant el camí ja va començar, no? Ja havíem apagat l'aire, ja l'estava abraçant, no? Clar, la panxa està ja tot caliu i normalment quan el treuen també el posen, no? Ja ràpidament la temperatura del quiròfan, no? És una altra. I ja el vam començar a estimular i ja va començar a plorar i a cridar i ja està. I aleshores ja va començar a agafar caloret. Però bueno, aquells moments de no respon, està blau, no? Una mica és com se'm va encongir una mica el cor. No pot ser que això no vagi bé, ha d'anar bé, no? I afortunadament va anar bé. El moment que em va fer més por és el moment de no plorar. I aquí recordo una angoixa tremenda, va dir, la por que tenia està passant.

0: i això no mola, no? Vaig entrar en pànic i tot de cridar-li per telèfon, perquè sabia que m'estava escoltant algú, no? De dir, què faig? Què faig? Perquè ja estic fent coses i no està passant. Bueno, és que són aquests moments que se't fan eterns. I recordo estimular-li el peu, fregar-li el peu amb força, parlar-li, apropar-me'l molt per donar-li la meva escalfor corporal i arrencar i parlar-li. I llavors ja va començar a fer gemecs. I aquí és quan ja em vaig començar a valer. Tranquil·litat. La placenta encara estava a dintre i, evidentment, el cordó no van pensar en tallar-lo mal perquè pensava, si alguna cosa va malament, encara té l'oxigen, li arriba l'oxigen, saps? A través de la placenta encara li arriba l'oxigen. O sigui, això tenia claríssim que no havíem de fer res. Vam arribar allà i de cop i volta 30 persones, no? Perquè, clar, està muntant un ciri allà. I recordo la violència d'aquell moment de jo baixar del cotxe, apropar-me a una dona, una cadira, i diu, vale, ara baja del cotxe i siéntate en la silla. I jo portava els pantalons, encara, saps? A mig baixar, amb la placenta, no havia sortit prou amb el cordó i amb el nen agafat. No? I és com, acabo de parir en el cotxe, pot ser una mica més agradable anar al tacte, no? I també recordo les comadrona que m'havia vist abans i em deia, ostres, tu que no volies parir en el cotxe? Dic, en sèrio, cal aquest comentari ara? No els vaig respondre perquè vaig pensar, acabes de parir el teu fill, ha sigut una situació una mica heavy, ara el teu fill et necessita. I va ser un abraça't, sigues agradable, perquè encara t'han de treure la placenta i t'han de curar. Bueno, afortunadament després, bueno, va anar tot bé, em van passar ja el quiròfan, em va atendre una altra comadrona, no la que m'havia atès, va ser molt maca, ens van tractar molt bé, es van disculpar per com havia anat, però sí que m'haguera agradat haver-los dit, heu d'escoltar una mica més el pacient que teniu a davant, perquè jo ara em sento que em van tractar com una histèrica. Jo entenc que tothom pot tindre un error, però va ser un error molt gran. Perquè, bàsicament perquè és que no em van escoltar, no em vaig sentir escoltada en cap moment, no? I això és el que fa més mal, no? Sense nosaltres el món no s'aguanta. I nosaltres tenim tot el poder. Aleshores, és tota aquesta educació que hem rebut les dones i que a vegades ens han infantilitzat, inclús ja com a mares, no? I que no tens aquest empoderament de dir soc mare i les coses les faré com jo vull i com, no? De la meva manera, no? Al principi et couen un munt de dubtes i et dubtes contínuament de si ho estaré fent bé o no, no? És com, escolta't a tu, escolta el teu cos i sabràs quin és el camí.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina. Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El pla Alfa de risc d'incendi forestal es manté activat en nivell 4 amb perill extrem a 33 municipis de 7 comarques durant el dia d'avui. A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de perill molt alt a 175 municipis més d'un total de 16 comarques. Davant d'aquest escenari es mantenen doncs les restriccions d'accés a tres espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana, doncs, extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació, en general, de risc molt elevat. I en plana política, en marxa des de les 10, el Consell Nacional de Junts a Barcelona i en format híbrid. Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha destacat que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una victòria tant pel país com pel propi partit, i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. També referent a aquest tema, l'advocat precisament de Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament l'amnistia als independentistes, que no haurien d'esperar primer una sentència del mateix Constitucional i després la resolució final del Tribunal Suprem. Boye ho ha dit en dues entrevistes al diari Ara i a El Nacional. I en mobilitat, les línies R2 Sud i R2 Nord de Rodalies han quedat restablertes després d'estar tallades aquest matí a primera hora entre Barcelona Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies. Els trens de regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'han hagut de desviar per Vilafranca del Penedès. I pel que fa a la xarxa viària, a hores d'ara un carril tallat a la P2 a Castelldans en sentit Barcelona i un altre a la P7 a l'Ampolla, també en sentit Barcelona. Les principals afectacions es concentren precisament a la P7, en aquest cas el tram de Castellbisbal en sentit Tarragona, amb uns 9 quilòmetres de retencions. I un apunt de successos, també els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia a Barcelona. El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. I tanquem amb cultura, amb el Festival Peralada, que ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
4: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
5: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
5: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
5: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
5: Sí, crec que m'agradarà treballar.

0: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de La Gent Normal, ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la, de conversa reposada aquí a Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM i també a www.radiorubí.cat. I per si voleu escoltar, per si voleu veure els millors moments del programa, també ja ho sabeu que en trobareu una selecció al nostre perfil d'Instagram @lagentnormal_radiorubí.
1: I l'home llop, i el conte Dràcula i Tarzan.
0: Avui ens hem de posar una mica seriosos. Ja sabeu que en aquest espai ens agrada fer una mica broma de tot, entre altres coses, evidentment, però hi ha vegades en què l'humor no és possible, o com a mínim no de la manera més explícita. Però de totes maneres també ja sabeu que comencem com comencem i acabem com acabem. Però en principi no sempre es pot fer humor de tot, o no, no ho sé. Ara és un debat que segurament no toca obrir. Però del que parlarem avui és seriós, és molt seriós. Parlarem de memòria històrica, i d'una memòria històrica que, malgrat el pas del temps, continua sent una memòria viva i una memòria sovint dolorosa encara. Aquests dies, de fet fins al dia 26 d'abril, al Museu Municipal Castell de Rubí, s'hi pot veure l'exposició On són 85 anys d'exhumacions de fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya. Què és? Doncs és una exposició que dona a conèixer la història d'aquests enterraments i de la gestió que se n'ha fet, que n'ha fet la Generalitat de Catalunya al llarg dels anys. Les fosses comunes, les maleïdes i execrables fosses comunes, són el testimoni silenciós i el testimoni soterrat de la barbària dels primers mesos de la Guerra Civil Espanyola. L'any 1936, curiosament aquest any en farà 90. Milers de persones hi van anar a parar després de dures represàlies per part de tots dos bàndols, i això sí que val la pena de deixar-ho present, de tenir-ho en compte des de bon començament. Avui, a La Gent Normal, parlarem d'història, com us dèiem, de memòria històrica, de fosses, de guerres, de política, potser, amb la comissària d'aquesta exposició que es pot veure a Rubí, Caral Soler, historiadora. Molt bona tarda i moltes gràcies per passar pels micròfons de La Gent Normal.
2: Bona tarda i moltes gràcies pel convit.
0: Per la gent que encara no ha vist aquesta exposició i que val la pena que vagi a veure-la, tot i que queden poquets dies, què hi trobarà?
2: Hi trobarà una mica la història de com s'han fet aquestes exhumacions, no? Unes exhumacions que són producte d'una violència que es dona amb l'esclat de la Guerra Civil i que es porten a terme, com el títol de l'exposició ja vol dir, des de la mateixa Guerra Civil, és a dir, va haver-hi un procés d'intent de revolució quan va esclatar la guerra, la rereguarda de la República Catalana, també, i això va fer que hi hagués tota una sèrie de crims i de matances que comportessin unes fosses comunes cap a gent que es considerava que estava a favor del cop d'estat, i aquí molt diversa ideologia política hi havia. Però la Generalitat de Catalunya, quan va recuperar l'ordre públic, va portar a terme tota una tasca d'investigació d'aquestes fosses.
0: O sigui, que va obrir abans, sumaris. Abans, fins i tot, és a dir, fins i tot durant la guerra, per entendre'ns.
2: Sí, durant la mateixa guerra. De fet, això comença entre finals d'abril, principis de maig de 1937, s'obren uns sumaris especials, les designen uns jutges especials, i comencen aquestes investigacions per buscar aquests crims que saben, la Generalitat és conscient, sobretot des del Departament de Justícia i amb l'ajuda del govern de la República, és conscient que s'han donat aquests assassinats, que hi ha prelevíctimes enterrades en fosses comunes, que a l'època s'anomenen cementiris clandestins, i que s'han de buscar qui ha sigut els que han portat a terme aquests crims i, sobretot, restituir els cossos a les famílies.
0: Clar, perquè això, ara estic pensant, l'any 30, ara és... Anem a dir-ho així, ara és relativament senzill identificar un cos, però l'any 37 no devia ser senzill identificar un cos.
2: No, era molt complicat i just es feia...
0: Vull dir, no hi havia CSIs per entendre'ns,
2: Sí,
0: perquè
2: no hi havia genètica.
0: No hi havia genètica, no hi havia ADN, totes aquestes coses no hi eren, no?
2: No, això és ben bé... Bueno, ja apareix al segle XX, a finals del segle XX, però s'ha fet molt més popular a partir del segle XXI. durant la guerra, no, durant aquells anys 30 sí que hi havia forenses que participen en aquestes exhumacions, que fan unes identificacions, però sobretot es fan les identificacions a partir de descriure els trets de les restes que s'estan traient, a vegades hi ha òssies, a vegades cadavèriques, vull dir que encara tenen tou, tenen carn tova, sobretot també a recollir les peces de roba, els objectes que la gent portava, per tal de que després les famílies poguessin identificar aquests morts, no? Per tant, d'aquí el fet de que encara o ja s'obren fosses durant la Guerra Civil.
0: Clar, de fet és que jo pensava, no? Jo no l'he vist, l'exposició, però pensava, home, 85 anys no em quadrava amb el règim, no? Llavors, clar, evidentment, suposo que aquí hi ha una aturada molt bèstia des de que, diguéssim, des de que aquesta Generalitat Republicana atura aquestes exhumacions primigènies, per dir-ho així, fins que es torna a agafar aquest testimoni, no? Passen molts anys.
2: No, que va. És a dir, no, perquè la Generalitat atura aquestes exhumacions també per conflictes polítics interns, perquè es comença a posar en dubte el fet de qui ha comès aquests crims són gent de tots els sindicats i partits polítics d'esquerres, i aleshores s'hauria de jutjar la pròpia revolució, tot això es considera que va en contra.
0: Això és com una mena de tabú intern.
2: Absolutament, no? Hi ha moltes discussions en el govern, en el si de la Generalitat, i inclús crítiques i enfrontaments públics als diaris, fins que es frena aquestes investigacions. I quan arriba el franquisme i s'institucionalitza, de seguida comencen, primer d'una forma particular, les famílies a anar a buscar els seus morts, però de seguida el règim comença el que es coneix com la causa general, que és una instrucció també d'una fiscalia des de Madrid, molt centralitzat, que el que persegueix és descobrir justament aquests cementiris clandestins, però per mostrar-ho com a prova de la criminalitat de la rereguarda. No?
0: Com un element de propaganda pur i dur.
2: Absolutament. Aleshores es comença a haver-hi...
0: Clar, ja... És curiós, perdona. És curiós la manera com al final s'instrumentalitza tot
2: totalment,
0: plegat. No?
2: Totalment.
0: És a dir, la Generalitat totalment. Ho fa amb una... I ara no, aquí no posaré, no faré bons i dolents, però ho fa amb una finalitat molt concreta, quan el franquisme s'ho queda, ho fa amb una altra absolutament diferent.
2: Sí, a veure, els morts, jo penso que al final, si inclús fem una visió, no, de tota la història de la humanitat, sempre han estat molt instrumentalitzats, no, des de que existeix l'ús d'aquests morts, no? El que passa que la Generalitat ho fa en bona mesura també per demostrar que ha recuperat, també els instrumentalitza,
0: Sí, sí, clar,
2: demostrar que ha recuperat l'ordre públic, demostrar que es persegueixen aquests crims, demostrar que es pateix per les famílies i se'ls hi vol tornar els morts, no? De la seva pròpia rereguarda, que hi ha hagut a la seva pròpia rereguarda. I el règim ho fa bàsicament per demostrar els crims que s'han fet a la rereguarda republicana, no? És a dir, i com a de forma bastant més secundària, el fet de recuperar les restes per les famílies i el fet, és a dir, el factor humanitari no el veus tan present com sí que es veu a través de la documentació, i de testimonis i de memòries, etc, que sí que es pot veure en les exhumacions que fa la Generalitat. Llavors el règim comença aquesta causa general i comença també, doncs, a exhumar restes, a recuperar-les totes, a fer grans cerimònies que remarquin molt d'enterraments, en els pobles petits, en els grans, a les ciutats, monuments, és a dir, que remarquin moltíssim la diferència entre vencedors i vençuts, i aquí aquesta utilització també dels morts, doncs, és evident. I clar, mentre uns estan sent honorats, estan rebent homenatges, els hi pot fer el dol, es poden posar les esqueles al diari conforme es fan les misses, el dol, etc. Doncs els altres realment, en el cas català, molts han mort al front, són molts soldats que han mort al front, i molts altres que han hagut de marxar a l'exili i que possiblement també moriran a l'exili, no?, en un futur. Amb la qual cosa el règim, no, de seguida es va posar a exhumar, i de fet ja no va parar, perquè després d'aquestes exhumacions per la causa general, que es van allargar fins a finals dels anys 40, més o menys, van començar a fer les exhumacions pels trasllats al Valle de los Caídos, que es van allargar fins al 83, va ser l'última exhumació. Ja no era règim, però cap al Valle de los Caídos encara van anar l'any 83 una resta.
0: Estem parlant de molts anys després de la mort de Franco,
2: Sí.
0: Encara es feia en aquest tipus d'accions.
2: Sí, és a dir, hi ha un moment... Bueno, aquí és una mica complicat. És a dir, hi ha un moment que...
0: Bueno, és aquell període fosc de la transició, és a dir, allò del, com es diu en castellà, ni chicha ni limonada, sí. Que era una cosa, bueno, veiem, És a dir, crec que el terme transició, posat com molt a posteriori, no? Remarca precisament aquest, una mica aquesta terra de ningú, que tot era blanc-negre barrejat i no sabies ben bé per on anava la cosa.
2: Eh? Exacte, sí,
0: transició
2: sí.
0: Històrica.
2: Sí, sí, sí, entenc que sí, no? Que van ser uns anys en els quals, com tu dius, tothom dubtava, no?, de cap a on es decantaria la balança. Sí que és a partir del 82, potser quan guanya el PSOE, no?, ja les eleccions canvia una mica, però aquesta exhumació última és el 83, no? Però vaja, el cas és que Espanya i Catalunya porta molts anys exhumant fosses comunes de la Guerra Civil i, a més, de molta diversa tipologia, no? Perquè, per una banda, hi ha els civils, que és el que estàvem parlant fins ara, que fa durant la guerra i durant la immediata postguerra al règim amb la cosa general, però després hi ha els soldats, que són sobretot els que es traslladen cap al Valle de los Caídos. Però després, quan mor Franco, just morir Franco, que mor el 1975, doncs a partir de 1976 s'han detectat exhumacions, que hi ha gent que va a buscar un altre cop civils de persones que havien estat assassinades durant la guerra per part dels qui s'havien revoltat, dels que havien fet el cop d'estat, ja fossin civils, ja fossin guàrdia civil, ja fos l'exèrcit, però sobretot guàrdia civil i partides de civils que s'assumaven, falangistes, etc, que s'assumaven en aquestes partides que anaven a buscar persones anti, en aquest cas, el cop d'estat. I en aquest cas tornen a ser civils que agafen el pic i la pala ben bé i van a obrir fosses durant els anys 70 buscant els seus morts perquè no troben un recolzament tampoc institucional en aquesta transició que deies tu, no? És a dir, entre aquest 76-83 no troben un recolzament institucional per anar a treure els morts d'allà on saben, durant 40 anys saben que estan allà i ho fan ells amb el pic i la pala, no? Llavors aquest és un altre procés d'exhumació de fosses que potser no és en el sentit més científic perquè no hi ha cap forense, ningú que identifiqui res, etc.
0: Però una mica saps que ara poso, saps que sota d'aquella olivera hi ha una, i vas i comences,
2: sí,
0: a gratar, sí, fins que surt, comencen a sortir ossos, eh?
2: Sí, perquè les famílies el que prioritzen en aquest cas és la idea és a mort del dictador, jo vaig a treure els morts d'on el dictador no ha permès que els tragués fins ara i els porto on jo vull que estiguin, que en aquest cas és el cementiri, no? Uh-huh. I aleshores és una mica tornar a la dignitat, és a dir, no és un altre procés i un altre tipologia d'obertura de fosses i ho fan altres protagonistes perquè no ho fa ni una generalitat ni un estat franquista, ni etcètera, sinó que són particulars que ho fan però també entra dintre doncs, de tots aquests anys d'exhumacions que arriben fins al segle XXI.
0: Perquè, clar, tu parlaves de recuperar la dignitat, no? I és que realment devia ser... Jo ara intento posar-me la pell d'una persona que veu que desapareix un marit, un fill, qui sigui, eh? I independentment de les idees polítiques, tu has vist sortir aquella persona per la porta, ja no l'has tornat a veure entrar, però en el pitjor dels casos no saps on és. Saps que és mort, o pressuposes que és mort, però no saps on és. Això, durant un, cinc, deu, 40 anys, ha de ser una llosa que et portes a sobre terrible.
2: 40 anys i 80, no? Perquè encara ara hi ha gent que continua buscant els seus morts. Uh-huh. I és horrorós, és a dir... Si
0: perquè no estan tots, evidentment,
2: no,
0: identificats.
2: No,
0: és a dir,
2: menys.
0: Segurament estem parlant d'una porció relativament petita d'una realitat bastant més crua.
2: Sí, i aquí hem de tornar a diferenciar una mica entre civils i militars, entre persones que no estaven fent no eren soldats i que també, el que tu deies, no? Els agafen, els enduen i ja no tornen mai més... O qualsevol cosa és un doble càstig per aquell que l'ha volgut perpetrar, no? Perquè no és que no només l'assassinen, sinó que et deixen amb el dubte de si estarà viu, on estarà, etc. Malgrat, en el fons, no? Tothom sap que quan passen aquestes coses en aquelles circumstàncies, doncs segurament estarà mort. I després
0: però
2: el que es dona
0: tens,
2: molt...
0: Però sempre tens
2: sempre
0: l'esperança,
2: hi ha
0: no? De dir, i si s'ha escapat, sí. I si s'ha amagat, i ha fugit...
2: I després també hi ha, a l'època, moltes històries amb dolenteria, no? És a dir, la postguerra havia de ser molt dura per la gent que va perdre, també en aquest sentit, no? Perquè gent que possiblement havia estat assassinada i que després s'ha sabut que estava assassinada, quan es volia portar a terme encara un triple càstig, no? És a dir, una que te l'enduen, dues que penses que estarà mort, doncs tres, quan Aleshores,
0: et fan creure que està viu.
2: Et fan creure que està viu, que algú l'ha vist a Perpinyà, que algú l'ha vist a França, que ha fet una doble vida, que té una altra família, no? És a dir,
0: t'enfonsen encara més.
2: Encara més. I aquestes coses també van passar, no? És a dir, la crueltat de postguerra, no a tot arreu, ni molt menys, perquè cada situació, cada població va viure les seves circumstàncies, però en ocasions tenim testimonis i ens han explicat, doncs, com a més hi havia aquesta crueltat potser dels veïns, no? Per encara incentivar més aquesta derrota, no? Però vaja, quan eren civils, doncs et quedaves amb aquest dubte, i quan eren soldats també, perquè aleshores també tenim testimonis de dones, sobretot mares, que ja no hi són, no?, per llei de vida, però que també ho han deixat escrit o han pogut arribar a recollir el testimoni, i també mares i vídues, que se'n va a fer el soldat perquè el criden a lleves i no torna, i no tenen ni cap carta de l'exèrcit dient que s'ha mort, ni cap company que l'hagi vist caure en un lloc i que se li pugui anar, que també es van donar aquesta circumstància, no?, explicar a la veïna, mira que vaig veure que no sé qui va caure, etc. I que aleshores el que pensen és que tard o d'hora pot ser que torni, pot ser que estigui ferit, pot ser que estigui en un camp de concentració, pot ser que hagi hagut d'anar cap a França i no hi pugui escriure, pot ser... Poden passar tantes coses, i moltes persones que durant anys van guardar la roba a l'armari, cada any la treien, la rentaven, la planxaven, la tornaven a guardar per si tornava. I això es va allargar durant 8, 10, 15 anys. En quin moment deixes de guardar la roba a l'armari, no?, de la persona que no saps mai si tornarà? Perquè és assumir que no tornarà, no? Mentre la mantens, entenc que mantens l'esperança.
0: Mantens l'esperança, suposo, i que mantens, en el teu interior, mantens el record, no?, d'aquesta persona, no l'acabes d'oblidar, sí, del tot. I no...
2: Sí, perquè a més són coses que jo crec que ens costa molt posar-nos, no? Però ara quan tu dius mantens el record, ostres, ara seria molt fàcil de mantenir el record de la gent estimada. Tenim fotos, tenim vídeos, tenim coses.
0: Ho tenim tot.
2: Clar, però... als anys 30-40 tens una foto d'aquella persona, sí, dues fotos com a molt, és a dir, no hi ha tantes fotografies, òbviament. No hi ha vídeos, és a dir...
0: I en blanc i negre,
2: i amb
0: la qualitat que era, evidentment.
2: I la casualitat que t'hagis anat a fer una fotografia en un moment donat amb una fira o el fotògraf del barri perquè t'ha fet il·lusió fer-ho, o del poble, és a dir, vull dir que no hi ha aquesta possibilitat del record tangible, no?, visual, tangible...
0: Clar, el record eren aquests objectes, aquests satèl·lits del voltant d'una persona, no?
2: Absolutament.
0: En aquest cas, la roba, posem per cas, no? O una habitació, o l'habitació... No sé jo, no?
2: Sí,
0: això
2: sí,
0: surt a les pel·lícules, no?, que, jo què sé, els matrimonis que se'ls mor un fill, per exemple, no?, i que deixen una habitació de casa com si no hagués passat absolutament res, no? I allò és una mena de refugi de record, no? I aquí és una miqueta... Funcionaria una miqueta en el mateix estil.
2: Sí,
0: no?
2: sí, com tu has dit, els objectes, no? És a dir, coses que potser eren d'aquella persona que es guarden com un tresor perquè per algú que no sap què és aquell objecte no té cap mena d'importància, però per la persona que té molt clar d'on ha sortit aquell objecte, la història d'aquell objecte, etc., doncs és molt bàsic, no? Això ens passa molt a nosaltres encara, no? Tots guardem alguna cosa.
0: Fetichistes,
2: sí, tots tenim la tassa preferida, tots guardem una clau que era de la besàvia, o que, bueno, tots, vull dir que molta gent, exemples diversos, però vull dir que...
0: Així s'omplen les cases d'andròmines,
2: sí,
0: evidentment.
2: També.
0: Perquè si no...
2: Sí, sí.
0: Hi ha un cens de fosses comunes? Documentat?
2: Sí, a Catalunya fa anys que es treballa amb un cens i que està a la web, i de fet la Generalitat porta a terme estudis, ha anat aportant a terme estudis per intentar anar cobrint tot el territori per localitzar més fosses, és a dir, se'n coneixen des de l'any 2008, es va començar amb un cens de 120-130 fosses, i a partir d'aquí doncs s'han anat aprofundint i s'han anat localitzant fosses de les que a vegades se sap que existeixen perquè inclús hi ha documentació d'hospital militar o algun registre en un cementiri, o fosses que se sap de la seva existència per font oral, que algú et diu, no, allà el meu avi m'explicava que vam enterrar uns quants soldats. Amb la qual cosa, fins que no s'obre, tampoc no saps si serà.
0: Clar, perquè això em porta a pensar, és a dir, podem tenir un cens que ara no sé quantes fosses, eh?
2: Ara n'hi ha més de 500, no sé si arriba a 600 ja, sí.
0: Déu-n'hi-do,
2: s'ha de pensar que a Catalunya hi ha el front de guerra, i que a més de les fosses de les que estem parlant sobretot són de soldats, no són de civils.
0: De
2: soldats o morts al front o morts en hospitals militars, ja sigui hospitals de campanya, hospitals de rereguarda, i que els civils que van ser represaliats a la rereguarda durant la guerra van ser exhumats o bé per la Generalitat de Catalunya o bé per el règim franquista.
0: Aquesta causa general que deies tu.
2: Aquesta causa general. I després, quan el règim afusella, que comença a afusellar ja el 38 quan arriba a Catalunya, són enterrats les víctimes, que n'hi ha 3.500, són enterrades a les quatre capitals de províncies. És a dir, hi ha un cementiri amb fosses de civils molt grans, a Barcelona, a Girona, a Lleida i a Tarragona.
0: I aquests estan a dins dels cementiris o estan, o estan extramurs?
2: Aquests estan dintre el cementiri.
0: Dins dels cementiris.
2: Se sap qui hi ha inhumat, se sap el dia que s'enterren.
0: Hi ha un registre
2: i molt sovint les famílies, sí que és veritat que molt sovint potser no ho saben que l'han matat aquell dia, tot i que després els hi diu. Alguna família amb possibilitat pot arribar a agafar les restes del cos i endur-se'l, però també no és molt freqüent. Hi ha persones i famílies, fins fa poc, jo crec que ara més o menys tothom està informat, però fins fa 10 o 15 anys encara hi havia gent que estava buscant el seu familiar i no sabia que havia estat afusellat pel règim, que hi havia un consell de guerra, una documentació, etcètera. No? Això encara passava. Jo penso que ara més o menys tothom està informat. Això no treu que hi hagi, que avui en dia hi hagi gent que estigui demanant d'obrir aquestes fosses dins dels cementiris. Aquestes, és a dir, malgrat són fosses que estan dintre el cementiri, que estan documentades, que hi ha monuments, en les quatre fosses hi ha monuments. Molt sovint, si no diria que a les quatre, hi ha els noms de les persones que estan enterrades dintre. Bueno, hi ha persones i famílies que creuen que han de poder recuperar les restes.
0: I aquestes no s'han exhumat?
2: Aquestes, de moment, no s'han exhumat. No.
0: Perquè això es requereix... És a dir, es localitza una fossa, posem per cas, no? Quin és el procediment? Perquè tu, com deies tu abans, no? Quan va morir Franco, bueno, tu podies anar allà, com que era una mica terra de ningú, tu podies anar allà amb un pic i una pala sí. I començar a escarbar, no? Ara, evidentment, afortunadament, les coses han canviat bastant. Quin és el procediment que se segueix per fer això?
2: Ara, actualment, la Generalitat va fer una llei que regula l'exhumació de fosses, hi ha un comitè tècnic, i això bàsicament ho porta a la Direcció General de Memòria. I aleshores s'ha de fer una sol·licitud a la direcció, exposant quin és el cas, on estan les restes. També es pot entrar al cens de desapareguts, que no sé on estan les restes, però si mai es troba, es fan les proves genètiques, vull que jo, no?, que tinguin en compte per si fos el meu familiar. I aleshores la Generalitat hi ha un comitè científic i tècnic que acaba, bueno, una mica decidint si és viable obrir la fossa, si no és viable, si és, bueno, una mica en funció de les característiques del cas, doncs acaba prenent la decisió.
0: M'imagino que, tu deies que n'hi havia gairebé unes 600, no? Quina probabilitat hi ha? És a dir, això és una xifra o és un percentatge del total que supera el 50% o que està per sota del 50%? I això és una mica fer una mica ciència-ficció, eh?
2: Però el 50% creus de fosses que podria haver-hi?
0: Que podria haver-hi.
2: No, jo crec que ja el supera.
0: Perquè ja el supera.
2: Sí, jo penso que sí, perquè ja s'han fet molts estudis molt propers al territori, és a dir, es pot escapar, òbviament, moltes fosses que es perden en la memòria del qui les va fer per enterrar dos soldats, per exemple, no? Uh-huh. Però jo penso que sí, que ja supera el 50%, sí.
0: Parlarem de... Ara que parlaves de memòria, després parlarem de memòria.

0: Són les veus de la Mireia Vives i el Borja Penalba amb aquesta cançó que es diu Com havíem somiat, que, doncs, que l'ha triat la nostra convidada, la historiadora Caral Soler. Caral, per què aquesta cançó?
1: Bueno, m'encanta.
0: Després et preguntaré per la primera, també, però aquesta en concret.
1: No, m'agrada molt perquè diria que és una versió de Leonard Cohen, i jo escoltava, quan era jove, molt el Leonard Cohen. Inclús vaig arribar a poder-lo anar a veure en un concert a l'Auditori, que va venir a Barcelona fa molts anys, i quan vaig veure aquesta versió en català, que vulguis que no, t'arriba molt, molt, molt més, no?, amb el teu idioma.
0: A més, amb aquest segell,
1: sí,
0: tan
1: propi tan... seu i tan dolç, no?, i
0: exacte.
1: Tan... La veritat és que em va... L'escolto ara molt sovint i bueno, doncs em fa això, una mica de memòria, no?, entre el que era el Leonard Cohen, però actualitzat, no?, potser.
0: Mm-hmm. Deia que parlaríem de memòria, perquè al final, i ho deia, de fet, aquest matí, mentre redactava l'entradeta, i posava la data inicial de la Guerra Civil Espanyola, pensava... Aquest any farà 90 anys que va esclatar aquell 18 de juliol, no?, del 36. Doncs aquest juliol del 2026 en farà 90 que va passar tot això. I per què ho dic, això? Doncs perquè jo sempre he tingut molta por de perdre la memòria, no? I em dóna la sensació que cada vegada que... Cada any que passa i cada any que celebrem aquesta efemèride, perdem una mica la memòria. És a dir, per una banda la recordem, però per altra banda cada any hi ha menys gent que se'n recorda d'això, hi ha menys gent que ha viscut aquest fet, no? I arribarà un dia que no tindrem ningú en el país que hagi viscut la Guerra Civil com a tal, no?
1: I menys mal, no? És a dir...
0: Sí, clar, evidentment, sí. Els ha tocat viure durant molts anys amb un record soterrat, perquè llavors, clar, un cop acaba la guerra, tu tens el trauma de la guerra, però no... allò es va convertir en una mena de tabú per la gent que jo he conegut que va viure la guerra. De la guerra se'n parlava molt poc. De la postguerra se'n parlava molt. Però de la guerra com a tal... Més enllà de... Vam passar molta gana. Se'n parlava molt poquet.
1: No sé si... No, se'n parlava poc, però ja et dic... És a dir, menys mal en el sentit de que anem avançant en el temps, no?
0: I el que
1: fins ara és memòria, i és la memòria de tots aquests testimonis, que per sort hem pogut gravar, hem pogut...
0: Documentar,
1: no? Que això ens ha passat ara, no? Recentment, tampoc no fa tants anys, no?, que és possible documentar de forma àmplia. És a dir, ara amb un mòbil algú pot fer una gravació, i vulguis
0: sí,
1: que no, ja queda, no?, un testimoni. Però deia menys mal perquè així anem avançant en aquest record, i que aquest record es vagi fent història, no?, que també...
0: Bueno, més conscient, no?, és un record de més consciència.
1: Sí, exacte, més conscient i possiblement... No, s'ha de fer memòria, s'ha de recordar, s'ha de tenir present, no?, per tota la possibilitat pedagògica que hi ha, perquè, no?, per ser conscients d'on venim i on no volem tornar, però alhora no està malament que anem avançant en el temps i que no ens quedem excessivament anclats, no?, des del meu punt de vista, en el passat. És veritat que se'n parlava poc, i jo vaig començar treballant en un lloc que hi havia a la Generalitat de Catalunya, que era els expressos polítics, on venien persones que havien estat presoneres en camps de concentració, que eren vius, l'any 2000, i que t'explicaven el testimoni i portaven documents per poder rebre una indemnització que va donar la Generalitat en aquell moment. I molts venien i ho explicaven i deien que mai no n'havien parlat, que no havien parlat de la guerra, que no havien parlat amb els fills. Alguns venien acompanyant de fills i nets, i els acompanyants es quedaven de pedra de cop i volta.
0: I segurament era la primera vegada que sentien aquella història.
1: Exacte.
0: I tenien el pare o l'avi allà al costat.
1: Sí, absolutament. O gent gran que no en parla fins que no es fa gran i que en comencen a sortir els records, o gent que no en parla mai. Això ara està passant molt sovint. Jo en dic el dietari a la calaixera, no? És a dir, moltes famílies que es moren els avis i que quan buiden la casa, etcètera...
0: Es troben dietaris.
1: S'estan trobant molts dietaris actualment, amb calaixeres normalment, amb un d'aquests calaixos al fons de tot, allò mitja amagat, que potser la persona que el va escriure ni se'n recorda, que el tenia allà, vés a saber, però que recull els fets de quan va viure la guerra o com va viure la postguerra, no? És a dir, sempre es prenen els dietaris en moments que et serveix el dietari com de teràpia, no? És a dir, això...
0: I més en aquella època que no s'anava al psicòleg ni aquestes coses, llavors l'única manera que tenies de... Anava a dir de purgar, no de purgar els teus pecats, sinó de purgar la teva ànima una mica.
1: Sí. Era... Són dietaris molt macos, perquè com no s'anava a psicòleg i molta gent, molt poca, tampoc no hi havia tanta gent que sapigués escriure, no?
0: Clar.
1: Però sí que la instrucció mínima hi havia, i llavors hi ha lletres molt diverses, amb faltes, amb formes d'expressió, són preciosos. L'Arxiu Nacional de Catalunya ha creat, com que n'estan apareixent bastants, ha creat un fons específic per qui vulgui donar aquests diaris, doncs ha creat tot un fons de diaris de la guerra i de la postguerra, perquè clar, quan arribes, si pots arribar a tenir tota una sèrie, no només un diari, sinó de molts diaris diversos, pots fer uns anàlisis molt macos des de la perspectiva actual de com es va viure en primera persona de forma íntima, un diatari en principi doncs no l'ha de llegir ningú, de forma íntima a tots aquells fets.
0: Estava pensant que això té un valor històric incalculable, evidentment, no? Perquè segurament és això que dèiem abans, no? Que ara vas a qualsevol lloc i fas una foto o fas un vídeo, no? Aquí, diguéssim, segurament és un dels testimonis més directes d'uns fets històrics determinats, però també des d'un punt de vista social, i m'atreviria a dir que fins i tot des d'un punt de vista psicològic, no? De com vius tu aquell drama que t'ha tocat experimentar en un moment de la història determinat, no?
1: Sí, sí, absolutament. De fet, aquests diaris, en el fons, deuen ser els vídeos i les fotos actuals, però en aquell moment.
0: Són els posts d'Instagram, per
1: sí,
0: entendre'ns, o la publicació a Facebook, o la piulada a Twitter, no? Avui em sento així, em sento d'aquesta manera, o avui m'ha passat allò, o l'altre dia em va passar allò altre, no?
1: I curiosament, no sé, no? De cara al futur es perpetraran més i es mantindran més aquests diaris que no pas ni les piulades, ni els Instagram, ni els blogs, ni els mails, és a dir, tot això veurem, no? De la història del futur, com a mínim necessitarà un informàtic al costat perquè li recuperi tot això, no? No podrà anar amb un arxiu com ara fem.
0: De fet, quan abans parlàvem dels objectes, no? D'aquests objectes quotidians que recordaven a una persona, no? Jo pensava, no? El típic... que també és un element molt de pel·lícula, però que és real, és el rellotge del meu avi, no? Clar, ara tot això, és a dir, la validesa de tot això no vull dir, no què els hi deixarem nosaltres als nostres fills? Que els hi deixarem una col·lecció de piulades a Instagram?
1: Sí.
0: Home, doncs com poca no cosa. Les salvem en un USB i poca cosa més.
1: Poca cosa. Els hi deixarem poca cosa, em sembla.
0: Clar, vull dir, els objectes així com més... Vull dir, perdrem aquesta cosa més com més fetichista, sí, per dir-ho així, perquè tot això és molt efímer, evidentment. Vull dir, això no té cap mena de valor històric, perquè el valor històric és la immediatesa. Vull dir, un cop superes aquesta immediatesa, que és molt curta, a més, tot això salta pels aires. Caral, tu has estat en alguna exhumació?
1: Sí, en unes quantes, sí, és...
0: I com és l'experiència?
1: Bueno, és una experiència...
0: Perquè jo intento imaginar-m'ho i a mi se'm tallarien bastants sentiments allà, eh? Vull dir...
1: Hi ha hagut poblacions a Catalunya, a mi m'agradaria que es fes a tot arreu on s'obre una fossa, però...
0: Perquè, bueno, perdona, fosses, com aquell qui diu, pràcticament en devia haver, no diria cada poble, però pràcticament.
1: Sí, a molts pobles, sí. Sobretot allà on es va establir el front i a l'immediat rerefront, no? Sí, a l'immediat rereguarda. I després a les diferents línies de defensa que es van fer, però sí, en molts... On van haver-hi combats, hi ha fosses comunes. És a dir, combats ja fos de dies o fos de retirada, per exemple. I per tant, sí, més o menys tothom té a prop una fossa. És a dir... Sí, no et sé dir el radi, però més o menys tothom té a prop una fossa. Hi ha llocs a Catalunya que hi ha pobles que quan s'obria una fossa han incentivat des de l'Ajuntament que els alumnes de l'escola l'anessin a veure, o algun institut, o inclús la gent del poble, o que després s'ha fet una presentació també de com s'ha obert. Això, la veritat és que no sé de qui depèn, eh? Jo, per exemple, sempre he defensat que quan s'obre una fossa hi haurien d'anar a les escoles, als instituts, i que la gent del poble hauria d'anar de poder apropar-s'hi, que s'hi poden apropar. La gent del poble sí, quan saben que s'està obrint, a vegades no ho saben. perquè és una visualització de la violència que es va donar durant la guerra, tan directa, que t'ajuda a comprendre moltes coses. És a dir, tu veus unes restes òssies d'algú que podria ser el teu avi o el teu besavi. No és d'un romà inidentificat del qual podem dir com vivia en una vila romana, no? És a dir, que podem saber moltes coses, però ens queda tan llunyà en els segles que no et toca, no? Sinó que són restes d'algú que et toca molt, que ha sentit moltes històries a casa i que forma part d'una història molt propera, no? D'un passat molt recent de la nostra pròpia història. I aleshores les fosses, a més, clar, es veuen les restes òssies, ja siguin col·locades o mal col·locades, que això ja frapa molt, és a dir, ja veus el sentit de l'enterrament, de si va ser ben tractat o maltractat.
0: I ha fet a corre-cuita, de manera destralera.
1: Sí, o llançats boca terrosa, tot això ja és una primera impressió. Encara que no hi entenguis, tu ja veus com estan col·locats i ja quedes una mica...
0: No, però vull dir...
1: Els han llançat com gossos, no?
0: El teu cervell processa, sí, el desordre.
1: Absolutament, no? No és una cosa ben col·locada, sinó, no? No són unes restes ben col·locades, sinó que això ja frapa. I després, quan tu has, o sigui, malgrat el que estic dient del nostre passat més recent, també la forma en què ensenyen les fosses quan s'ensenyen també es posa una part important de ciència, en el sentit que estem exhumant les restes humanes, ho estan fent antropòlegs físics, forenses, arqueòlegs, i aleshores et comencen a explicar doncs, com estan les restes, com estan els ossos, on estan les bales, qui diu els forats del tret de la bala, o on s'han trobat certs objectes que et permeten doncs, saber més d'aquella persona. I aleshores aquesta barreja entre emotiva i científica, no?, et permet fer un viatge en el temps d'una estona, però per poder comprendre de què la guerra havia de ser... Va ser molt bèstia, com es van matar, com l'odi que hi havia...
0: Totes les guerres són fotudes, eh? I totes les guerres tenen un component d'odi i tenen aquest component de deshumanització de la humanitat. I però crec que, potser perquè ens toca molt de prop, evidentment, però a Catalunya, en concret, aquesta guerra va ser molt, molt dura, molt cruenta. Tu parlaves, no?, parlaves de les línies de front. Clar, a Catalunya en va haver-hi moltes de línies de front i segurament la gran última línia de front va ser una de les que va generar més morts, que és tota la defensa de l'Ebre, per entendre'ns, no?
1: Sí, sí, absolutament. És a dir, nosaltres no hem viscut una guerra, la veiem per la tele, les notícies o les pel·lícules...
0: Però ens queda lluny.
1: I ens queden lluny, no? I
0: és aquesta... a dir, queda lluny, no sé...
1: Et queda lluny en tots els sentits, no? Sí. No, inclús ara, no? Estan havent-hi... Avui al migdia hi havia una notícia sobre com Ucrània i Rússia s'estan enfrontant i la importància dels robots, els drons, no? És a dir, inclús s'estan deshumanitzant encara més, malgrat moren persones, no? Però és com... s'està agafant com distància, no? I el fet d'aquestes fosses i aleshores veure com doncs, les restes apareixen amb tres trets al cap, amb un n'hi ha prou, doncs no, en tenen tres, o unes altres que tenen unes restes que es tenen destrossades les cames per una bomba que li va caure davant, segurament, no?, la interpretació que fan els científics, i a més t'expliquen que han trobat unes restes una bala a les costelles, una altra a l'omòplat i també dos més al cap, i dius calia, o unes altres restes a la Batalla de l'Ebre, per exemple, s'han trobat restes amb ferida d'arma blanca, perquè els partes i la documentació històrica, no?, ens diuen que es van calar baionetes, és a dir, que s'anava amb el fusell, a més amb, a dalt de tot, doncs, amb un punyal ubicat, i una cosa és llegir-ho i dir, ostres, com devien ser aquests enfrontaments cos a cos, propis encara de la Primera Guerra Mundial.
0: Una mica que et remet a les pel·lícules de l'edat mitjana, eh? O sí, ambientades
1: inclús,
0: a l'edat mitjana,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Però aleshores ho trobes, no?, i amb les restes òssies que identifiques, òbviament, amb un esquelet humà molt proper en el temps, que, com dèiem, no?, pues, hagués pogut ser o podria ser un familiar... I aleshores veus doncs, totes les ferides de... Ferides no, perdó, totes les restes òssies amb els trets de bala o el que t'expliquen, els que ho saben llegir, i a més, doncs, ferides d'arma blanca, no? És a dir, que va ser molt cruel.

0: La gent que també anava cap a la frontera, alguns van matrallar també, no?, des del cel cap a població civil, que l'únic que volia fer era marxar,
1: bueno,
0: per por.
1: I que segurament la seva significació política, anem a dir-ho així, era mínima, sí, o encara que fos mínima, era menor. Perquè no, és a dir, no tenien un poder de decisió en absolut, no? Simplement estaven, doncs, en el lloc equivocat, en el moment equivocat.
0: Sí. I després, sobretot, perquè les guerres, és veritat, bueno, jo suposo que totes les guerres són, com tu deies, no?, horroroses i horribles, però sobretot després la dictadura va comportar una...
1: És que això t'anava a dir...
0: Va ser sobretot la dictadura, no?
1: Això t'anava a dir jo.
0: De remarcar constantment la diferència entre vencedors i vençuts, de no permetre als vençuts fer el dol, recordats, etcètera.
1: I a més, això està molt documentat
0: molt.
1: I estava molt, anem a dir-ho així, com molt estudiat, eh? És a dir, no era fruit de la casualitat, sinó que si llegeixes doncs, les biografies dels grans pensadors del règim, començant per Franco i seguint per la resta, hi havia aquesta política de terra cremada i de trepitjar qualsevol resta de... anem a dir-ho així, de progressisme, eh? No que aixequés la maneta, sinó que aixequés simplement un dit.
0: Sí, absolutament. La repressió va ser, i la violència que es va perpetrar en tots els sentits, no? Inclús, doncs, premiant aquelles persones que havien guanyat la guerra, no? És a dir, si havies estat mutilat, si havies estat presoner, si havies estat, no? És a dir, tenies totes unes prerrogatives, si havies estat alférez, com a nivell masculí. A nivell femení, bueno, les dones les van tancar a casa, bàsicament. És a dir, a part de la guerra, que havia de ser molt cruel, després hi ha una postguerra que dura fins a mitjans dels anys 50, ben bé, i bastant més entrats, en els quals el règim portava a terme... És allò de no llegó la paz, no? És a dir, la pau no va arribar, va arribar una accentuació de qui havia guanyat davant de qui ha perdut en tots els sentits de la vida.
1: I després de la guerra i amb la postguerra arriba un altre fenomen, que és el de les presons, que a més tu coneixes bastant bé.

0: Haig de reconèixer que m'ha sorprès molt la teva tria d'Exoplaneta d'Art de Bogotà, perquè teníem per una banda en Cisa, teníem per una altra a la Mireia Vives i al Borja Penalba, que podríem dir, bueno, estan en una òrbita, no, vaig a dir similar, però clar, Art de Bogotà aquí em desquadra, que a mi em sembla genial, perquè jo sóc el primer eclèctico musical del món, però... a mi em té robat el cor la veu del vocalista d'Art de Bogotà.
1: Sí, bueno, jo crec que al final va amb la pròpia biografia d'una persona, no? És a dir...
0: La música, sí.
1: Sí, i aleshores, quan llegeixes qualsevol biografia de qualsevol personatge, t'adones que hi ha canvis a la vida d'un, no? I d'una, i que no sempre, no? Som els mateixos. Jo... En els últims anys m'he anat descobrint que m'agrada això, que jo no tenia ni idea que existís, que és la música indie.
0: La música indie, molt bé.
1: No, se n'hi diuen així, no?
0: N'hi diuen així, exacte.
1: Perquè jo de cultura musical en tinc molt
0: miqueta,
1: poca, eh?
0: També t'haig de dir que fa una miqueta de ràbia aquest concepte indie, però bueno,
1: val,
0: ja
1: no.
0: està molt instaurat, és molt canònic i per tant, vull dir, sí que hi ha tota una sèrie de bandes que formen part d'aquest univers, eh? Art de Bogotà segurament seria aquesta, anem a dir-ho així, aquesta nova fornada de l'indie espanyol. Hi ha precedents anteriors, no? Però sí, sí.
1: Sí, no, ja et dic, jo no... O sigui, tinc molt poca cultura musical, sé la música que he anat escoltant a cada època de la meva vida, i
0: Art de Bogotà
1: és una dels últims que fa, jo no sé, doncs igual un parell d'anys o tres anys, amb Vetusta Morla, també, amb, bueno, grups d'aquests que m'agraden.
0: Tenen una base musical i lírica molt important, tots aquests grups.
1: Sí, no, potser per això m'agraden.

0: psiquiàtric.
1: Segurament per això. Deia just abans de començar a escoltar Exoplaneta dels Arts de Bogotà que, a més, faig un petit incís, abans no se'ns acabi el temps. No sé si et passa a tu que a vegades quan escoltes una cançó i no et saps... no saps res d'aquell grup, tu t'imagines una mica, no? I en el cas de la veu sempre t'imagines una persona, no? I jo me'n recordo que em va passar que vaig sentir Art de Bogotà per primera vegada i vaig pensar, ostres, quin paio, quina veu que deu tenir. Aquest paio deu ser un tio sapat, deu ser un tio amb una caixa de ressonància molt grossa i tal, no? I la primera entrevista que vaig veure, vaig pensar, em va caure una mica l'ànima als peus perquè és... tot el contrari d'això, el cantant d'Art de Bogotà.
0: I penses, no quadra, no? La veu
1: i penses, amb... d'on surt aquesta veu amb un xicot que és tan poqueta cosa, no? Abans parlava que tu coneixes, i ens queden, 4 minutets, coneixes molt bé les presons franquistes, no? Perquè n'has estudiat, has escrit sobre les presons franquistes. Si la guerra va ser fotuda, si la postguerra fora de les presons va ser molt fotuda, la postguerra a dins de les presons, o la guerra fins i tot a dins de les presons, tampoc no devia ser Shangri-La.
0: No, ni molt menys. De fet, en un moment donat també es diu, no, historiogràficament, de que tot Espanya era una gran presó, no? Perquè realment...
1: Era presons dins de presons, eh?
0: Hi havia... Bueno, i sobretot que es van habilitar molts llocs perquè fossin presons. És a dir, no hi havia suficients presons per encabir a tots els presoners que el règim pretenia tenir entre reixes, no? Aleshores, hi ha un moment que hi ha camps de concentració, batallons de treballadors, batallons disciplinaris, una mili, que gairebé molt sovint també t'expliquen que era... Bueno, no estaves en un batalló disciplinari o de treballadors, però també era un fenomen de càstig, per segons si eres sobretot perdedor, català, moltes coses.
1: No? Una mili que, a més, s'ajuntava amb, sí, per exemple, en molts casos, en haver anat a la guerra.
0: Sí,
1: és a dir, no tenies prou d'haver-te
0: xupat
1: 2 o 3 anys de guerra, sinó que, a més, et tocaven 2 o 3 o 4 anys de càstig.
0: Sí, perquè en molts casos la van fer allargar, no van ser 2 anys de mili, no, és a dir, van ser molts anys. I aleshores hi havia les presons institucionalitzades, doncs la Model de Barcelona, la presó de les Corts de les Dones també a Barcelona, per exemple, però aleshores es van habilitar, doncs, molts indrets també, perquè és que no cabien els presos, i de fet el propi règim a partir del 42 comença a fer amnisties, perquè entre que no hi ha gent a fora la presó, sobretot homes, també dones, moltes, però sobretot homes, no hi ha capacitat d'alimentar aquests homes que estan dintre la presó. Perquè,
1: clar, perquè les presons, o sigui, encara que els facis passar gana, vull dir, s'han d'alimentar igualment. I a més, vull dir, era aquell moment també trist de la història espanyola en el qual... es passava molt de gana.
0: Sí, es va instaurar l'autarquia i això va fer que es passés moltíssima gana als anys 40 i fins a entrats dels 50, una gana extrema, no? De fet, hi ha un investigador, el Miguel Ángel del Arco, de la Universitat de Granada, que parla d'hambruna, és a dir, perquè hi hagi una hambruna, no? Un passar fam, una epidèmia de gana, s'han de donar tota una sèrie de circumstàncies i entre altres que mori una gran quantitat de gent, com es va donar el cas de gana.
1: És a dir, la
0: gana,
1: gent moria
0: malalties,
1: de gana.
0: Sí, de gana, de malalties, etc. I, bueno, i aleshores sí, les presons van ser, els testimonis ens ho expliquen, no? També van ser molt dures, va ser la continuïtat del conflicte dintre de la presó, amb màniga ampla per fer el que volguessin els que estaven com a represors, molt sovint gent que havia fet la guerra, que aleshores els col·locaven dintre de les presons, doncs, per donar-los una feina... I bueno, doncs, va ser... És a dir, havien de ser uns anys 40 molt, molt bèsties en tots els sentits, tant per les presons que hi havia, la gent que hi havia a les presons, per la gent de fora, que també els intentava donar suport com podien, i aquí, bueno, entraríem en moltes temàtiques, que algunes estan per estudiar, altres serà difícil d'estudiar, no? Per exemple, doncs, testimonis que et diuen per tal de poder ajudar el meu familiar que estava a la presó, la meva mare o la meva àvia o una dona va moure cel i terra fins que va aconseguir un aval o fins que va aconseguir que no el penessin a mort o fins que va aconseguir que li restessin anys. I clar, això, per exemple, historiogràficament és difícil de seguir. Algun cas hi ha que, imagina't si havia de ser seriós a la corrupció dintre del mateix règim franquista, que algun cas m'han explicat, jo no ho he pogut perseguir, de València, en el qual se li va obrir un expedient amb un militar franquista perquè abusava d'aquests avals que donava per intercanvis diversos, tants els podem imaginar, i imagina't el bèstia que havia de ser perquè algú li obrís un, des del propi règim, un expedient. Bueno, i aquest perquè sabem què va passar i hi ha documentació, però bueno, moltes coses que havien de passar, que havien de ser, ja et dic, a part de la guerra, una postguerra molt bèstia.
1: Bueno, només cal recordar les consignes de Queipo de Llano des de, des de Ràdio Sevilla, em sembla, sí, si no recordo Sevilla. Malament. Evidentment, si això ho traslladem en un moment d'eufòria màxima, de victòria extrema i de sotmetiment cap a tota la població, doncs evidentment crec que la realitat supera qualsevol tipus de ficció que ens poguéssim imaginar. I aquí hi ha un factor important, i amb això acabarem, és el paper de la dona en tot aquest. Perquè clar, quan parlem de guerra, normalment sempre parlem en clau molt masculina, no? Però la guerra, la postguerra, també eren les dones.
0: Sí, i les dones, bueno, és veritat que fins fa poc se'ls ha, en el sentit de la guerra, per exemple, se'ls havia fet poc cas, si no era per una qüestió de cures, no? Sobretot, i de rereguarda, i de fer cues, etcètera, etcètera. Però, bueno, cada cop s'estan fent més investigacions en les quals es veu un paper actiu de la dona ajudant amb el que fos. Inclús ara, per exemple, s'està estudiant el paper de la dona en l'espionatge, perquè, clar, el propi règim, amb les dones que inclús van fer espionatge per ella, les va absolutament retirar, les va fer oblidar, no? No els hi va fer aquest reconeixement, no? I, bé, són coses que encara, que just ara comencem a treballar més, es comencen a estudiar més, d'una dona que va tenir més presència, inclús a vegades sobretot morint i sent assassinada també. És a dir, quan parlem de fosses comunes també sempre pensem molt en homes, i també van haver-hi dones que van ser assassinades, van ser enterrades en fosses, i que potser no havien tingut un paper directe al front, però sí a la rereguarda, no? I havien tingut algun paper com perquè algú pensés que s'havien de matar, no? No amb el volum amb què van matar homes, però sí que es van matar dones. I després, durant la postguerra, clar, la dona és del tot relegada a un segon pla, i inclús el règim franquista, ja et dic, això m'agradaria que algú s'animés a estudiar-ho, perquè inclús les seves heroïnes, entre cometes, que hagués pogut tractar-les com heroïnes, perquè hi ha dones que tenen un paper important, doncs també les esborra, no?
1: Una silencia.
0: Mica, les silencia, sí, sí.
1: Doncs ja veieu, podríem estar hores i hores parlant de història, parlant de memòria històrica amb la Caral Soler. Caral, doncs ens hem liquidat 54 minuts de conversa i ens hem deixat molts serrells. Moltes gràcies per haver passat per aquí, per la gent normal. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I que continuï la història, que continuï la memòria històrica, i recollim el guant aquest que deixaves ara aquí. Si algú s'anima a estudiar això que ens estava comentant ara la Caral, doncs ja ho sabeu. I a vosaltres ens n'anem, però tornarem la setmana que ve aquí a La Gent Normal.

0: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El pla alfa de risc d'incendi forestal es manté activat amb nivell 4 de perill extrem a 33 municipis de 7 comarques durant tot el dia d'avui. A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de perill molt alt a 175 municipis més repartits entre 16 comarques. Davant d'aquest escenari es mantenen també les restriccions d'accés a tres espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà, i s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana, doncs, extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació general de risc molt elevat. I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat aquest matí durant la seva intervenció al Consell Nacional del partit, en aquest cas de Junts, com diem, celebrat a Barcelona, que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una victòria tant pel país com pel propi partit, i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya peti qui peti. També referent a aquest tema, l'advocat precisament de Puigdemont, Gonzalo Boyer, creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament l'amnistia als independentistes i que no haurien d'esperar primer una sentència del mateix Constitucional i després la resolució final del Tribunal Suprem. Ho ha afirmat en dues entrevistes al diari Ara i a El Nacional. Obrim ara plana de successos. Una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha afectat almenys 3 persones. Aquest matí l'explosió s'ha produït al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador, tot i que encara es desconeix si el que ha explotat és el cotxe o algun producte de l'interior. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat els bombers, el cos d'emergències mèdiques i la Guàrdia Urbana, a més de diversos vianants que s'han apropat a veure què és el que havia passat. El servei d'emergències mèdiques s'ha endut en ambulància almenys 2 persones, segons ha pogut saber la CN. I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir aquest passat dimarts un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia a Barcelona. El robatori en aquest cas els objectes robats tenien un valor total que ascendia a uns 8.500 euros. I tanquem amb cultura, amb el Festival Peralada, que ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Barnheim. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
4: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
5: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim avui al programa. Doncs atenció, perquè ja no cap res més. Com sempre, la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria. Avui parlarem de teatre a la tele. Sí, com va començar tot. Tindrem amb nosaltres a la dobladora i actriu Carla Torres. Entre els seus projectes està el doblatge de La 11 de Stranger Things. Sí, amb ella parlarem d'aquesta sèrie que ha marcat tant i de la seva feina. També tindrem amb nosaltres una jove cantant, una jove que, escolta'm, canta així de bé. L'Ainar, amb tots sols 13 anys, ens presenta Déjalo en visto. Déjalo en visto, aunque te... ja parlarem amb ella. Tindrem amb nosaltres també el Pepe Nieves, director i presentador del programa La Claqueta de Ràdio Marca. Amb ell parlarem dels Oscars 2026. I per acabar, no podia faltar el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Una secció en la que hi trobareu, com sempre, moltíssims dels seus col·laboradors i artistes de tota mena.
6: ¿Te vienes?
7: Pues claro.
6: Te intenté explicar.
5: Veniu-vos, com diu l'Anna. Recordeu que ens podeu seguir buscant la Caixa Tonta Ràdio a les xarxes socials. Així de senzill, així de fàcil. I així estareu, doncs, al dia de tot el que passa a la televisió.
6: Sempre estàs en bucle.
5: I res, nosaltres comencem ja, perquè si no, escolta, se'ns covarà l'arròs.
6: Ja no te valora, si se te acerca ni le des la hora.
5: No sé. Preparats, preparades, doncs vinga, comencem.
8: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
5: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la nostra estimada Caixa Tonta. I amb qui ho fem? Doncs, com sempre, amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, de què ens parlaràs avui?
9: Hola, amics de la Caixa Tonta. Hola, Joan. Mira que és interessant això que vaig llegir. És sobre Televisió Espanyola de l'època franquista. Diu així. El 27 d'octubre del 64, la televisió franquista emetia el primer espai en llengua catalana. Es tractava d'una obra de teatre, La ferida lluminosa, de Josep Maria de Sagarra. Aquesta aparent contradicció va resultar l'espai pioner d'una llarga trajectòria que ha arribat fins ara. Perquè fa els espais dramàtics en català, durant 41 anys, Televisió Espanyola a Catalunya va emetre un miler de títols. I ho va fer-ho en temps de dictadura, de transició i de democràcia, gràcies al compromís dels homes i dones que hi treballaven i que van aprofitar les escletxes de llibertat que la situació política permetia per defensar la llengua, la cultura i el teatre català en català. Què et sembla?
5: Doncs escolta'm, Assumpta, que interessant, com sempre, la teva secció que ens portes cada setmana aquí a la Caixa Tonta, que sempre va bé, doncs, recordar la història de la tele i avui, doncs, una mica barrejada amb el món del teatre. I per acabar la secció, escoltarem un fragment d'aquesta història, doncs, tan bonica i d'aquest programa teatral que ens has explicat. Vinga.

0: Atenció.
1: Aixequin, per favor. A veure com està tot això. La pressió és normalíssima.
2: Vés a treure la sotana?
1: No hi ha necessitat. Només mira si pots descordar-te una mica tot això tan negre. Ja pots comptar-te.
3: Què, doctor?
1: Res important. Alguna cosa, però pot ser una lleu insuficiència.
4: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: Doncs com us hem dit anteriorment, avui tenim amb nosaltres una veu que molts i moltes reconeixereu a l'instant. Ella és la Carla Torres, actriu de doblatge i la veu, entre altres, d'Once o Eleven, a la sèrie Stranger Things, una de les ficcions més populars dels últims anys. Avui parlarem de doblatge, d'emocions, de processos creatius i del que significa donar veu a un personatge com, per exemple, de la Once. Carla, escolta, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Escolta, per començar, com et vas inserir en el món del doblatge? Com va començar tot?
1: Doncs va ser tot una casualitat. Jo estudiava interpretació i feia alguns intensius d'estiu, era bastant jove, i es van confondre a l'hora de la matrícula d'un curs que volia fer de càmera, em van posar el de doblatge, allà em vaig quedar totalment captivada per aquesta especialitat de l'actor, i la veritat que d'aquell intensiu de, no sé si era una setmana o dues, vaig dir que no m'esborressin, que em quedava en aquell intensiu, i quan vaig acabar em vaig inscriure en una especialitat que era com la tècnica de doblatge de l'actor, no? I a partir d'allà, també sense esperar-ho, perquè estava com molt més en el teatre de text, en aquell moment també fent cosetes de musical, teatre familiar, i etc. Doncs vaig començar a tenir convocatòries de doblatge, no? Que les vegades com que et truquen per treballar, de manera inesperada, i així vaig començar, i ara fa 20 anys.
0: Déu-n'hi-do, com passa el temps.
1: Sí.
0: Escolta, i com va rebre la notícia de ser la veu de la Once de Stranger Things?
1: Doncs aquesta notícia, clar, ara sí que diríem que seria una gran notícia, però en aquell moment vaig rebre una convocatòria
0: com
1: una altra.
0: No? Sí.
1: Sí, que començava amb una sèrie de Netflix. Netflix tot just començava, diria que vam començar precisament amb aquesta.
0: Sí, sí.
1: Això no ho sé, però crec que sí. I això, i el director, el Ramon Hernández, a qui li agraeixo moltíssim que pensés en mi en aquell moment, doncs em va dir, mira, fas aquest personatge, parla molt poquet, però té bona pinta la sèrie i no sabem què passarà, però crec que seguirà sortint. Mm-hmm. I he pensat en tu perquè parla molt poc, però té un to de veu molt, molt especial. I me'n recordo que era difícil, perquè deia aquella primera temporada que tots recordem, no?, que deia algunes paraules...
0: Sí, molt concretes, sí, sí.
1: Molt concretes, però que les deia d'una manera també molt concreta i amb molta intenció. I, bueno, havia d'ajustar-me, doncs, en aquelles dues o tres síl·labes, intentar inserir tota la emoció que pogués, no?
0: Ara que deies això, Once és un personatge amb molt poques paraules, sobretot al principi, però amb una càrrega emocional enorme. Com es treballa una interpretació tan continguda?
1: Exacte, sí, ho has dit molt bé. És una interpretació molt continguda que al principi, com et dic, es centrava en poques síl·labes i després sí que a mesura que he anat coneixent el personatge, fent temporades i estimant-me'l, perquè realment he gaudit molt amb doblant aquesta actriu i doblant aquesta sèrie... Crec que és una sèrie que t'agradi més o menys, és de culte a nivell audiovisual, no?
0: Sí,
1: a nivell artístic hi ha moltíssimes coses a comentar i, bueno, els que hem vist ja al final, més, no? Encara, vull dir que crec que han sabut aquests germans de fer una obra mestra, no? I jo m'he anat estimant aquest personatge, crec que també l'he anat fent una mica meu en el millor dels sentits, perquè els actors de doblatge ens hem de cenyir al que fa l'actor original, i és el que he intentat fer, i sí que en els moments aquests més continguts, doncs, estàs al faristol, veus el guió allà imprès i veus aquella pantalla i intentes acostar-te al màxim a aquells ulls i allò que li passa, i a mesura que hem anat fent temporades l'he anat coneixent més, tant el personatge com l'actriu i la seva manera d'interpretar, i algunes vegades ha estat un gran repte, la veritat.
0: Sens dubte. Oze, com hem dit, és un personatge, doncs, peculiar. Com és el procés de doblatge d'una sèrie com Stranger Things? Tens marge d'aportar coses pròpies al personatge o tot està força marcat?
1: A veure, el doblatge és un procés, és el procés de l'actor en el qual estem més acotats a l'original, no? O això hauria de ser, perquè hi ha un actor original que ha fet la seva feina amb els creadors, amb els directors, no? Els directors d'actors... que allà és on han fet la feina de gestar el que acaba sent la seva feina. I nosaltres el que hem de fer és un esforç interpretatiu, només amb la nostra veu, cenyint-nos al que ells han aconseguit fer. I aquest és l'esforç i diguéssim, per mi, la major complexitat de l'actor de doblatge, que ens hem de basar en aquella feina feta i nosaltres no voler fer res més ni res menys, no? Aquest és el gran repte, perquè moltes vegades, si no, ens inventem una altra història, no? Per arribar a aquella interpretació hi ha hagut molta feina abans i l'hem de respectar i honrar-la molt, no? I és el que, bueno, el que intentem fer.
0: Molt bé. Has comentat alguna vegada que el doblatge no és només posar veu, sinó interpretar amb el cos. Com es nota això dins d'un estudi?
1: Doncs mira, jo em moc molt quan interpreto, perquè per mi és molt complicat. Jo vinc del teatre, llavors és molt complicat segons quines escenes, per exemple, no? Parlem de Stranger Things, és molt complicat una escena dramàtica o una escena d'acció estar absolutament quieta. Sí que quan estem gravant en un estudi hem de tenir en compte que no podem fer soroll, no?, amb el cos o amb res que portem, no sé, polseres, penjolls, la roba. Llavors sí que és acotat els moviments que podem fer, però jo em faig, vull dir, jo em faig i intento buscar la manera per poder-me moure i, o abans de gravar, no? Fas allò, moments d'acció, sí, de molt drama, doncs posar-t'hi molt i fer com si ho passessis tu pel cos, perquè al final els actors ho passem tot pel cos. Si no, per mi l'emoció costa molt que neixi només d'estar totalment quiet mirant allò i que neixi quan posen la llum vermella per gravar, no? Per mi has d'estar en un punt on el teu cos també podria estar actuant, encara que en aquell moment només gravin la teva veu, no?
0: Sens dubte. 11 passa per situacions molt intenses i fosques. Com t'afecta emocionalment posar-te a la seva pell? Costa desconnectar quan surts de l'estudi?
1: Bueno, t'hi quedes pensant, i més en un projecte com aquest que ha anat creixent tant, i després doncs, ha sigut molt bonic perquè hi ha tota la rebuda del públic i de públic que estima aquesta sèrie feta també en castellà. I llavors doncs, saps que també hi ha una pressió, una certa pressió de que molta gent espera aquesta feina quan sobretot ara les últimes, no?
0: Sí, sí.
1: Però sí que, bueno, sempre que surt doncs, tens les ganes de compartir això que acabes de gravar d'alguna manera o pensar-ho o donar-hi voltes quan és una ficció així, no? Que et remou, que passen coses que realment més enllà de l'entreteniment t'està explicant, està fent una crítica i a mi és l'art que m'agrada. Llavors, clar, sí, sempre hi ha alguna cosa de tu que es modifica, no?
0: Sens dubte. El públic jove ha connectat molt amb el personatge. Ha rebut missatges o reaccions que t'hagin emocionat especialment?
1: Moltes, moltes. He rebut molts missatges, moltes, sobretot per xarxes. També alguns esdeveniments en els quals participo quan he pogut, perquè entremig he sigut mare, quan comença a ser 11 a ara.
0: Home, és que han passat uns quants anys, eh? Ells també han anat creixent.
1: Exacte, ells han crescut i nosaltres també, no? I la veritat és que sí, ha sigut molt bonic la rebuda de totes aquestes persones, sobretot, com dius, el públic jove, que demanen que els felicitis pel seu aniversari i que ho facis amb la veu de l'11, no?
0: Lògicament, com no podia ser. Escolta, mirant enrere, hi ha alguna escena concreta de Stranger Things que recordis especialment complicada o que diguis, mira, aquesta escena la recordaré amb carinyo o la tindré sempre una mica en el record?
1: Soc bastant terrible recordant temporades i números d'episodis. Tinc alguns companys que controlen molt això.
0: Ho porten molt a rajatabla.
1: Sí. Jo recordo que hi ha hagut escenes... A mi les que més m'agraden són les escenes més emotives, no? Sí. Més que les d'acció. Les d'acció em diverteixen com a actriu fer-les. Em diverteix molt perquè, a més, també tècnicament els crits i tot això té una tècnica que en aquell moment, pum, no? Has de clavar aquest tipus de crit i d'on ve i per què està cridant així. I són reptes. Però per mi és això, són reptes més tècnics. Però a nivell emocional el que he gaudit més sempre són totes les converses amb el Hopper, les converses amb el Will, amb els amics, bueno, i converses incòmodes que ha tingut i molt, bueno, i molt emocionants. I com que és el que tinc més a prop que he fet, doncs de l'última temporada, aquell parell d'escenes finals...
0: Mítiques, sí, sí, ja.
1: Mítiques.
0: Que es quedaran per la posteritat, sí, sí.
1: Sí, molt boniques i que quan les vaig veure no podia reprimir-me la llagrimeta que estava a punt de sortir, no? De dir, uah, què li està dient? O s'està acabant, no?
0: Això s'acaba.
1: Doncs sí, aquestes són les que recordaré sempre, sí.
0: Escolta, tu també has estat, si no m'equivoco, la primera veu de Ahsoka Tano, que és de la franquícia de Star Wars. Molta gent també li té molt de carinyo, no sé si ho saps, no? Molta gent suposo que t'ho ha dit, no? Jo també de veritat. Ha fet moltes coses. A part de Stranger Things, què és el que també doncs, t'ha marcat a dins el món del doblatge, a banda de Stranger Things?
1: La Soca Tano, com dius, m'ha reportat com més visibilitat i perquè hi ha molta gent que...
0: És brutal. Jo crec que hi ha hagut molta gent que et recorda també per aquest personatge.
1: Sí, la veritat és que la Soca Tano jo tampoc no ho sabia perquè no, fins aquell moment no era cap forofa de Star Wars, no?
0: Sí,
1: era
0: sí.
1: Com, bueno, i després t'hi vas endinsant i vas veient tot el que hi ha i tot el que a la gent li agrada molt aquest personatge i jo he gaudit molt fent la Soca, molt. Totes les lluites amb les espases làser, tot això, de veritat que és molt xulo. I també la Soca Tano té moltes coses molt més profundes que a mesura que l'he anat fent ho he anat descobrint, no? I m'ha agradat molt. Un paper que pugui parlar d'ell així que m'hagi marcat del doblatge és a Ozark, el paper de la Ruth.
0: Sí, sí, Ozark
1: aquest
0: també.
1: Paper ha sigut un, bueno, un regal preciós d'interpretació, un superrepte, que jo a la Maria Lluïsa Maganya quan me va donar vaig dir, ostres, a veure, jo ara hi arribo i em deia, i tant, ho has de fer, tal.
0: Qui ho faràs?
1: I després ho vaig gaudir molt, moltíssim. Oh, sisplau, ara un moment.
0: I per acabar, digues.
1: I després algun altre paper, la veritat és que em costaria ara m'enganxes, no sé si has pogut tu veure una mica les coses que he anat fent.
0: Sí, he anat veient algunes coses, sí.
1: Bueno,
0: és que has fet moltes.
1: Aquests són com els... Sí, moltes, és que ara a vegades t'ho diuen així de cop i no saps... Sí.
0: No pateixis. Escolta, és que tens una bona trajectòria, eh? Una bona trajectòria. I, escolta, què t'agradaria fer a partir d'ara? O sigui, bueno, és que has fet, entre d'altres, bueno, també has fet... has estat a Barbie, has estat també...
1: Sí, sóc la germana gran de la Barbie. Si
0: perdona, també hi ha moltes seguidores, eh? També has estat a la Jean, a El Caballero Oscuro, de la Leyenda Renace, poca broma.
1: És veritat, eh?
0: Has vist?
1: No, has vist?
0: I moltíssimes, bueno, jo crec que també has estat a la Kitty Crusher, de Evan After Heights, també,
1: sí,
0: mítiques, també, sí. En su època,
1: sí.
0: Sí o no?
1: Sí.
0: Perdona. O sigui
1: sí,
0: que...
1: també una sèrie de catastròfiques des d'Ica,
0: sí,
1: una sèrie molt xula.
0: Sí, també, xulíssima.
1: Bueno, sí, moltes, sí.
0: Moltíssimes. Escolta'm, i per acabar, quin consell donaries als nens i nenes o joves que assumin algun dia dedicar-se al món del doblatge?
1: Que es formin com a actors, és el meu únic consell, perquè a vegades malentenem una mica aquestes professions artístiques i pensem que van per altres bandes i més ara, no?, amb el tema de les xarxes i tot plegat.
0: Sens dubte.
1: Però al final la formació com a actors i una formació que bueno, que tingui com... que sigui polièdrica, no?, que tingui una part també de formació, de coneixement intel·lectual, d'autors, d'això. Sembla que ara ja no, a vegades no té cap valor, però el té i sens dubte canvia molt la manera d'entendre, no?, la nostra feina. I després, doncs, tota la part corporal, de veu, d'interpretació, de tècnica d'interpretació, perquè a partir d'aquí és quan podem intentar fer treballar en diferents mitjans i al final el doblatge és una nova tècnica que també s'ha d'aprendre, però a banda de la tècnica pura del doblatge, jo personalment crec que s'ha de ser actor per experiència o per formació, no?
0: Doncs sí, i escolta, la gent que ens està escoltant, podeu seguir-la, per exemple, a través d'Instagram, Carla Torres Danés, a més, coneix molt el món de l'embaràs, el món dels nens, perquè també és doula,
1: sí.
0: I a més, doncs, bueno, jo la segueixo xarxes i és molt interessant tot el que explica, a part d'actriu.
1: Gràcies, Joan.
0: O sigui, que la gent que també tingui nens, que vulgui conèixer també una mica, doncs, com anar creixent.
1: Sí, acompanyo la maternitat. Sí, soc doula arrel del naixement de la meva filla. Bueno, ja era educadora social,
0: sí,
1: però sempre ho aplicava només a la dramatúrgia i l'escriptura dramàtica en teatre i els projectes teatrals. I ara, des de que va néixer la meva filla, bueno, em vaig formar com a doula i en criança, que era més com per jo criar-la ella, però després ha anat esdevenint una especialitat de l'educadora i ara acompanyo mares, això, com has dit molt bé, no? Embaràs, part, postpart, a entendre com la maternitat ens transforma, però a viure-ho amb alegria, no? Que sempre ho dic, i amb Gaudí, que a vegades sembla que ha de ser tot un pes,
0: tot, sí,
1: i a vegades
0: tot un martiri,
1: ho és, i
0: bueno, a vegades és complexa, com
1: però
0: tota
1: sí,
0: la vida.
1: Però sí que és
0: veritat
1: que hi ha una part molt, molt preciosa i que, i que ara, com veureu a les xarxes, doncs sí, divulgo més sobre sí. això, perquè sembla que l'actriu...
0: És l'època bueno, doncs... també que t'està tocant, no?, una mica.
1: Sí, exacte, i això, poder-ho compaginar.
0: Doncs, escolta'm, Carla... ha estat un autèntic plaer escoltar-te i descobrir tot el que hi ha darrere d'una veu tan reconeixible. Gràcies per apropar-nos una mica més al món del doblatge i per donar vida a un personatge que ja forma part de l'imaginari de tota una generació. I moltes gràcies per ser avui amb nosaltres, de veritat.
1: Gràcies, Joan, per tot, per la vostra atenció, per haver esperat, perquè
0: no.
1: ha sigut una mica difícil acabar fent aquesta entrevista. M'ha enganxat en un temps una mica complicat.
0: No pateixis, no pateixis.
1: Però ho tenim.
0: Ha estat un plaer, de veritat. I escolta'm, enhorabona per tot el que fas i per tot el que vingui, doncs moltíssima sort, que te la mereixes, de veritat.
1: Gràcies. I et dic una cosa, Joan. Joan, los amigos nunca mienten.
0: Moltes gràcies, Carla, de veritat.
1: Gràcies a tu, que vagi bé.
0: Un petó, una abraçada. Un petó ben fort.
1: Adéu, adéu.
2: La Caixa Tonta.
0: I tot seguit anem a parlar de la gala dels Oscars.

0: I ho farem amb el nostre estimat Pepe Nieves, director i presentador del programa de cinema La Claqueta, de Ràdio Marca. Pepe, com vas veure la gala dels Oscars d'enguany?
1: Hola, Joan. Una nova gala dels Oscars, que resten dues per arribar als 16 anys, una xifra que suposo que, a part de ser el darrer any que es fa així a través de l'ABC, serà un any, suposo, on la gala serà especialment emotiva pel centenari, i una gala, en aquest cas, molt previsible, que realment hi ha que reconèixer que ha funcionat, una mica llarga, però ha tingut moments emotius, aquest In Memoriam diferent al que s'havia fet fins ara, no? Perquè en aquest cas això de partir-ho en diferents parts i donar-li protagonisme més a uns que als altres, normalment l'Acadèmia no havia fet, però clar, els elements, Rob Reiner, Diane Keaton, o al final Robert Redford amb l'aparició de la gran Barbara Streisand, li han donat un punt d'emotivitat que hi havia anys que la cerimònia no havia tingut. En quant als premis, era tot el previsible. Jo crec que no hi ha hagut sorpreses, pràcticament. En aquest cas, una batalla tras otra, s'han portat els premis grans, seguida, evidentment, de Los Pecadores. I sí que hi ha un detall curiós, no? L'any en què Warner Bros. Serà venuda, és l'any en què, dels darrers anys, en què Warner Bros. Ha aconseguit més Oscars dels darrers anys i pràcticament ha acaparat la cerimònia de premis. En resum, em sembla que en aquest cas han estat premis previsibles, correctes, i jo crec que Paul Thomas Anderson ja ha pujat a aquesta categoria de director de culte, ser ja un director a dalt de tot, i amb una pel·lícula que ha funcionat molt bé a sobre en taquilla.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Pepe Nieves, director i presentador del programa La Claqueta, de Ràdio Marca, per fer-nos aquesta supercrònica del que han estat els Oscars 2026. I de fons, doncs, com no, aquest Golden de les guerreres de K-pop. Seguim amb el programa.

0: La gent el senyala, el critica a les espatlles, però això amb ell, com sempre, li importa un bledo. I ja sabeu qui és. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb ell a veure què ens explica a través del nostre tele dels encants. Toni! Toni, que estàs per aquí! Toni Rovira! Ai, ai, això no el veig. Ara sembla que surt. Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira, un cop més aquí amb vosaltres per parlar de la vida, dels artistes, del que passa en el plató. Mira, aquí m'has imprimit o no, això?
2: No.
1: I per què?
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, com estàs?
2: Molt bé.
1: Aquí el becari, el Mateo, que està preparant la informació del Cristian Conde.
2: Exactament.
1: Totes les preguntes.
2: Totes, totes. No falta ni una.
1: Va, doncs pues va, segueix. Ja m'ho tens que imprimir, eh? Qui no se'n recorda d'una cançó que va ser molt famosa, que es deia La Dolce Vita? Doncs mira quina coincidència que aquí que tenim el Sergi Soler, el noi que fa les xarxes socials, resulta que el teu pare és el productor d'aquesta cançó, no?
3: Sí, que fort, eh? Que fort. I jo encara...
1: Et veig sense ànimos,
3: avui. Escolta, no, perquè estic escoltant el bé que parles, Toni. Em quedo en una edat. Escolta, no, que aquesta cançó, a més, la van fer que jo tenia 4 anys. Imagina't.
1: 4 anyets.
3: 4 anyets, i ara tinc 12.
1: Però si jo el Cristian Conde el veig molt jove.
3: Jo crec que cada vegada va més jove. Sí, a més està superàgil i tot. A veure si es puja en el trapeci avui, sí o no?
1: Bueno, no sé, és que aquest senyor també li van dir una vegada al Conde Draco, cuidado.
3: Bueno, avui va amb unes fandilles, vull dir que a veure si es pot pujar o no, perquè a veure si tindrem un

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Hola, amigues i amics de La Caixa Tonta, de la xarxa de comunicació local. Us saluda la Carla Torres Danés, que sóc l'actriu de doblatge d'un personatge, que a veure si sabeu qui sóc. Mike, los amigos nunca mienten. Espero que gaudiu molt de la sèrie de Stranger Things doblada en castellà i moltíssimes gràcies per incloure'm en el vostre programa. Una abraçada.
2: Gràcies, Carla, de veritat, per passar avui al programa. I avui no podíem acabar d'una altra manera que amb aquest tema de la banda sonora de Stranger Things, aquest Running Up the Hill de Kate Bush. Gràcies a tots els que heu fet possible aquest programa, la Carla Torres, la Enar, que ens ha presentat aquest temasso, aquest Déjalo en Visto. Gràcies, Enar, ets un artistassa ja. Gràcies a l'Assumpta Vitòria, al Toni Rovira, que com sempre ens porta la seva secció, la que hi passa absolutament de tot. I com sempre, també gràcies al gran Pepe Nieves, que avui ens ha fet una valoració i una mica de crítica del que van ser els Premis Oscars 2026, que es van donar la passada matinada de diumenge. I la veritat és que és un plaer tenir-lo aquí, de tant en tant, presentador i director del programa La Claqueta, mític programa de La Claqueta de cinema de Radio Marca. Les gràcies també a totes les emissores que ens feu confiança i a tota la gent que ens escolta setmana rere setmana. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Gràcies per ser-hi de veritat. I com sempre diem, que sigueu molt i molt feliços. A reveure. Adéu-siau.

Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. El pla alfa de risc d'incendi forestal està activat avui en nivell 4 amb risc extrem a 21 municipis de 7 comarques. A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més. Davant d'aquest escenari es mantenen també les restriccions d'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellai. S'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana, doncs, extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat a nivell general. I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit celebrat aquest matí a Barcelona que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una victòria tant pel país com pel propi partit, i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya peti qui peti. També referent a aquest tema, l'advocat precisament de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament l'amnistia als independentistes, que no haurien d'esperar, doncs, primer a una sentència del mateix Constitucional i després a la resolució final del Tribunal Suprem. Boye ho ha afirmat en dues entrevistes concedides als diaris Ara i El Nacional. Parlem ara de successos. Una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí cap a les 11. S'ha produït aquesta deflagració en un cotxe aparcat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador. Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió. Hi ha un ferit greu i 4 lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova. Els Mossos d'Esquadra investiguen la causa de l'explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol. Un altre punt de successos, els Mossos d'Esquadra van detenir aquest passat dimarts un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia a Barcelona. El valor dels objectes sostrets ascendeix a uns 8.500 euros. I tanquem amb cultura, amb el Festival Perelada, que ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Como he dicho antes, 30 de abril, Día Internacional del Jazz. Tela, ¿eh? Yo me ha gustado siempre escuchar jazz. La verdad es que no he profundizado mucho, pero mira, es un tipo de música, dice que nace en Nueva Orleans finales del siglo XIX. Y además que se crea como música improvisada, mezclando música africana, europea y caribeña. Qué chulo, ¿eh? Hoy celebran, por tanto, su Día Internacional. Y además, semana del 24 al 30 de abril, Semana Mundial de la Inmunización. Ahí vamos a ver siempre que se van a destacar sobre todo campañas sobre la importancia en la vacunación. Esto surge en el año 2012, donde en una asamblea con 196 países, concretamente la asamblea número 65, se estima, entre todos los asistentes en Ginebra, que hay que intentar hacer esfuerzos comprometedores para que la gente se vacune y sobre todo evitar, aquí que tengo dos chicas que luchan mucho por la infancia, evitar la mortalidad infantil. ¡Qué bonito! Dicho eso, semanas grandes, por tanto, ¿eh? Inmunizados con el jazz. Vamos a hablar de logopedia. ¡Qué tema más interesante! Logopedia. Fijaos, parece una cosa nueva y aquí paso al catalán. Avui parlem d'una disciplina que estudia, prevé, avalua i tracta els trastorns del llenguatge, veu, comunicació i de la deglució. El seu desenvolupament ha estat gradual i ha estat relacionat també amb avenços de la medicina, psicologia i de la lingüística. Per posar alguns exemples en un resum històric, poca broma, que no és una cosa de fa quatre dies, a l'antic Egipte i Grècia es van descriure ja dificultats de la parla. Tela, eh? Hipòcrates va relacionar alguns dels trastorns de la parla amb lesions cerebrals. Hipòcrates, eh? A l'edat mitjana i renaixement, un metge italià, conegut com a doctor Cardano, va afirmar que les persones amb problemes auditius podien aprendre amb símbols escrits. Ojo, ja al segle XIX, Paul Broca, aquest jo el vaig estudiar, recordo, va parlar de l'àrea cerebral relacionada amb la producció del llenguatge. Em sembla que es diu àrea 44, o més coneguda com a àrea de Broca. Ara em corregiran les logopedes si no és així. I al segle XX ja neix la considerada logopèdia moderna, 1991. Primera diplomatura a Espanya, es consolida com a professió, es van crear clíniques i programes universitaris. S'integren coneixements de lingüística, psicologia, medicina i actualment ja en el segle XXI la logopèdia és una professió sanitària, ja amb pes, de forma també educativa i que treballa també amb nens amb retard de llenguatge, trastorns de la parla, dificultats de l'aprenentatge, problemes de veu, trastorn neurològic com poden ser l'ictus, les afàsies, els Parkinson's i dificultats de deglució. En resum, hospitals, escoles, centres de rehabilitació i clíniques són alguns dels espais on podem trobar a un logopeda. Així que si encara no sabeu què és un logopeda, vaja, posem-nos ja una mica les piles. I home, tenim de la gent gran, de la gent bona, aquí de Rubí, que són els del centre d'APSI, ¿vale? A la Olga Díaz, logopeda del Servei d'Atenció Precoç i Desenvolupament Infantil. Molt bon dia, Olga. Què tal, com estem?
1: Bé? Encantada d'estar aquí.
0: Gràcies per venir, No, fa molta il·lusió que estigueu aquí els de DAPSI, perquè, a més, els que són de Rubí sentim molt parlar del DAPSI. Pues, benvinguts. I a la Núria Carrasco, també logopeda.
2: Hola.
0: Molt bon dia, Núria.
2: Bon dia.
0: Aquí entre tots tres, a veure si traiem alguna coseta en comú. Recordo que DAPSI està al carrer Maria Aurelia Campmai, 32, i amb el telèfon de contacte 93 588 74 74. Després ho torno a repetir. Olga, per començar, què és DAPSI?
1: DAPSI és un servei d'atenció precoç,
0: sí.
1: Que tractem a nens de 0 a 6 anys, amb qualsevol trastorn del neurodesenvolupament.
0: Sí.
1: I, normalment, ara que has donat el telèfon i això, que poden venir trucant o també derivats del pediatre, del CAP, o des de les escoles també ens fan moltes derivacions.
0: Molt
1: però
0: bé.
1: Que si hi ha algun tema que pugui preocupar a les famílies a nivell del que sigui, tant emocional, de criança, evidentment de parla, de llenguatge, de logopèdia, del que sigui, sempre poden trucar i informar-se i nosaltres de seguida els donem una hora d'acollida i ja entren en el circuit.
0: Pels que són de Rubí, quan dic Maria Aurelia Campmany 32, una relació així geogràfica o geolocalitzable, sona...
1: Davant dels Mossos d'Esquadra.
0: Ja està. Millor anar al DAPSI que no al Mossos d'Esquadra, perquè podria ser per una altra raó. Núria, joveneta, eh? Com neix la logopèdia amb el teu cas?
2: Com neix? Ostres, jo anava cap a una altra carrera.
0: Sí.
2: Jo anava cap a un altre lloc, no em va agradar gens, vaig fer any i mig, vaig dir, ja està, però que això no és el meu.
0: Vale.
2: Vaig fer, doncs, de cangur.
0: Era algú d'ADE o...?
2: Sí, empreses, sí? Jo anava cap a comptabilitat.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, però no. Em segueix agradant, eh? L'Excel i tal, vull dir, m'encanta, però no era el meu, vaig deixar, vaig anar treballant d'altres coses, no? Estar a casa sense fer res tampoc és la meva cosa. I una nena que vaig tenir de cangur, doncs, no volia parlar amb mi, tenia una vergonya extrema, i jo recordo recollir-la de l'escola i anar-li dient, com t'ho has passat avui? Toca la mà dreta, si bé, la mà esquerra, si malament. I anàvem una miqueta així, i a partir d'aquí vaig dir, vaig escriure a logopèdia, vaig dir, cap endavant... I així vaig fer aquesta carrera i després del màster ja seguirem estudiant un postgrau i al final també és un no acabar, no? Perquè són tantes coses, no? I aquestes ganes de seguir aprenent d'aquesta disciplina que al final és una disciplina científica, no? Que tot es basa en temes científics, són estudis, no són coses, no? Que veiem al carrer, doncs ja diem que aquests nens a aquesta edat han de parlar, no? Són coses científiques que has d'anar al dia i has d'anar aprenent a mesura que van sortint.
0: Aquí també hi ha paral·lelismes, Olga, amb el teu cas, perquè veig que el tema infantil sempre està deixant empremta, no? Està molt marcat, amb dues cosetes que em vas explicar que són molt xules, si me les vols recordar així per la gent.
1: De com vaig arribar fins aquí, dius, a nivell.
0: Sí, i ves per què t'ha interessat també el camp infantil.
1: Sí, a veure, jo ho vaig veure a casa, la veritat, a nivell familiar. El meu germà té un diagnòstic de TDAH, de dislèxia,
0: sí.
1: Val? I sempre, bueno, des de petit el van portar també. Que en aquella època, jo ja tinc una edat, sóc més gran que la Núria, el tema de la logopèdia, que ja en parlarem, no estava tan vist, no? Però sí que és veritat que arrel de l'escola i tot, el meu germà tenia molts problemes a nivell d'aprenentatge, que ara, actualment, o sigui, és un noi amb molta capacitat, vull dir que és que una cosa no treu l'altra, que això, a més... ja en parlarem més endavant. Però, bueno, arrel d'això, jo vaig veure que li costava... Els meus pares em van demanar, vinga, seu amb ell i ajuda'l tu, que tens més paciència i tal. Va costar, però sí que allà vaig començar a veure una sèrie de dificultats que dic, bueno, què passa aquí? Com que és que no retén? Aquestes dificultats de lectura... I, bueno, i aquí em vaig començar a interessar. I ell va començar a fer logopèdia i arrel d'això, doncs, això va ser un punt clau de dir, no? Ostres, d'interessar-me. I després també, doncs, jo anava cap a mestre perquè a mi m'encanten els nens. I quan vaig fer les pràctiques de llar d'infants allà, ostres, me n'anava cap als nens amb
0: implicació
1: més...
0: total.
1: Sí, sí. O sigui, és que inconscientment ja anava cap allà...
0: Buscar solucions, sí. Recursos, no?
1: Sí,
0: estava
1: exacte.
0: Sempre...
1: I sobretot, doncs, això, no? Jo penso que un nen que a nivell educatiu, sobretot, en aquest... et venen de la... que et truquen de l'escola, que si treu males notes, que si té problemes... Sempre hi ha un per què, no? Llavors, s'ha de buscar molt i observar, no? I no categoritzar de seguida i posar nom. Penso que s'ha d'acompanyar i fer-ho perquè després comportarà temes d'autoestima amb aquest nen. Bueno, i...
0: Sí, a més, ja veurem que després, preguntes de gent que segueix el programa i sabia que venien logopedes, moltes preguntes van per aquí, a veure si els hi podem ajudar una miqueta, perquè veuen cosetes i diuen, pues no sé què fer, no? I això que expliques de casa teva és, és molt interessant. Núria, com em definiries en paraules no massa tècniques per tota la gent que ens escolta? Què és la logopèdia?
2: Què és la logopèdia? Professió científica, això com a base, que ja ho hem comentat.
0: Vale.
2: Que es dedica a treballar tant rehabilitar com habilitar.
0: Vale.
2: Les dues cosetes, no? Quan hi ha dificultats o quan no hi ha aquesta capacitat. Tot el que és parla, no? Com parlem, com fonem, com pronunciem,
0: sí.
2: Com generem un discurs, com respirem també, com escoltem, o sigui, tot el que són, totes les àrees que van des de, diguéssim, nas fins a sota de coll, com traguem també, això també ho treballem nosaltres, molts cops, no? Ens arriben al logopeda des del dentista, no? Perquè aquest nen menja malament, traga malament, doncs això també, doncs per això diríem des del nas fins a sota coll, incloent-hi l'orella, i aquest cervell, que és qui al final treballa tot aquest llenguatge.
0: Aquí ara ja començo a pensar que jo treballo de forma interdisciplinar, no? L'equip multidisciplinar és superimportant.
2: És molt important. De fet, a Dapsi també tenim fisios, que treballen
0: amb
2: nosaltres.
0: Sí, ho he vist, que teniu. Sí, companys. Sí.
2: Sí, sí.
0: Psicòlegs?
2: Psicòlegs, també. Exacte.
0: Clar, és el maco, és treballar al final en equip i saber quan és competència d'un o d'un altre i poder derivar per arribar al final a la fita de la resolució d'un problema, exacte. Quines funcions teniu, Olga, bàsicament?
1: Nosaltres, amb els infants, vale, evidentment, tenim una funció de prevenció també, vale?
0: Que
1: aquesta funció la tenim molt al CDIAP, vale? Hi ha una tasca de prevenció molt important,
0: vale.
1: Vale? Ens coordinem molt, anem a escoles bressols un parell de cops l'any per fer una mica de prevenció també, que és molt important, la part preventiva. Detectem, avaluem, i intervenim en totes aquelles àrees que tenen a veure amb la comunicació.
0: Això que m'estàs dient, comparativament amb l'època del germà i tal, quin canvi, no? Déu-n'hi-do.
1: Sí, ha evolucionat molt la logopèdia des d'allà. Abans era, quan hi havia un problema, doncs intervenim directament.
0: Sí.
1: Ara fem molta tasca de prevenció perquè, bueno, el que has dit tu, ara la logopèdia està molt més, és molt més coneguda. També és veritat que és evident, val? Perquè ara hem vist molts mestres que han sortit al carrer i tot. És que és evident que a nosaltres hem pràcticament duplicat els nanos que ens entren, les acollides, les demandes. És un fet, no? I hi ha molts temes de llenguatge, també. I, clar, és evident que és una cosa que avui en dia... Vale? I... Ara no me recordo quina pregunta...
0: Bueno, especialment les funcions que teniu al logopèdia.
1: Exacte. Doncs pues això. Prevenció, avaluar, intervenir. Evidentment, fer un treball multidisciplinar, perquè nosaltres, tot i que, no sé, pues, la demanda sigui de logopèdia, sempre... En aquest cas, fem una reunió interdisciplinar amb tots els professionals i sempre valorem els casos de manera global, val? Perquè al final un nen, un infant, intervenen moltes coses, l'entorn, la família, que estigui bé a nivell emocional, tot això sembla que no, però està tot molt lligat. I amb nens de 0-6 anys tan petits, el treball és una mica global. Sí que fem intervencions molt... No? Sí, valorem quin cas necessita més logopèdia, però sí que són intervencions molt globals, ja, on molt tenim bé. Molt en compte tant l'infant i les seves, no? Com l'entorn, la família, tot.
0: Molt bé. Podeu parlar les dues, però bueno, Núria, et direcciono ara tu per seguir així un petit ordre. Quins són els trastorns més habituals que tracteu vosaltres?
2: Ara mateix, i sobretot no, això que deia l'Olga, en aquesta franja d'edat, el que més es troba és els retards del llenguatge, no? Un llenguatge que triga en arribar, no? Ja sigui perquè l'infant ha estat poc estimulat o perquè realment, no, de base ja hi ha un retard en aquest llenguatge i anirà, s'ha d'anar treballant perquè no vagi després a derivar un trastorn del llenguatge.
0: Perquè, perdó, trastorn del llenguatge i de la parla no és el mateix.
2: A grosso modo, dir que parla és més, no, com jo fono aquestes paraules, com jo no pronuncio aquests sons, i llenguatge és més com jo, quines paraules dic, com les junto per crear una minifrase o una frase més llarga, un discurs, diguéssim, no?
1: Sí.
2: Doncs podríem separar-ho.
1: Vale. Sí, perquè parla és pronunciació.
0: Pronunciació,
1: no?
0: Tal qual.
1: Típics nens que, bueno, doncs que confon la S, la R... Són, a nivell fonètic o fonològic, doncs hi ha alteracions, però només se centren en el que és la part de pronunciació de parla, perquè m'entengueu. Llenguatge afecta més àrees del que és el llenguatge, com poden ser pues la gramàtica, la morfosintaxi, a l'hora d'estructurar oracions. Són nens que poden entendre perfectament, però, no? però després tenir problemes... O sigui, per exemple, una parla hindi, no? Poden venir amb verbs sense conjugar o problemes per amb el gènere i el nombre, bueno, així perquè entengueu, pues així exemples
0: clar,
1: concrets.
0: Ja.
1: Però és una mica més, diguéssim que la parla amb estimulació i intervenció, normalment, si no hi ha res a darrere, amb un temps s'aconsegueixen les dificultats a assolir completament. Amb un trastorn de llenguatge, normalment és per sempre, vale? El que sí que treballa és molt la sintomatologia, però sempre hi haurà cosetes, no? Perquè sobretot amb l'adolescència són nens que els costa molt entendre els acudits, no? A l'hora d'expressar també els costa una mica, no tenen aquella fluïdesa per expressar, no? que tenen altres nens. Vull dir, hi ha cosetes que sí que treballant poden millorar, però sí que a nivell comprensiu també poden tenir problemes de comprensió, d'entendre, però només a nivell de llenguatge.
0: Clar.
1: Que no vol dir que la comprensió en si estigui alterada, sinó el que ve a través de...
0: Sí. Poca broma, és complicat, perquè a més estaves parlant ara, Olga, i estava jo donant-li voltes al cap de... recordo quan encara en el nostre temps no era jo... No dic obligat, sinó que no s'hi sentia parlar massa tampoc allò el català. Les escoles parlaven molt en castellà i sí que hi havia gent que deia, pues, parlem en català, que començava a sortir allò que deien els barbarismes o paraules que eren com castellanitzades o tal. Bueno, i dic, ara mateix que hi ha aquesta multicultura, no?, construcció de frases, no?, que poden ser amb una paraula musulmana, una paraula xinesa, una paraula... Deu ser la bomba, no?
1: Sí, a més nosaltres tenim molts usuaris, immigrants.
0: Clar.
1: I, bueno, que ara estic parlant massa.
2: No.
1: Però...
0: Sí que... ella va dient a tot, sí?
2: Sí, té tota la raó.
0: Però entreu.
1: Sí. Bueno, sempre ens fem servir molt de la família. La família entra a totes les consultes, pràcticament, val? Llavors sempre... ho preguntem. Nosaltres, clar, les famílies estan allà amb el nen tot el dia, no?, i els hi preguntem. En la vostra llengua també li noteu aquestes dificultats? I en alguns casos hem fet servir, perquè sí que podem fer servir traductors.
0: Clar.
1: Val? Però sí que és molt complicat, se'ns complica molt la feina alhora, Núria? Que tu t'has parlat.
2: Ens ha passat molt, en totes les disciplines que tenim al centre, tant en físio com en psico també, i sí que és veritat que nosaltres quan treballem amb els nanos, això és molt important, no només treballem, no?, porta tancada amb un nen i fent teràpia amb el nen, sinó que incloem a la família, no? Els intentem explicar molt que aquí venen X minuts a la setmana o al mes i han de treballar ells molt a casa. Els intentem, doncs, a la família que no parla català ni castellà, explicar de quina manera poden jugar amb el seu fill per poder estimular aquest llenguatge i així en el seu idioma poder treballar-lo. Perquè al final és molt important treballar el llenguatge en l'idioma matern.
0: Vale.
2: En l'idioma que més parlen. I si nosaltres no parlem, no, doncs aquest àrab a vegades, no, o altres idiomes que ens venen a consulta, doncs ens és bastant impossible fer-ho. Així que ens recolzem molt en la família.
1: I el tema cultural també és important tenir-lo en compte, no? Perquè nosaltres a nivell cultural... i potser amb el temps juguem més, però hi ha cultures que no ho veuen tan important al jugar,
0: Sí.
1: I això ens ho trobem, que mengin, que dormin, que tal, no? O que tenen molts fills i és complicat posar-te a la tarda a jugar, no?, amb el teu fill. Sempre des del respecte, ho fem, vull dir, des del respecte d'entendre la dinàmica familiar i, pues, mira, a vegades pues, aprofita alguna rutina del seu dia a dia per poder estimular algun vocabulari o poder... Però, bueno, que també no és només el tema de l'idioma, sinó també la cultura, de...
0: I tant que parlem ara de la dislèxia.
2: La dislèxia. Uau.
0: Com la podríem definir? Hi ha tants dislèxics, com diuen, o és que ja tot és... s'etiqueta... Deu ser dislèxic.
2: Aviam.
0: Què és la dislèxia?
2: Hi ha mites... Hi ha mites, no?, que avui amb la mínima... No? Ui, és que deus tenir això. Però també és veritat que hi ha moltes més valoracions que abans. Doncs quan hi ha més valoracions, evidentment surten més casos que no s'havien valorat en el seu moment. Amb la qual sí que hi ha més dislexis i és habitual. La dislexia és un trastorn de la lectura, que doncs per ende es transforma també en escriptura, amb dificultats també en escriure, no?, amb aquestes faltes d'ortografia, amb aquesta gestió de l'escriptura. I estem en un moment de mirar, no?, que té una dificultat, doncs anem a fer valoració.
0: Vale.
2: Si hi ha valoració i no hi ha diagnòstic, igualment es troben dificultats que es poden treballar. O sigui, a vegades no tenim un diagnòstic, però sí tenim unes dificultats que s'han de treballar. I es poden treballar. Molts cops s'ha de posar un diagnòstic perquè en aquestes a les escoles li donin una ajuda. I a lo millor diries és una dislexia tan lleu o és tan rozando el límite que no li posaré diagnòstic, però si no li posen no rebrà alguna ajuda a l'escola o no rebrà aquesta petita, aquest plus, no?, d'atenció que necessita l'escola per poder superar aquests aprenentatges.
0: Molt bé. A part de la dislexia, suposo també problemes d'addicció, aquestes erres que no acaben de sortir, no? Encara tenim gent d'aquest tipus?
1: Sí. El tema de l'addicció, nosaltres li diem dislàlies, no? Que són dislàlies, que són alteracions, no?, de la pronunciació, diguéssim. Mira, nosaltres en tenim menys al CDIAP perquè al final ens venen nens de 0 a 6 anys, vale? I són, tractem més trastorns del neurodesenvolupament, però al despatx, que jo també tinc un despatx privat, no? I aquí sí que ho treballem. Clar, aquestes alteracions, normalment hi ha un... hi ha un origen orgànic, no? Sempre preguntem, no?, a les primeres visites, doncs, si són nanos que s'han posat, que han tingut mocs sovint, preguntem sobre malalties, otitis, bronquitis, tot això té molt a veure. Els nens aprenen a parlar per imitació, de 0 a 3 anys, pel que senten de l'entorn, vale? Què passa? En aquestes edats solen tenir, són nens, els nens acostumen a tenir mocs, però clar, si a sobre la família et comenta que són nens que pues sempre està con mocos, normalment sempre se resfria, que tal, no? Respiradors orals, no? Tot el que són òrgans que intervenen amb la parla i tot això, clar, perden to muscular i a més, doncs, al ser per imitació, que és una etapa que aprenen per imitació, pues aquests sons també no els hi arriben, els hi arriben alterats, no? Perquè és com, no, jo sempre poso l'exemple, no? Estan sentint com si estiguessin com a sota de l'aigua, no? Que senten, vale? Però no senten del tot bé. Llavors aquests sons arriben com alterats i a l'hora de produir-los també, vale? I és un treball molt de, pues de treballar òrgans, d'enfortir els òrgans bucofonatoris, també de discriminació auditiva, evidentment fent derivació a l'otorrino perquè s'ha de fer una bona, no? una bona anàlisi de si encara hi ha mocs, si no... Bueno, aquests normalment solen tenir molt bon pronòstic, sí, perquè és només temes de parla que amb una mica de treball. I, important, perquè ho sapigueu, quan abans es consultin, millor. Vale? Sí que és veritat que nosaltres ha d'haver una mica de resposta del nen per poder-ho treballar més directament, vale? Amb nens petits ho fem molt a través del joc, a partir dels 5-6 anys ja més directe,
0: sí,
1: vale? Però sí que quan abans consultin, millor.
0: Uh-huh. Vale? Perfecte. Bueno, doncs, déu-n'hi-do el que tenim, i encara m'agradaria parlar una mica també d'ús de la tecnologia que deu també donar aquí la Núria Bufa. Sí, sí.
2: Es que de la...
0: Però bueno, per poder fer una miqueta així de... petita sorpresa, la gent. Aquí tenim un apartat que es diu el Consejo del Dia i avui tenim una persona molt coneguda que via telefònica ens donarà un consell del dia que ara comentem a taula. Consejo del Dia, Àlex.
3: Consejo del Dia.

0: molesta a vegades, no? que estem parlant i se'n surt la saliva per aquí, no? A vegades, doncs una bona hidratació i donar aquestes eines perquè ella pugui gestionar això a la boca, aquesta consciència d'aquesta zona i poder treballar-la. Poden ajudar-la.
1: Hi ha exercicis, hi ha una forma... Sí.
2: Pot ser que s'hagi de treballar també a nivell muscular, perquè normalment quan hi ha excés de salivació pot ser també que hi hagi una mica d'hipotonia, no? Sí, s'hagi de fer algun treball... d'enfortiment d'òrgans que entrenen a la parla.
0: Un minificio.
2: Sí.
1: Sí, bueno, per això està l'equip. Bueno, és veritat que és molt infantil o vostre, però clar, un treball interdisciplinar. També suposo, i estava pensant, i també descartant que el digestiu, diastòleg o no sé, miri també que les glàndules salivals estiguin bé.
2: Exacte.
1: No? La paròtida. Bueno,
2: la deglució també a l'hora d'empassar, que estigui correcta, perquè clar, també el que pot passar és que et deformis una mica, no? La part de la boca, que hi hagis d'acabar amb aparells, tot això també és important. Sí, sí, jo que li recomano totalment.
1: Vale. A veure, més preguntes encara. Diu la Yosune que té un nen que té rotacisme. Vale? Té 4 anys i diuen que no es preocupen fins als 5. Ella diu, és lo de no decir bien la R. Vale? Té 4, què passa? Està en el límit o...
2: A veure...
1: Es pot treballar amb 4 anys? Amb
2: sí, es pot treballar. Sí, el que hauríem de veure depèn del nen, si es fa un treball directe o més indirecta, depèn del nen. Perquè què vol dir directa? Doncs directament, amb activitats d'ada. En el cas de la R, també s'ha de valorar si el rotacisme és amb la R múltiple, que és la forta, diríem, o també la simple, no? Valorar una mica i establir exercicis més directes davant del mirall, per enfortir, per punt i mode d'articulació de la R... O depèn, hi ha nanos amb 4 anys que els hi costa més, no?
1: Sí.
2: Pues també hi ha altres factors, com la tensió, que siguin més moguts, menys, i que llavors no et vindran, depèn de com els hi plantegis.
1: Clar.
2: Si et poses davant del mirall, llavors més a través del joc, d'activitats més motivadores, depèn.
1: Clar.
2: I de la família també, que pugui, perquè al final també és donar pautes per casa, per reforçar diàriament, i si veus que col·laboraran, que no... també per logística familiar, que a vegades costa.
0: Clar, és important saber que, igual que no, quan som petits, hem de tal mes, ha de començar a gatejar, tal mes, ha de començar... Amb els sons de la parla passa una miqueta el mateix.
1: Vale.
0: No? Hi ha uns estudis que diuen als 4 anys ha de tenir adquirits aquestes lletres, aquests sons. Als 5 anys, aquests.
1: Doncs, és orientatiu.
0: Orientatiu, exacte. Doncs diem que fins als 5, 6, la R, amb calma.
1: Vale, poquet a poquet. Ja ho saps, Yosune. Tenim a la Sara, de 38 anys. Diu, des de la Covid, en parlar em costa coordinar moltes vegades i empassar la saliva alhora. I haig d'aturar-me a respirar com si m'ofegués. Otro. Hauria de visitar un logopeda? La doctora de capçalera no li ha donat importància i diu que deu ser estrès.
0: Pot ser estrès, però...
1: O sigui, estàs parlant i t'ofegues, no?
0: Pot ser per estrès, pot ser, no? Aquesta ansietat que tinc des de llavors...
1: He tingut alguna... Bueno, clar, el vostre és més... Però heu sentit algun cas així?
0: Aviam...
1: I ojo que diu des de la Covid.
2: No, per estrès...
0: Per estrès pot ser, no?, que aquesta coordinació fono-respiratòria, no?, aquesta coordinació de tragar i parlar... no estigui del tot ben coordinada.
1: Ben coordinada. Bueno. No?
2: Clar, però... pot ser que sí, que quan estem en una època més estressant, sobretot el tema de la respiració, no? En principi ha de ser costodiafragmàtica, però quan estem en períodes de nervis, d'estrès, què fem? Respirem més superficial, no? Sí que m'he trobat a algun pacient adult, també, que per dificultats de coordinació fonorespiratòria, després això li has d'haver amb problemes de... a l'hora de la digestió d'aliments, de tot això, no? Que sí que té a veure.
1: Clar.
2: No? Sí,
1: bueno.
2: sí que podria ser.
1: Vale.
2: Sí que la base no és que l'estrès t'ha provocat això, sinó que el tema de la, això, no? de la coordinació fonorespiratòria, el respirar una mica
1: encara,
2: més...
1: I encara és jove, Sara. A veure si m'hi caben aquestes dues, que han de ser molt ràpides, perquè una és un nen de 8 anys que diu, la mare, la Mariona, diu que parla molt ràpid el nen, amb 8 anys, com la família paterna, vaja. Castanya, toma. Tothom a casa ho veu normal, que clar, tots parlen igual, però jo començo a veure que el nen es menja inclús alguna paraula de lo ràpid que parla.
0: Això, no?, té molt a veure amb el que deia l'Olga, que els nens aprenen per escoltar, no? O sigui, escoltant l'entorn, aquesta família...
2: Sí, per imitació, sí.
0: Que parla ràpid.
2: Sí, s'hauria de valorar, s'hauria de veure... observar el nen, així en plan... Però, bueno, jo sí que he tingut algun cas alguna vegada d'algun nen així que... És que no se l'entén. Hauríem de veure... Perquè normalment a casa els entenen.
1: Sí.
2: No? Llavors...
1: Clar, a veure, si és la família...

0: paterna, parla així.
1: Clar, ens diuen, és que nosaltres lo entendemos. Bueno, sí, però potser a les, després parles amb l'escola i no l'entenen, o els amics que no... no? Sí, llavors hauria de veure què passa, perquè clar, pot ser que hi hagi dificultats de pronunciació o de coordinació fonorrespiratòria, també. S'hauria de valorar.
0: Vale, pues ja saps. I a més, encaixar aquesta paraula que falta és tela, és com jugar allò del... A veure què falta. I a veure d'un sí o un no, així com ràpid, que ja estem quasi fora, de la Daniela. Diu que el seu marit, 45 anys, té disfèmia, tartamudesa, vale? Ja estem també tots acostumats, aquí està tothom acostumat i ell no té cap problema, ni vergonya, ni res, però bueno, que és molt evident que el té. Encara es podria recuperar alguna cosa o perdre aquesta situació?
2: Jo crec que es podria treballar, però si a ell no li causa cap problema, dificultat, nosaltres diem que si a la persona no li causa una dificultat, un problema, i a l'entorn, a grosso modo, tampoc se l'entén, jo ho deixaria com
0: vale. Olga, Núria, quin plaer. Alguna coseta així de xa per llançar? Algun consell, alguna coseta? Bueno,
1: que és important que es consulti sempre i, sobretot, la comunicació no és només parlar. Val? Que tenir en compte. Hi ha moltes maneres de comunicar que no sempre és a través de la parla.
0: Vale.
1: Val? I que això és important. Que aquí, per nosaltres, lo important és millorar la qualitat de vida de tothom i acompanyar. I...
0: Doncs espero tenir-vos en altres programes d'aquí de l'Itu, què tal? Propera temporada, si estem per aquí, que espero que sí. I ja sabeu que a l'agenda d'APSI es podeu trobar al carrer Maria Aurelia Campmany 32 amb el telèfon 93 588 74 74. Moltes gràcies, un plaer, ens veiem aviat. I a tota la gent que ens seguiu a l'Itu, què tal? Setmana que ve, programazo que tenim amb un dels grans traumatòlegs d'aquest país, que és el doctor José Aragón. Ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies. Salut.

0: Ràdio Rubí.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El pla alfa de risc d'incendi forestal està activat avui amb el nivell 4 de risc extrem en un total de 21 municipis de 7 comarques catalanes. A més, els agents rurals activen també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més.
3: Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Mormellà.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: Anem, això sí, primer, precisament, al fil de tot això, a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes elevades temperatures. Tenien valors ja per sobre dels 24-25 graus a bona part de la costa catalana, que a més, combinat amb aquestes elevades humitats, ha fet que la sensació de xafogor ja fos molt elevada a primeres hores del matí. I, de fet, en aquest moment també teníem una nuvolositat molt més compacta a bona part del territori català, que a mesura que ha anat avançant el matí hem tingut ja obertura de clarianes i, de fet, ha quedat un matí molt assolellat, encara amb aquesta pols amb suspensió que fa dies que ens està acompanyant. De cara a aquesta tarda, continuarem amb aquest ambient de tranquil·litat. Alguna nuvolada apareixerà al Pirineu, també a la zona dels ports, a la resta tarda molt assolellada, amb unes temperatures que ja a aquestes hores s'estan enfilant i esperem que arribin una altra vegada als 38-40 graus a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. També a la Catalunya central les temperatures tiraran cap amunt amb una xafogor molt marcada a la costa i al prelitoral. Ho anirem seguint. Que vagi molt bé.
1: I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observen els tribunals espanyols.
3: En termes molt semblants, s'ha expressat també el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant precisament el compliment d'aquesta llei d'amnistia.
1: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí al carrer Lluís Companys, molt a prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
3: Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova.
1: I marxem als esports, perquè la selecció espanyola prepara a Nova Jersey la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a l'Argentina.
3: El seleccionador Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, els serveis informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El pla Alfa per risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem a un total de 21 municipis de 7 comarques diferents.
1: A més, els agents rurals han activat el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis de 17 comarques catalanes. Davant d'aquest escenari, es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.
0: I tot plegat arriba després de superar el que ha estat la tercera onada de calor del que portem d'estiu, que va arribar pràcticament enganxada a la segona. En aquest sentit, el sistema d'emergències mèdiques ha atès fins a 150 persones amb afectacions relacionades amb aquestes altes temperatures, segons ha informat Protecció Civil.
1: Pel que fa a la calor nocturna, encara tenim avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya durant aquest cap de setmana, amb especial afectació als extrems nord i sud del nostre territori.
0: Obrim ja plana política. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest matí que l'exvicepresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
1: Ho ha verbalitzat durant el Consell Nacional de Junts celebrat la mateixa setmana que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia.
2: Sempre, els darrers metres, els darrers dies d'un llarg esforç, sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
1: Per altra banda, Turull ha encoratjat el partit a guanyar la confiança de la ciutadania davant l'escenari exigent que dibuixen les enquestes. Les últimes, el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, segons el qual Junts perdria gairebé 20 diputats al Parlament, i el baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, que deixa el partit en última posició.
0: També ha parlat en aquest cas l'advocat precisament de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament aquesta amnistia als independentistes, que no haurien d'esperar, doncs, primer a una sentència del mateix Constitucional i després a la resolució final del Tribunal Suprem.
1: En dues entrevistes al diari Ara i al Nacional, Boye recorda que el Constitucional podria haver presentat a la Justícia Europea qüestions prejudicials anteriorment i no ho va fer. Per això creu que després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el ple del Tribunal Constitucional es podria reunir en pocs dies, no a la tardor, com està previst, i instar directament a la resta de tribunals a aplicar immediatament l'amnistia als independentistes.
0: I qui també hi ha dit la seva en aquest tema de l'amnistia és l'actual, en aquest cas, president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha defensat el compliment d'aquesta, pesi a qui pesi.
3: Pues mireu, amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. Això és el que significa l'amnistia. És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur. Una obertura al futur. Un futur que ja és aquí. I un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia. No? Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur, en el marc d'una Espanya plural.
1: Illa ha fet aquesta intervenció des de Mataró en un acte on ha detallat les infraestructures que es desenvoluparan properament al Maresme.
0: Precisament anem a ampliar aquesta informació perquè, com expliquem, el president Illa ha explicat des de la capital del Maresme aquest projecte amb el qual la Generalitat vol millorar la mobilitat.
1: Les actuacions, que tenen una inversió de l'Estat de 384 milions d'euros, inclouen la pacificació de la Nacional 2, nous accessos a la C-32 i treballs diversos perquè la comarca sigui més sostenible. Les primeres obres destacades començaran a finals d'aquest mateix any. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio la Beti Doñate.
4: Després d'anys de reivindicacions i de promeses, es comencen a concretar les primeres actuacions per millorar la mobilitat al Maresme. Les obres més immediates són la construcció d'una rotonda a l'Ella, una passera per sobre de l'N2 a Sant Pol de Mar, la pacificació de la carretera nacional a Mataró i un corredor entre Blanes i Lloret a la Selva Marítima. El govern disposa de 384 milions d'euros aportats per l'Estat i té com a termini el 2032.
5: Passem, com dèiem, de les paraules als fets, no? Passem de la planificació a l'execució, no? Però també jo us dic avui, els alcaldes, els que esteu aquí, no? Us convocarem després de l'estiu per seguir planificant.
4: L'objectiu és convertir l'N2 en un carrer amb menys carrils per als vehicles privats i més espai per a autobusos i bicicletes i, sobretot, per als vianants. Escoltem ara l'alcalde de Mataró, David Bote.
6: Estan tots els projectes, els dos projectes urbans estan aprovats. Podrem explicar en diferents reunions de veïns després de l'estiu les fotos i com quedarà. I, per tant, el que ha anunciat avui el departament és que després de molts anys d'espera, a finals d'any, començament del 2027, començaran les obres.
4: El que també es preveu a curt termini és aprovar la pacificació de l'N2 al Baix Maresme, on també es volen fer aparcaments a prop de les estacions de tren.
0: Parlem ara de successos. Una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí. I és que cap a les 11 s'ha produït aquesta deflagració en un cotxe que estava aparcat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
1: Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió. Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquesta explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol.
0: Anem amb un altre apunt de successos perquè els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia, a Barcelona.
1: El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. Els fets van tenir lloc el 8 de maig passat en una joieria, com dèiem, del carrer Gran de Gràcia, on dues persones van sostreure aquestes diverses peces aprofitant moments de distracció de la dependenta. La investigació va determinar que els autors van actuar de manera coordinada. Mentre un controlava l'entorn, l'altre manipulava els tancaments d'una vitrina per endur-se les joies. Un d'ells va tornar a entrar a l'establiment pocs minuts després per endur-se més peces.
0: I pel que fa a la mobilitat a Rodalies, les línies R2 Sud i R2 Nord han quedat restablertes cap a mig matí després d'estar tallades des de primera hora entre les estacions de Barcelona, Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies.
1: Els trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'han desviat per Vilafranca del Penedès. Els trens han anat recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. Recordar que l'R2 Sud té una circulació de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, amb parada a totes les estacions.
0: I l'orgull LGTBIQ+, desfilarà aquesta tarda pels carrers de la capital catalana, Barcelona, amb la celebració del Pride 2026.
1: Un any més, la manifestació unitària sortirà de la plaça Universitat a les 6 de la tarda i anirà fins a l'Arc de Triomf, on es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Sota el lema totes les realitats, un sol orgull, la campanya neix amb la voluntat de posar en valor la diversitat de la comunitat LGTBIQ+, i reivindicar que totes les identitats, experiències i trajectòries contribueixen a la lluita pels drets, la dignitat i la igualtat. La desfilada es farà, a més, en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluaran la candidatura.
0: Com expliquem, les carrosses sortiran des de plaça Universitat, avançaran per la Gran Via fins a Tetuán i baixaran pel passeig de Lluís Companys fins a l'Arc de Triomf. Allà es desenvoluparà bona part de la festa. Pel que fa a les problemàtiques de mobilitat, fins diumenge a mitja tarda es prohibeix l'estacionament, incloent-hi motos a la vorera, als espais següents.
1: A plaça Universitat, al costat muntanya de la calçada Mar, al passeig Lluís Companys, a la calçada Llobregat, costat Llobregat, entre el carrer Comerç i el passeig Pujades i el passeig Sant Joan, al costat Llobregat, des de la ronda Sant Pere fins a Trafalgar. A més, fins a les 4 d'aquesta tarda està totalment tallada al trànsit l'avinguda Reina Maria Cristina, a Montjuïc, per la preparació i el muntatge de les carrosses.
0: I I parlem ara de les cases de colònies que continuen reclamant que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector i demanen rebre-les el més aviat possible.
1: L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que fa 2 mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que coordina el suport al sector, però no hi ha hagut encara cap concreció. Escoltem Pep Montes, gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura.
7: El que sí demanem, i probablement aquesta és la cosa que més ens preocupa, és que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en altres, en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. I dic que ens preocupa especialment perquè no estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les. Ens han dit d'acord, mirarem a veure si es pot regular, si és així, com es pot regular i en quines condicions l'activitat, però no ens estan donant cap seguretat.
1: Amb aquesta manca d'acció, el sector es troba, assegura, en el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars.
0: Entrem ara en plana de crònica local i ho fem amb un apunt de gastronomia, perquè l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i el Consell Comarcal del Vallès Oriental han tornat a fer honor a la collita local i de temporada amb la inauguració aquest matí de la 16a Fira del Tomàquet, que ha tingut visites a l'hort de l'Espel, Show Cookings i Tastets.
1: També les clàssiques paradetes d'agricultors i productors de tot el territori. A més, per primera vegada enguany, la fira ha rebut la visita del conseller d'Agricultura del govern, Òscar Ordeig. S'hi ha acostat el company de Ràdio Caldes, l'Aleix Marí.
8: Pràcticament un mes després d'acabar la primavera, entrada la temporada de tomàquets, obre la Fira del Tomàquet de Santa Eulàlia, que aquest matí ha inaugurat amb més de 15 parades de pagesos, productors i productores provenients de tot Catalunya, donant prestigi a un producte i un sector que passa per moments difícils. El conseller Ordeig, precisament, ha recalcat l'important paper tant del consumidor com de l'administració per fer una aposta de país pel sector primari.
9: El 95% de la solució passa perquè hi hagi un consumidor conscient que miri l'origen, la qualitat, la proximitat dels productes. El país vol defensar els seus agricultors, sí o no? Doncs llavors anem a ser coherents i no anem a fer 40.000 normatives, 40.000 lleis que impacten i posen més dificultats i posen més tràmits a l'activitat del dia a dia.
8: Pel que fa a la fira, tot just a aquesta hora es tanca la jornada de dissabte amb un vermut musical amb cançons de directe de l'artista gironina Paula Frey i reobrirà demà diumenge.
0: Obrim ja el bloc cultural, comencem parlant de música i avui ho fem escoltant aquesta

0: Aquestes són les veus de Lídia Pujol, Maria Arnal i el cor Cererols des de la Basílica de la Sagrada Família, i és que aquest divendres al vespre ha acollit el concert Arrels de Llum, un concert concebut per commemorar tres efemèrides molt destacades: la construcció de la Torre de Jesús, el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec Festival Barcelona.
1: La proposta ha fusionat patrimoni musical, creació contemporània i reflexió espiritual. Natura, espiritualitat i música s'han donat de la mà en un recorregut sonor que ha sobrevolat més de 7 segles d'història, des del segle XIV fins al segle XXI. El projecte es va articular al voltant d'un triangle simbòlic que connecta tres espais estretament vinculats a l'univers de Gaudí: la muntanya de Montserrat, la Basílica de la Sagrada Família i Montjuïc.
0: I seguim amb més música i més festivals, en aquest cas el Perelada, que ha inaugurat aquesta passada nit la seva 40a edició amb un recital líric amb la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim, dues de les veus més destacades del panorama operístic internacional actual, acompanyats al piano per Marcos Madrigal.

0: El concert es va celebrar a les 8 del vespre a l'Església del Carme, al mateix escenari on Montserrat Caballé va inaugurar la primera edició d'aquest festival de Peralada l'any 1987. Tot plegat continuarà fins al 9 d'agost amb una programació que inclou noms com Winterfell, Montserrat Torrent i Jordi Savall, la nova òpera estètica i massacre amb música de Carles Prat i direcció d'escena d'Oriol Pla, així com l'estrena absoluta de Diario de una Madre, d'Alberto García de Mestres. La commemoració culminarà el 29 d'agost amb el concert extraordinari de l'orquestra del Festival Beirut sota la direcció de Pablo Heras Casado al Palau de la Música Catalana.
1: I encara més música, en aquest cas a Baneres, perquè avui la xarxa Més oferirà en directe a partir de les 10 de la nit, com diguem, la 12a cantada de Baneres i Boleros de Sant Antoni de Calonge.
0: S'interpretaran les peces més populars del gènere amb els grups Les Anxovetes, Arjau, Peix Fregit, Porvo i Son de l'Havana. La presentació de la retransmissió televisiva anirà a càrrec de la periodista Aida Fuentes i la producció per Televisió Costa Brava.
1: I encara recuperem un altre festival, en aquest cas el Camp de Mar de Tarragona, que no s'atura amb el concert avui d'una de les seves caps de cartell, la mexicana Lila Daus.
0: La música d'arrel llatinoamericana i la poderosa veu de l'artista ompliran l'auditori en un concert accessible que arrencarà a les 10 d'aquesta nit. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: La cantant, compositora, productora, actriu i antropòloga ha construït una trajectòria única, profundament arrelada a les tradicions ancestrals i alhora oberta a un diàleg amb el món contemporani. Downs presentarà a Tarragona el seu nou treball, Canvies mi mundo, una proposta amb 10 cançons i moltes col·laboracions on, entre d'altres, torna als seus orígens quan era una absoluta compromesa amb les causes globals.
3: És un disco con mucho amor, muy volviendo a mi raíz, que es más acústica, volviendo, yo creo, a la Lila de antes, porque yo era, desde el comienzo, con una persona con muchas convicciones.
2: El concert a l'Auditori del Camp de Marta es podrà gaudir amb intèrpret en llengua de signes catalana i altres elements d'accessibilitat.
1: Són les 2:19, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè la selecció espanyola ja prepara Nova Jersey la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a la selecció d'Argentina.
0: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha canviat precisament la ubicació de la pantalla gegant des d'on es podrà veure aquesta final, que serà a la plataforma Marina del Fòrum i no pas a les Corts, com s'havia anunciat inicialment.
0: El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Així mateix estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
1: A més de la capital catalana, hi haurà pantalles gegants a ciutats com l'Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa, Tarragona o Mataró, precisament la ciutat de Lamine Yamal. Des d'allà mateix ens ho explica, des de Mataró Ràdio, com diguem, Laia Sant Miquel.
5: Aquest és l'ambient que pot tornar-se a viure diumenge a les 9 de la nit al Parc Central. El motiu? Mataró tornarà a tenir pantalla gegant per poder veure aquesta vegada la final del Mundial. Un partit que posarà cara a cara l'Espanya de Lamine Yamal contra l'Argentina de Leo Messi. La bona visió del duel està garantida. Així va quedar demostrat a les semifinals de dimarts amb la pantalla de 6 metres d'ample per 3 de llarg que es va instal·lar a la pista del parc. Llavors, prop de 5.000 aficionats ja van optar per veure l'enfrontament des d'aquest punt i van acabar celebrant la classificació del combinat espanyol per l'última prova abans d'aixecar el títol. Caldrà veure si diumenge el nombre d'assistents s'apropa encara més a l'aforament total del recinte, que és de 6.900 persones. L'obertura de portes, exclusiva per l'avinguda del corregiment, està prevista per les 8 del vespre i es recomana arribar amb ventilació per tenir lloc. No es podran entrar ni ampolles de vidre ni objectes considerats perillosos i els assistents hauran de tenir en compte que a l'interior no hi haurà, de nou, servei de bar.
1: Seguim amb més futbol. El Barça jugarà un triangular a Udine, a Itàlia, el pròxim 8 d'agost, com a part de la preparació per a la temporada vinent.
0: El rival seran l'equip local, l'Udinese, i el Nottingham Forest anglès.
1: L'equip blaugrana continua treballant, a més, per fer oficial la incorporació de Karim Adeyemi, l'extrem alemany de 24 anys, procedent del Borussia Dortmund.
0: L'equip es va exercitar aquest divendres en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Per altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió de genoll des del Mundial, medita si passar pel quiròfan.
1: I en el capítol de mercat continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, en aquest cas pel traspàs de Julián Álvarez.
0: Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana pel jugador argentí.
1: I pel que fa a l'Espanyol, juga avui el seu primer partit de la pretemporada. Serà a les 8 de la tarda al camp de l'Olot. La prèvia ens la porta des d'Olot Televisió, Roger Isern.
6: Unió Esportiva Olot i Espanyol arrenquen la pretemporada aquest dissabte, enfrontar-se en el seu primer compromís preparatori per a les seves respectives temporades. Aquest vespre a les 8 a l'estadi municipal d'Olot és el primer test per als dos conjunts, tant pels de Roger Vidal com també pels de Manolo González. Per la banda olotina, avui serà el primer dia on es veuran les cares noves, unes quantes, i a l'espera que n'arribin més a la plantilla, que aquest any competirà el grup 2 de la segona federació. I per la banda perica, també serà el primer compromís on es veuran les tres cares noves que de moment ha fitxat el conjunt perico, recordem, en uns dies on el conjunt blanc i blau està fent un estatge de pretemporada a les instal·lacions de Torre Mirona a Navata. Durant el dia d'avui, també, a 4:45 de la tarda, el Club Olotí celebrarà la seva junta d'accionistes.
1: Baixem una categoria. A la segona divisió, el Girona i l'Olympiacos han arribat a un acord pel traspàs de Joel Roca al club grec.
0: El davanter de 21 anys i format a les categories inferiors del Girona va ser un dels pocs jugadors que van sortir reforçats en la temporada del descens. També el Girona, el defensa David López, ha arribat a un acord amb el club per continuar vestint la samarreta blanc i vermella. Serà la seva cinquena temporada a Montilivi.
7: El rol amb més experiència i de líder l'afronta amb normalitat, perquè és una cosa que sempre he portat amb mi i és una cosa que no és que m'agradi, però sí que m'ajuda en el meu dia a dia i m'agrada també ajudar en aquest aspecte, sobretot a la gent més jove. I bé, com t'he dit, vinc amb totes les ganes del món d'ajudar i aportar tot el que pugui i que estigui a les meves mans per tornar a primera.
0: El Girona disputarà aquesta tarda un amistós al seu estadi contra l'Alcatxia a les 6 de la tarda.
1: També jugarà en aquest cas i un equip de la mateixa categoria i també català, el recent ascendit, el Sabadell.
0: Els arlequinats jugaran a les 7 de la tarda contra el Castelló a la ciutat esportiva Globe Energy.
1: I on ha saltat la notícia bomba ha estat a l'Europa, perquè el club ha comunicat que Adai Benítez deixa el club i que Josep Maria Gené serà el nou tècnic del primer equip.
0: Adai encara tenia un any de contracte i, segons el comunicat de l'Europa, la seva marxa respon a una decisió personal. Així doncs, el fins ara director esportiu del club i entrenador del filial, Josep Maria Gené, assumeix el relleu a la banqueta del primer equip.
1: En plana de fitxatges, precisament, l'Europa ha incorporat el migcampista Albert Tolosa, conegut com a Tito, de 22 anys.
0: Tolosa arriba procedent del Sabadell, on va jugar la passada temporada alternant el primer equip amb el filial.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça ha anunciat la cinquena incorporació de l'estiu, el base uruguaià Agustín Ubal.
0: Ubal prové del Manresa.
8: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento. Desde que me fui en 2023, si no me equivoco, siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida y para mi carrera como tiene que ser.
0: El tècnic assistent del Manresa, Marc Castany, deixa el club després de 12 temporades.
1: I parlem ara d'hoquei, perquè aquest divendres s'ha sortejat el calendari de les lligues nacionals. A l'hoquei Lliga Iberdrola destaca el duel entre el Fraga i el Vila-sana a la primera jornada de competició, en el que és la reedició de la final del curs passat.
0: A l'hoquei Lliga masculina destaca el Barça-Igualada i el derbi del camp entre el Reus Deportiu i el Calafell. També s'ha celebrat el sorteig de la Supercopa, que enfrontarà el Vila-sana amb el Palau i el Fraga amb el Gijón en la categoria femenina i Liceu Barça i Igualada-Calafell en la masculina.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, i us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora, i que passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari TermCat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
6: Glòria Fontova.
7: Una de les propostes catalanes del TermCat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos, es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari. O simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
8: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
10: Notícies en xarxa, edició migdia.
9: El pla alfa de risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem, un total de 21 municipis de 7 comarques i, a més, els agents rurals activen també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més.
11: Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà.
9: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
11: Bon dia, Eduard.
9: Abans primer, i aprofitant aquest risc d'incendi, anem a conèixer la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
12: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes elevades temperatures. Tenien valors ja per sobre dels 24-25 graus a bona part de la costa catalana, que a més, combinat amb aquestes elevades humitats, ha fet que la sensació de xafogor ja fos molt elevada a primeres hores del matí. I, de fet, en aquest moment també teníem una nuvolositat molt més compacta a bona part del territori català, que a mesura que ha anat avançant el matí hem tingut ja obertura de clarianes i, de fet, ha quedat un matí molt assolellat, encara amb aquesta pols amb suspensió que fa dies que ens està acompanyant. De cara a aquesta tarda, continuarem amb aquest ambient de tranquil·litat. Alguna nuvolada apareixerà al Pirineu, també a la zona dels ports, a la resta tarda molt assolellada, amb unes temperatures que ja a aquestes hores s'estan enfilant i esperem que arribin una altra vegada als 38-40 graus a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. També a la Catalunya central les temperatures tiraran cap amunt amb una xafogó molt marcada a la costa i al prelitoral. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
9: I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya, peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
11: En termes molt semblants s'ha expressat també el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant precisament el compliment de l'amnistia.
9: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a Lleida ha ferit 5 persones aquest matí al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
11: Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova.
9: I en els esports, en futbol, la selecció espanyola prepara ja Nova Jersey i la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a l'Argentina.
11: El seleccionador Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
9: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Aquest pla alfa per risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem a un total de 21 municipis repartits en 7 comarques.
11: A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis de 17 comarques catalanes més. Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà, i s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.
9: I tot plegat després de superar el que ha estat la tercera onada de calor del que portem d'estiu, que va arribar pràcticament enganxada a la segona. En aquest sentit, el sistema d'emergències mèdiques ha atès fins a 150 persones amb afectacions relacionades amb aquestes altes temperatures, segons ha informat Protecció Civil.
11: Pel que fa a la calor nocturna, encara tenim avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya durant aquest cap de setmana, amb especial afectació als extrems nord i sud del nostre territori.
9: Obrim ja plana política, perquè el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest matí que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
11: Ho ha verbalitzat durant el Consell Nacional de Junts, celebrat la mateixa setmana que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia.
6: Sempre els darrers metres, els darrers dies d'un llarg esforç, sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
11: Per altra banda, Turull ha encoratjat el partit a guanyar la confiança de la ciutadania davant l'escenari exigent que dibuixen les enquestes. Les últimes, el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, segons el qual Junts perdria gairebé 20 diputats al Parlament, i també el baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, que deixa el partit en última posició.
9: També hi ha dit la seva el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant aquest compliment de l'amnistia, pesi a qui pesi.
13: Pues mireu, l'amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. Això és el que significa l'amnistia. És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur. Una obertura al futur. Un futur que ja és aquí. I un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia. No? Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur. en el marc d'una Espanya pura.
11: Illa ha fet aquesta intervenció des de Mataró en un acte on ha detallat les infraestructures que es desenvoluparan properament al Maresme.
9: Precisament anem a ampliar aquesta informació perquè el president Illa, com diem, ha explicat des de la capital del Maresme aquest projecte amb el qual la Generalitat vol millorar la mobilitat.
11: Les actuacions que tenen una inversió de l'Estat de 384 milions d'euros inclouen la pacificació de la Nacional 2, nous accessos a la C32 i treballs diversos perquè la comarca sigui més sostenible. Les primeres obres destacades començaran a finals d'aquest mateix any. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio la Beti Doñate.
14: Després d'anys de reivindicacions i de promeses, es comencen a concretar les primeres actuacions per millorar la mobilitat al Maresme. Les obres més immediates són la construcció d'una rotonda a l'Ella, una passera per sobre de l'N2 a Sant Pol de Mar, la pacificació de la carretera nacional a Mataró i un corredor entre Blanes i Lloret a la Selva Marítima. El govern disposa de 384 milions d'euros aportats per l'Estat i té com a termini el 2032.
13: Passem, com dèiem, de les paraules als fets, no? Passem de la planificació a l'execució, no? Però també jo us dic avui, els alcaldes, els que esteu aquí, no? Us convocarem després de l'estiu per seguir planificant.
14: L'objectiu és convertir l'N2 en un carrer amb menys carrils per als vehicles privats i més espai per a autobusos i bicicletes i, sobretot, per als vianants. Escoltem ara l'alcalde de Mataró, David Bote.
15: Estan tots els projectes, els dos projectes urbans estan aprovats. Podrem explicar en diferents reunions de veïns després de l'estiu doncs, les fotos i com quedarà. I, per tant, el que ha anunciat avui el departament és que després de molts anys d'espera, a finals d'any, començament del 2027, començaran les obres.
14: El que també es preveu a curt termini és aprovar la pacificació de l'N2 al Baix Maresme, on també es volen fer aparcaments a prop de les estacions de tren.
9: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí. Com expliquem, cap a les 11 del matí s'ha produït aquesta deflagració en un cotxe que estava aparcat al carrer Lluís Companys, molt a prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
11: Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió. Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, de la mateixa ciutat de Lleida. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquesta explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol.
9: I més successos perquè els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia, a Barcelona.
11: El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. Els fets van tenir lloc el 8 de maig passat en una joieria del carrer Gran de Gràcia, on dues persones van sostreure diverses peces aprofitant moments de distracció de la dependenta. La investigació va determinar que els autors van actuar de manera coordinada. Mentre un controlava l'entorn, l'altre manipulava els tancaments d'una vitrina per endur-se aquestes joies. Un d'ells va tornar a entrar a l'establiment pocs minuts després per endur-se més peces.
9: I l'orgull LGTBIQ+, desfilarà aquesta tarda pels carrers de Barcelona celebrant el Pride Barcelona 2026.
11: Un any més, la manifestació unitària sortirà de la plaça Universitat a les 6 de la tarda i anirà fins a l'Arc de Triomf, on es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Sota el lema Totes les realitats, un sol orgull, la campanya neix amb la voluntat de posar en valor la diversitat d'aquest col·lectiu i reivindicar que totes les identitats, experiències i trajectòries contribueixen a la lluita pels drets, la dignitat i la igualtat. La desfilada es farà, a més, en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluaran la candidatura.
9: Les carrosses sortiran, com diem, des de plaça Universitat, avançaran per la Gran Via fins a Tetuán i baixaran pel passeig de Lluís Companys fins a l'Arc de Triomf. Serà allà on es desenvoluparà bona part de la festa. Pel que fa a la mobilitat, fins diumenge a mitja tarda es prohibeix l'estacionament, incloent-hi també motos sobre la vorera als espais següents.
11: No es pot aparcar a plaça Universitat al costat muntanya de la calçada Mar, tampoc al passeig Lluís Companys, a la calçada Llobregat, al costat Llobregat, tampoc entre el carrer Comerç i el passeig Pujades i el passeig Sant Joan, al costat Llobregat, des de la Ronda Sant Pere fins a Trafalgar. I a més, fins a les 4 d'aquesta tarda està totalment tallada al trànsit l'Avinguda Reina Maria Cristina, a Montjuïc, per la preparació i el muntatge de les carrosses.
9: I parlem ara de les cases de colònies, que reclamen que el govern concreti ja les ajudes econòmiques al sector i, de manera més, rebre-les el més aviat possible.
11: L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que fa dos mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que coordina el suport al sector. Però no hi ha hagut encara cap concreció, asseguren. Escoltem Pep Montes, gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura.
16: El que sí que demanem, i probablement aquesta és la cosa que més ens preocupa, és que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en altres, en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. I dic que ens preocupa especialment perquè no estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les. Ens han dit d'acord, mirarem a veure si es pot regular, si és així, com es pot regular i en quines condicions l'activitat, però no ens estan donant cap seguretat.
11: Amb aquesta manca d'acció, el sector es troba segura en el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars.
9: Obrim ara plana local i ho fem anant fins a l'Ajuntament de la Vall de Bianya, a la Garrotxa, que regula un estiu més la gorga de Planegem. L'objectiu és evitar-hi massificacions i reduir-ne l'incivisme. L'estiu passat hi van passar unes 3.000 persones. Ens porta més informació des de l'OTFM, Jan Bretxa.
17: Els gorgs de Bianya continuen la seva regulació a causa de l'augment de visitants any rere any. Des del 23 de juny i fins al 31 d'agost, l'Ajuntament de la Vall de Bianya ofereix un servei d'atenció i control d'aquest espai. La regulació que s'hi aplica és limitar les places de pàrquing just abans de l'entrada, una mesura que se suma als informadors que assessoren i controlen el seu accés. L'alcalde de la Vall de Bianya és en Marc Toboso.
18: Clar, d'aquesta manera també anem regulant els accessos, perquè les dades de l'any passat, per exemple, ja ens demostren que una mica ha anat baixant les visites que tenim al Gorg, que això és al final una mica l'equilibri que busquem, no? El Gorg de Bianya és petit, per tant, els pics aquests de dies de molta calor o caps de setmana on es supera l'aforament és intentar anar treballant per aconseguir aquest equilibri entre el territori i que la gent pugui seguir venint i gaudint d'aquestes gorgues.
17: Al llarg dels anys, la gorga de Planegem de Bianya ha patit problemes de convivència que, gràcies a la cartelleria i als informadors, s'han solucionat.
9: I d'un ajuntament a un altre i d'una campanya a un altre, en aquest cas, perquè a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, s'ha ampliat aquest estiu la campanya de sensibilització per prevenir els ofegaments infantils a les piscines privades d'allotjament turístic.
11: La iniciativa arriba a la setena edició i incorpora enguany els dos càmpings del municipi amb l'objectiu de reforçar la prevenció en els espais amb més afluència de banyistes. Més detalls des de la Cala Ràdio, amb la Mireia Caparrós.
19: La campanya, impulsada pel Servei d'Urgències Municipal, SUM, amb la col·laboració de les àrees de sanitat i turisme, s'ha desenvolupat durant la primera quinzena de juliol. Els responsables han visitat les immobiliàries que gestionen habitatges d'ús turístic en piscina i, com a novetat, també el càmping nàutic i el càmping Amella, on han distribuït material informatiu amb consells de prevenció i els telèfons d'emergències del SUM i del 112. Álvaro Gasseni és coordinador cap del SUM i tècnic de l'àrea de sanitat.
20: La campanya ha estat ben rebuda. Intentarem que els usuaris se facin ressò de la situació tan dramàtica que pot ser una situació així, que tinguin consciència.
19: Segons explica Gasseni, la campanya es va posar en marxa fa 7 anys després que el municipi visqués alguns estius marcats per incidents greus relacionats amb ofegaments infantils. Tot i que aquest estiu no s'ha registrat cap cas remarcable, destaca que la prevenció continua sent imprescindible. També als càmpings, on la presència de socorristes no substitueix la responsabilitat de les famílies de vigilar els infants en tot moment. L'Ajuntament confia que la campanya contribueixi a mantenir aquesta tendència i que la temporada d'estiu es pugui tancar sense cap ofegament infantil.
9: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música, concretament del Festival Perelada, que ha inaugurat aquest divendres a la nit la seva 40a edició amb un recital líric amb la soprano Hermonela Jao i el tenor Benjamin Bernheim, dues de les veus més destacades del panorama operístic internacional actual, acompanyats al piano per Marcos Madrigal.
11: El concert es va celebrar a les 8 del vespre a l'Església del Carme, el mateix escenari on Montserrat Caballé va inaugurar la primera edició del Festival Peralada de l'any 1987. Tot plegat continuarà fins al 9 d'agost amb una programació que inclou noms com Winterfell, Montserrat Torrent i Jordi Savall, la nova òpera estètica i massacre amb música de Carles Prat i direcció d'escena d'Oriol Pla, així com l'estrena absoluta de Diario de una Madre d'Alberto García de Mestres. La commemoració culminarà el 29 d'agost amb el concert extraordinari de l'orquestra del Festival de Bayreuth, sota la direcció de Pablo Heras Casado, al Palau de la Música Catalana.
9: I un altre apunt musical perquè avui tenim...

0: Ràdio Tremp Pallars Digital, Júlia García.
1: Esterri de Neu s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de les arts escèniques amb la 19a edició del Festival Esballola't. El certament, organitzat per la companyia de comedians La Baldufa i l'Ajuntament d'Esterri de Neu, està tenint una gran acollida per part del públic. L'Amàlia Ametlló, directora artística del festival, ens en dona detalls.
2: A nivell de públic, ara mateix tenim unes 5.900 entrades venudes i 90% d'ocupació del festival. Esperem arribar gairebé al 95% o al 100%, esperem, perquè encara queda tot el dia d'avui i tot el diumenge.
1: L'objectiu és clar, apropar el circ, la dansa i el teatre de carrer a tot el Pirineu. Durant aquest cap de setmana encara es podran gaudir de propostes destacades com la Josiane de Solar de la Resistents de França, Runners d'Ipanem Aleta, Petit Bric de Brodes Bros o Fantasmes de Guerra de la mateixa companyia La Baldufa. Una cita imprescindible que continua omplint els carrers d'Esterri de cultura i il·lusió.
3: Parlem ara dels espais d'interès patrimonial, ja que aquests cada vegada experimenten aquest augment sobre ser àrees amb aprofitaments culturals i també d'oci.
0: És el cas de la Masia del Molinet, situada al Poal, al Pla d'Urgell, on aquesta tarda hi té lloc l'esdeveniment Nit d'Estiu, on la gastronomia i l'entorn patrimonial i natural es fusionen per oferir una experiència única. Ens ho explica des de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
4: La Masia El Molinet és Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i a banda d'acollir celebracions com casaments o festivitats, avui, esperant que la calor no apreti massa, oferirà una experiència a l'aire lliure on la gastronomia, els vins i la música en un entorn únic es converteixin en els protagonistes. A partir de les 7 de la tarda arrenca el tardeo, entre tapes, copes i la posta de sol. En Daniel López Rius és l'organitzador.
5: L'esdeveniment es tracta de gastronomia amb diferents punts, hi ha tres punts de menjar, un espai molt bonic, no?, per gaudir, pues això, una nit d'estiu, una mica d'embotit, una mica de tapes, alguna hamburguesa, i després també tenim un food truck que fa entre pans d'autor, també amb producte de territori i així.
4: Producte de territori al territori. Aquesta és l'equació que busquen els organitzadors, a més de la música dels DJs i també dels hits dels 80 o 90, que són garantia per passar una estona entretinguda que aplegui a diverses generacions. Les entrades encara les podeu adquirir al web www.alombra.com.
3: Fem una darrera parada encara en l'àmbit cultural a Canet de Mar, que reviu l'esclat de la Guerra Civil, avui fa just 90 anys, amb una edició especial de la Passejada Nocturna.
0: Aquest és un dels actes que s'inclouen en el marc de la Festa Major del municipi del Maresme. Des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
6: Es tracta d'un recorregut per la vila que combina història amb representacions teatrals i que farà reviure els assistents com van ser els primers dies de la Guerra Civil a Canet i també alguns dels fets més destacats que es van produir durant els 3 anys que va durar el conflicte. Un dels organitzadors, Sergi Alcalde, reconeix que ha estat complicat preparar aquesta passejada perquè la Guerra Civil va ser a Canet traumàtica, però creu que cal explicar la història.
7: S'ha de reconèixer que és una mica complicat, perquè la Guerra Civil, lògicament, va ser un episodi traumàtic per la nostra història, per dir-ho d'alguna manera, però sí que és cert que no s'ha d'oblidar això. Per molt que dolgui, doncs s'han d'explicar les coses per les generacions futures i també reviure-ho doncs, per tenir-ne una mica més de coneixement, perquè moltes vegades hi ha coses que se'ns passen.
6: En total hi haurà 5 grups amb 2 guies cadascun que en aquesta ocasió es posen a la pell de periodistes. La passejada es farà avui dissabte 18 de juliol i començarà a 2:15 de la nit.
3: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol de la selecció espanyola que prepara Nova Jersey la final del Mundial que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a la selecció d'Argentina.
0: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar i al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
3: L'Ajuntament de Barcelona precisament ha canviat la ubicació de la pantalla gegant des d'on es podrà veure aquest partit, que serà a la plataforma Marina del Fòrum i no pas a les Corts, com s'havia anunciat inicialment.
0: El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Així mateix estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
3: A més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats com l'Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa o Mataró, precisament la ciutat de Lamine Yamal. Ens ho explica precisament des d'allà, des de Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.

0: ambient que pot tornar-se a viure diumenge a les 9 de la nit al Parc Central. El motiu? Mataró tornarà a tenir pantalla gegant per poder veure aquesta vegada la final del Mundial. Un partit que posarà cara a cara l'Espanya de Lamine Yamal contra l'Argentina de Leo Messi. La bona visió del duel està garantida. Així va quedar demostrat a les semifinals de dimarts amb la pantalla de 6 metres d'ample per 3 de llarg que es va instal·lar a la pista del parc. Llavors, prop de 5.000 aficionats ja van optar per veure l'enfrontament des d'aquest punt i van acabar celebrant la classificació del combinat espanyol per l'última prova abans d'aixecar el títol. Caldrà veure si diumenge el nombre d'assistents s'apropa encara més a l'aforament total del recinte, que és de 6.900 persones. L'obertura de portes, exclusiva per l'avinguda del corregiment, està prevista per les 8 del vespre i es recomana arribar amb ventilació per tenir lloc. No es podran entrar ni ampolles de vidre ni objectes considerats perillosos i els assistents hauran de tenir en compte que a l'interior no hi haurà, de nou, servei de bar.
1: Pel que fa al Barça, jugarà un triangular a Udine, a Itàlia, el pròxim 8 d'agost com a part de la preparació per a la temporada vinent.
2: El rival seran l'equip local, l'Udinese i el Nottingham Forest anglès.
1: Precisament l'equip blaugrana continua treballant per fer oficial la incorporació de Karim Adeyemi, l'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund.
2: L'equip s'ha exercitat aquest divendres en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Per altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió de genoll del Mundial, medita si passava el quiròfan.
1: I al mateix temps continua l'estira i arronsa entre Barça i Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez.
2: Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí.
1: Per la seva banda, l'Espanyol juga avui el seu primer partit de la pretemporada. Serà a partir de les 8 de la tarda al camp de l'Olot. La prèvia del partit des d'Olot Televisió, Roger Isern.
3: Unió Esportiva Olot i Espanyol arrenquen la pretemporada aquest dissabte a enfrontar-se en el seu primer compromís preparatori per les seves respectives temporades. Aquest vespre a les 8 a l'estadi municipal d'Olot és el primer test per als dos conjunts, tant pels de Roger Vidal com també pels de Manolo González. Per la banda olotina, avui serà el primer dia on es veuran les cares noves, unes quantes, i a l'espera que n'arribi més a la plantilla que aquest any competirà el grup 2 de la segona federació. I per la banda perica, també serà el primer compromís on es veuran les tres cares noves que de moment ha fitxat el conjunt perico, recordem, en uns dies on el conjunt blanc i blau està fent un estatge de pretemporada a les instal·lacions de Torre Mirona a Navata. Durant el dia d'avui, també, a 4:45 de la tarda, el Club Olotí celebrarà la seva junta d'accionistes.
1: I parlem ara d'handbol, perquè el Freiking Granollers ha quedat enquadrat al grup E de l'EHF, la segona competició europea, amb el Flensburg alemany, el Butzau romanès i l'Agua Santa Milanesa portuguès.
2: El sorteig ha tingut lloc aquest divendres a Viena. L'entrenador del Granollers, Antonio Rama, considera que el Flensburg és el favorit del grup.
4: Un equip clarament enorme com el Flensburg, a més amb un passat per nosaltres doncs, que ens porta molts bons records, però evidentment han passat moltes coses des de llavors i és evident que ells són una superpotència continental i amb grandíssims jugadors, així que jo penso que clarament favorits. I després tant Buzau doncs, d'una lliga molt, molt competitiva i ja vam tenir experiència l'any passat amb el Bahia Mare, no?, que ens va costar tantíssim, i Aguasanta és una altra lliga doncs, que sobretot amb els grandíssims equips portuguesos, no?, Benfica, Porto i Sporting de Lisboa, doncs, que la fa tan competitiva i tan gran. Haurem de lluitar tant amb Aguasantes com amb Buzau doncs, per aquesta segona plaça tan esperada. No?
2: Per primer cop, els 32 equips participants començaran directament la fase de grup, repartits en grups de 4 sense haver de passar rondes classificatòries.
1: I acabem amb tennis, perquè Paula Badosa s'ha classificat per a les semifinals del torneig de IASI a Romania, en vèncer l'hongaresa Panut Bardi per 6-4 i 7-6. La seva rival avui serà l'eslovena Tamara Sidancek. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Passeu un bon dissabte.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Continguts en xarxa.
7: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, La Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possession Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
8: Odisseu. No lo recuerdas.
7: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
9: Jo podria ocupar el trono.
8: Ellos no te cederán el poder ni a ti ni a Odisseu.
9: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
10: Rex, ven aquí.
7: Omaha explica com, després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
11: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Crecen muy buenos niños.
12: Alice. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
7: El film Possession Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
12: Salut.
13: Por vuestra familia perfecta.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
2: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
3: Radio Rubí.
4: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Pues mireu, amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur, una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem. I vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi.
1: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit, celebrat aquest matí a Barcelona, que la sentència del tribunal és una victòria tant pel país com pel propi partit, i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. D'altra banda, el govern ha començat a desplegar el conveni Maresme, el full de ruta que ha de transformar la mobilitat a la comarca amb una inversió total de 384 milions d'euros. Una de les primeres accions serà intervenir en la trama urbana de Mataró per pacificar la Nacional 2. La carretera s'ha dividit en diferents trams amb projectes en marxa, però el primer a aprovar-se ha estat el de Mataró, cosa que farà que les obres puguin començar a principis del 2027. El conveni també contempla millores en els accessos de la C32 i ja s'estan redactant els projectes executius de 5 enllaços entre Alella i Sant Pol. D'altra banda, l'estació d'esquí de Boitaüll ha inaugurat la tirolina doble més llarga de Catalunya, de més d'un quilòmetre de llargada. La nova proposta s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana al catàleg d'activitats turístiques per desestacionalitzar l'activitat de l'estació d'esquí més enllà de l'hivern i suposa una de les principals atraccions d'aventura del Pirineu català. I Falset celebra avui la quarta edició de la Nit d'Ancestrals i Vins d'Estiu, una mostra organitzada per l'Ajuntament de la capital del Priorat que reunirà una quinzena de productors d'aquests vins escumosos, la majoria del mateix territori. Des de Ràdio Falset, Manel Sales.
3: Els ancestrals, vins elaborats amb una única fermentació que finalitza a l'ampolla, seran els grans protagonistes d'una vetllada que vol donar a conèixer un producte que guanya cada vegada més adeptes. El regidor de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Falset, Magí Batllevell, explica com va sorgir aquesta iniciativa.
4: Una idea que vam treure fa 4 anys per donar una mica de visibilitat amb aquest estil de vins, perquè era un estil de vins que estaven començant a agafar una mica d'embranzida, i així de quasi d'accident ens vam donar compte que hi havia molta gent aquí al Priorat que n'estava fent.
3: La mostra començarà a les 8 del vespre i s'allargarà fins a 12:45 de la nit. A més dels tastos, també hi haurà diverses propostes gastronòmiques per maridar amb els vins, mentre que la música en directe anirà a càrrec del grup Marina Babyface and the Beetroots.
1: Gràcies, Manel. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
8: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
9: Esto en este programa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Els bombers treballen des de poc abans de les 3 de la tarda en un incendi a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat algun focus secundari. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè el foc no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen amb 23 dotacions, 5 d'elles aèries. Tot això, el Pla Alfa de Risc d'Incendi Forestal està activat avui en nivell 4, extrem, en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 en 235 municipis més. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia, pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: La millor amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur, una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi.
1: D'altra banda, d'aquí una hora a les 6 està previst que arrenqui la desfilada de l'orgull de l'LGTBIQ+, pels carrers de Barcelona amb la celebració del Pride a la capital catalana. Un any més, la manifestació unitària veu com les carrosses surten des de la plaça Universitat i arribaran fins a l'Arc de Triomf, on es farà la festa fins la matinada. D'altra banda, Caldes de Montbui recupera avui la festa de la defensa 150 anys després, una festa que commemora la defensa de la vila del Vallès Oriental durant l'atac carlí de finals del segle XIX. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
3: Caldes de Montbui torna a celebrar avui la Festa de la Defensa, una commemoració de la protecció que es va fer de la vila el 1873 durant un atac carlí. La festa es va deixar de celebrar per la Guerra Civil fins avui. Entre d'altres activitats, el programa preveu una recreació històrica pels espais emblemàtics de la batalla i tancarà amb un concert de rigodons de Climent Cuspinera i contradances locals a l'Espai El Carme, una música que s'ha recuperat gràcies a la troballa d'una partitura inèdita. Ho explica Francesc Camps, organitzador de la festa, en declaració a Ràdio Caldes.
4: Va fer dues troballes increïbles. La primera és que la peça dels rigodons, el Joaquim ha trobat la part d'orquestra. I la segona és que vam trobar un dossier de cançons i danses tradicionals de Caldes de Montbui. I tenim les partitures íntegres.
3: També es descobrirà una placa amb el nou nom de la plaça que a partir d'avui es bateja com la plaça del 30 de juliol de 1873 per commemorar els fets.
0: Notícies en xarxa.

0: un nou programa de l'Inspira't. Els micròfons, Coca Fernández, Carmen Moreno, aquí a la 99.7 de la FM. Aquest cap de setmana ha estat el Dia de la Mare, com no rememorar-ho. I si tots hem pensat en la nostra, però ens adonem que moltes vegades hi ha trucades que potser arriben tard, missatges que no envien, i també abraçades que queden pendents, no? Alguna cosa hem de fer.
1: I malgrat tot, elles sempre estan, i passi el que passi, ens estimen. Avui obrim l'Inspira't amb aquesta idea. Encara hi som a temps, o sigui que no ho dubteu, sempre hi som a temps per dir gràcies, per dir perdó o per dir, mira, avui m'ha sortit bé. Però sobretot per cuidar aquest fil invisible que ens lliga a qui ens estimen de veritat. Anem a inspirar-nos.

0: Doncs un dels nostres convidats d'avui ha decidit posar llum allà on molta gent no mira. El seu projecte dona veu, escenari i dignitat al talent drag, però sobretot dona espai a persones que tenen molt per explicar. Roger Font és el creador de Delta Drag. Benvingut a l'Inspirat.
1: Què tal? Molt bones. Un plaer estar aquí.
0: Doncs ets un inspirat més.
1: Un inspirat més, absolutament.
0: Benvingut aquí a Ràdio Rubí. Com definiries el Delta Drag?
1: Delta Drag és... De fet, se defineix amb el propi nom. Delta de l'Ebre i talent drag fusionat en un únic projecte que posa en valor un territori molt oblidat i una cultura que viu molt als marges i que vol posar com al centre les dues coses a la vegada a través d'un programa de tele.
0: Quan va ser el moment o en quin punt vas dir això ho tinc que crear jo?
1: Fa molt de temps, molt més del que portem treballant el projecte. El projecte fa un... La producció de tot el projecte s'ha fet durant pràcticament tot un any, fins que hem arribat a la final, i ara encara estem en balanç del projecte i recollint totes les dades de l'èxit i de tota la repercussió que ha tingut. Però jo diria fa uns 2 anys aproximadament, ja m'anava pel cap desenvolupar un format que posés la cultura drag en català al centre i que fos audiovisual, perquè sempre he estat involucrat en projectes audiovisuals i porto molts anys treballant a mitjans de comunicació. I va ser el moment de dir, no ho ha fet ningú, tothom n'està parlant, escoltava un munt de podcasts, un munt d'entrevistes a mitjans públics i a mitjans privats en els que es posava al damunt de la taula la possibilitat de fer un programa drag en català, però ningú mai ho havia fet. I va ser, i per què no nosaltres? I així neix el primer programa drag en català.
2: Quin és el repte més gran de donar espai a una escena que encara lluita per ser entesa?
1: Tots els entrebancs que trobem que molesten a moltes persones i que han molestat a moltes persones quan han ficat Delta Drag al centre. Ha tingut sempre... Bueno, de Delta Drag jo crec que sempre m'ha explicat la cara bonica, perquè ha tingut una repercussió espectacular en audiències i el públic l'ha abraçat moltíssim, però també hi ha hagut persones que han ficat difícil l'execució del projecte. Parlem de persones, evidentment, que no estan a l'equip del programa, però que sí que tenien a veure en que el programa s'acabés materialitzant i fent, no? I, bueno, ha sigut quan ens hem adonat de que realment encara hi ha molta feina a fer, que hi ha moltes mentalitats que canviar i que el programa és absolutament necessari, que quan molesta és quan és més necessari que mai.
2: I quan i on se celebra actualment Delta Drag?
1: Actualment Delta Drag se celebra al Delta de l'Ebre, en concret a Amposta, que per nosaltres és com el cor del Delta de l'Ebre. A part, és una ciutat que té capacitat per acollir un projecte d'aquestes dimensions, tant com Amposta com el Delta i les Terres de l'Ebre, perquè hem de pensar en un format que, més enllà dels programes que es graven prèviament en els que es presenten a totes les concursants, la gran final té públic en directe, per tant, ha de poder tenir capacitat d'acollir tot este públic, ha de tindre equipaments municipals, capacitats que l'auditori on es va fer aquesta final d'enguany se va quedar molt, molt petit ràpidament, perquè es van exaurir les entrades a un mes de la gala, vam haver d'obrir més l'aforament i fer entrar més gent perquè hi havia molta gent que estava en llista d'espera del públic i volia assistir a la final. I per tant, Amposta era com aquest espai que, a més, com a tal, ja havia sigut de les primeres ciutats de Catalunya que havia impulsat campanyes de visibilitat LGTBI, que s'havia posicionat com, de fet, tenen un lema que és Amposta Ciutat Diversa. L'Ajuntament tenia moltes ganes que l'associació que hem desenvolupat este format féssim alguna cosa allí. Nosaltres també teníem moltes ganes. De fet, l'any passat ja es va fer un taller de maquillatge drag que... I ara com una mica el precedent que després establiria Delta Drag allà a Amposta, i això ens va obrir les portes a que Amposta acollís aquest concurs.
0: Perquè com feu la selecció de les artistes?
1: Això és molt difícil.
0: Feu càstings?
1: Fem càsting.
0: Perquè jo això ho estic visualitzant ja a nivell nacional, eh? Això és un programa... Ojo, eh?
1: Podria arribar a nivell estatal. El difícil va ser el càsting de la primera temporada. Pensàvem que, de fet, ara revisant-lo una mica, no va ser fàcil. De fet, aquí avui m'acompanya el Jordi, que és el productor executiu del programa. Hem treballat de manera conjunta amb un equip, de fet, molt petit, d'una associació sense ànim de lucre, que al final és qui hem acabat desenvolupant este projecte. Un càsting que es va fer no només amb agents de l'entitat, sinó amb agents externs, perquè, evidentment, volíem que fos un càsting molt plural. Es va fer una convocatòria, vam rebre desenes de centenes de propostes. És veritat que la convocatòria de Delta Drag anava conjuntament amb una altra convocatòria artística del Festival de la Unicorns Pride Ebre. Vam rebre moltíssimes propostes i en el càsting hi va haver persones expertes en el món de la televisió, va haver una persona vinculada a Jazz Music, va haver una tècnica d'igualtat del SAI, un dels organitzadors responsables del Carnaval de Vinaròs, un drag king i després tres persones de l'organització de l'associació, de la junta directiva que estàvem allí mirant el càsting. De totes les propostes que ens van arribar, vam estar, havíem calculat, això en 2 hores ens ho traiem del damunt. Quan vam veure la quantitat de propostes que teníem i tot el que ens havíem de revisar, vam estar allí matí, tarde, amb totes les persones que estaven al càsting per poder avaluar bé les propostes i seleccionar aquelles 8 que nosaltres pensàvem que representaven l'essència del drac i el drac en català i que podien defensar bé un programa com era Delta Drac.
0: O sigui que els dracs esteu més vius que mai.
1: Absolutament.
0: Esteu totes reivindicant aquesta força que teniu. A part, jo el que volia preguntar-te, que la figura de la drac sempre està com molt distorsionada, no? Perquè, clar, la vostra part més visibilitzada és la part del show. Uh-huh. Llavors això dona joc a que molta gent no entengui. Podries definir-nos així breument realment el que és una drac? Com us sentiu vosaltres?
1: Jo definiria el món drac com un món polític. D'alguna manera el drac és fer activisme a través de l'art i cultura. I per entendre el drac penso que el primer programa de Delta Drac, el primer capítol on es presenten les 8 propostes, ajuda molt bé a entendre el concepte del drac en tota la seva dimensió per entendre la persona i el personatge. I què és el drac com una professió artística professional que sempre ha hagut de viure als marges perquè la major part de les persones que es dediquen a aquesta disciplina són persones LGTBI que sempre han estat desplaçades i no es tenen en compte a l'hora de programar cultura en general, o són molt poques aquelles icones que han triomfat dins el món del transformisme. Si ens basem, per exemple, en vedets del Molino, com són doncs, persones que han passat per allí, la Sharon, la Brigitte Lamour, les Xanclets en el seu moment, la Manya i molts altres noms que segurament a la gent els ressonen a casa. Són persones que s'han dedicat al món del transformisme i de l'espectacle, que han portat la cultura drag també en un punt molt àlgid, però que són poques, que les podem comptar amb els dits d'una mà i que és necessari que hi hagi moltes més persones referents que es dediquen a aquesta disciplina.
0: Han sigut les que han trencat les barreres.
1: Exacte, i han obert moltes portes per totes aquelles persones que venen al darrere. Llavors, Delta Drac sobretot ha volgut cuidar aquesta imatge del transformisme i del drac i de la cultura des d'esta posició política, però també explicant què hi ha al darrere. Mm-hmm. Quines són les persones que encarnen els personatges i quines històries reals són les que les han portat a fer drac, i això ho expliquem dins de Delta Drac.
2: I qui hi ha al darrere de Delta Drac? Perquè ens has explicat qui hi havia darrere del càsting, que no, hi ha molta gent, però avui mateix doncs, heu d'acompanyar el Jordi, el productor executiu. Qui més hi ha darrere de tot això?
1: Doncs també es pot comptar amb els dins d'una mà, jo crec. Sí? Sí. Som una associació cultural i LGTBI sense ànim de lucre de les Terres de l'Ebre, que tenim moltes inquietuds. De fet, nosaltres neixem com una associació que vol impulsar la igualtat i la diversitat a través de la cultura audiovisual i dels espectacles. I el que ens ha fet o el que ens ha motivat a fer Delta Drac, entre de molts altres projectes, és doncs aquesta necessitat de crear referents, de visibilitzar-los, de generar espais audiovisuals i espectacles on el món LGTBI tingui cabuda. Vam produir amb la xarxa de televisions locals de Catalunya el Colors on Tour ara fa 3 anys, que va ser premi de periodisme del Col·legi de Periodistes de Catalunya fa 7-8 mesos aproximadament. Estem treballant en un segon documental i vam fer un primer també de memòria queer, memòria LGTBI, per preservar-la i perquè no existeix un lloc o un arxiu, igual que sí que la hi ha en memòria històrica, no n'hi ha en matèria LGTBI, i creiem necessari visibilitzar referents drag, sobretot perquè veiem també que estem en un moment en el que es consumeix molt de drag, però es fa en castellà. Perdem cultura en català i perdem la nostra llengua i la nostra identitat que ens representa. Llavors pensàvem que era com molt important que poguéssim fer un programa que fiqués en valor que aquesta cultura també es pot defensar en català, que té la seva essència, que té el seu públic. La mostra està en que el programa l'han vist 180.000 espectadors de manera regular i que 300.000 en algun moment van connectar a la gala, van passar per davant de la 4 de Telecinco, que això és com per nosaltres, no estaven les nostres previsions que passés això amb este projecte, i estem molt contents. contentes d'això.
2: I amb dits a la mà has dit que es comptaven les persones que estan darrere d'això?
1: Bueno, m'has dit de les dos mans, que són l'equip de l'associació, que són les persones que estem a l'oficina de l'associació i les persones voluntaris que també han tingut molt a veure, perquè evidentment Delta Drac, si fos un projecte en el que haguéssim de pagar per tot allò que s'ha fet i que ha vist la gent, estaríem parlant d'un pressupost de 500.000 euros i no arribem ni al 100.000, ni mucho menos. O, tant de bo poguéssim arribar a un pressupost.
0: Heu fet la feina com si fos el pressupost de 500.000.
1: No, o sigui que... Exacte, però gràcies a les persones voluntàries de l'entitat, que són persones adherides a l'associació, persones sòcies, persones que de manera altruista col·laboren amb l'entitat i persones treballadores de l'associació que estan involucrades en mil altres projectes i que han ficat tot l'amor i tot l'esforç perquè Delta Drac acabés sortint. I persones externes que s'han anat connectant al projecte i que s'han anat unint en aquesta família i que la veritat que ha sigut molt bonic perquè hem vist com persones que probablement en un projecte plantejat de manera professional i que hagués vingut d'una productora o d'una empresa haguessin exigit unes condicions econòmiques molt més altes que les que hem pogut ofertar Delta Drac, però que han contribuït a fer-lo gran i que evidentment si el projecte continua creixent doncs anirà de la mà d'aquestes persones que han estat aquesta primera temporada amb nosaltres.
0: Clar, la unió fa la força, eh?
1: Tal sempre, qual, i és l'eslògan. I nosaltres hi ha una frase que és l'eslògan de l'associació, que és on tot comença, però mai diem ni com ni quan acaba. I Delta Drac és una mica el on tot comença i esperem que encara tinguem molta vida per endavant.
0: Home, i tant, jo crec que estan fent una feinada. M'ha encantat una paraula que ha dit, que el que volen fer és visibilitzar perquè la gent entengui. Llavors això és que la gent empatitzi i al final acabem normalitzant, sisplau, no passa res, tots som diferents.
1: És l'objectiu, jo crec, d'una lluita constant que és l'activisme LGTBI, en el que jo penso que entenem l'activisme moltes vegades genera rebuig per part de la societat, veure'ns als carrers alçant la veu... Però per falta d'empatia, per falta d'entendre que estem reivindicant i perquè hi ha moltes persones, sobretot les que no empatitzen, que no viuen en primera persona i que no són conscients de tots aquells entrebancs que ens trobem les persones que sí estem en alguna de les sigles LGTBI, que ens atravessen moltes realitats diferents i que ens trobem molts problemes diferents i que, per tant, és necessari que alcem la veu. I entenem també que hem de poder normalitzar perquè entenguem aquestes lluites de manera compartida amb les persones cis hetero. De fet, Delta Drac i la Unicorns Pride, que són dos projectes molt grans que fem, hem pogut aconseguir això. Hem pogut atravessar a tota la societat i fer arribar el missatge de la diversitat a tothom. Per tant, que les persones cis hetero puguin estar també integrades a la nostra lluita, l'entenguin com a seva i entenguin que una societat diversa ens fa més riques com a societat cultural i mentalment, és un èxit que de moment s'ha aconseguit a les Terres de l'Ebre i que esperem que això transcendeixi també
0: a part, Carmen, jo haig de dir que tinc la sort de treballar i col·laborar amb la Maria Espatec, que és una drag queen de Tarragona,
1: sí,
0: de la part d'allà, també, que sí, està molt oblidada de Tarragona.
1: I que també està involucrada en molts dels projectes que fem perquè forma part d'aquesta associació.
0: És un amor.
1: És
0: però
1: un amor.
0: Però vull comentar que he tingut la sort de veure com s'arregla. Tu saps la feinada que hi ha darrere d'una drag queen? Que això també... O sigui, jo crec que ho tindríeu que ensenyar perquè la gent entengués el que sentiu vosaltres a l'hora del procés, no?
1: De fet, Jordi, hi ha una frase que m'encanta quan estem en producció de les drags. Que, per cert, una cosa, vull trencar una llança a favor de les drag queens, però també dels drag queens, dels drag kings.
2: Sí, que ho deies abans, eh?
1: Sí, perquè en el programa també hem segut no només el primer programa de drag en català, sinó el primer programa de drag en televisió a tot l'estat, a tota Espanya, que ha ficat al centre també en valor la cultura drag king. Perquè la cultura drag, els drag kings, habitualment, no sempre, perquè hi ha dones que fan drag queen, hi ha homes que fan drag king, però habitualment el drag king solen ser dones que diguem-ne, giren el seu gènere en la seva disciplina artística per posar el seu drac i el seu activisme en este focus. I penso que és molt important que també haguem pogut propiciar que també tinguem referents que es dediquen al drag king, que el visibilitzem i que existeixi i que formi part també d'esta cultura, perquè no és fàcil. I el que tarden en produir-se, en muntar-se, que diem nosaltres, una drac en muntar-se o un drac, tarda moltes hores, hi ha moltíssima feina, ja no només del maquillatge i del vestuari, que evidentment pressuposa també, sinó de tot l'espectacle. Les propostes que han portat a la final portaven mesos treballant.
0: I quina professionalitat, n'hi ha.
1: És absolutament
0: espectacular.
2: Jo em pregunto què passa dins d'un drac, no? Quan es posa davant del mirall i s'ha de posar davant d'aquesta nova identitat, no? Que la portava dintre i necessita treure-la. Què passa?
1: Hi ha una reflexió que ens van compartir tots i totes les concursants que jo me la vaig quedar en el segon dia de rodatge que vam fer, que és que el drac és la seva forma de ficar-se una corassa per sortir a dir el que no dirien com a persones que han patit algun tipus de violència. Per això penso que el drac és política i que el drac serveix per a reivindicar moltes coses a través del que et permet poder fer un personatge des de la cultura, que probablement tu en la posició de persona fora del personatge i probablement amb el poc impacte que pugui tindre a nivell mediàtic el que tu puguis dir com a persona que el que tu puguis dir com a personatge en un escenari, canvia molt, no? I penso que el que senten, almenys pel que ens han compartit en aquesta primera temporada tot el càsting, però també nosaltres treballem dins de l'associació, tenim una agència de representació artística que no busca, és a dir, no és una agència a l'ús com qualsevol empresa, és una entitat que vol, una eina de l'entitat que vol acompanyar els dracs i a les dracs per a professionalitzar i ordenar una mica la seva carrera professional. I una mica el que veiem en totes les persones amb les que treballem i hem compartit espais és que utilitzen el drac com una capa per a transformar la societat.
0: Una capa de Superman o de Supergirl.
1: Sí, exacte, tal qual. Sí, sí, vindria a ser una cosa així.
0: M'encanta la metàfora.
2: Sí. Total, és que ho he visualitzat, Això és titular, Estàs dient unes coses que
0: Roger, jo estic emocionadíssima avui de que estiguis aquí perquè realment he sentit molt parlar de tu i sé que estàs involucrant perquè realment les persones que fan coses fan que les coses canviïn.
1: Intentem que les coses canviïn i anem fent aquestes petites passes. L'altre dia compartia una reflexió a una taula rodona a Vilafranca del Penedès perquè un comentari del públic en una taula rodona que estàvem fent amb diverses persones en les quals hi havia una drag queen deien, considereu que és realment necessari tot el que s'està fent perquè en realitat la percepció general és que no s'està avançant? No ens equivoquem. Mirem 10 anys enrere, en experiències pròpies de qualsevol persona del col·lectiu o abordant feminismes i ficant-los al centre de la taula, que aquest cap de setmana hem tingut el Dia de la Mare i hem pogut tindre les dones de nou al centre del món, hem canviat moltes coses. Són petits passos, però que hem de saber valorar i apreciar per entendre que la història no es canvia d'un dia per l'altre. La història es canvia al cap de centenars d'anys i probablement tot això que estem fent ara ajudarà que d'aquí 100 anys algunes persones tinguin la porta oberta a poder tindre una societat més diversa.
0: A part jo, mira, ara tirant una pedra al meu taulat, perquè aquesta nit, al meu programa, Espai Obert, Televisió Sabadell, tenim un reportatge de la Maria Espatec. O sigui que a partir de les 11 de la nit la Maria Espatec és drag queen, però arrela artesans, poble i les drags. O sigui, la barreja perfecta. O sigui que ara m'has donat el peu a que faci una mica de promo del meu programa.
1: De fet, jo celebro moltíssim i vaig a dir una cosa. Penso que Maria Espatec estigui ocupant un espai com el que està ocupant com a reportera i com a drag des de la normalitat de tindre una reportera drag diu tant de que hem avançat com a societat. Per mi és com esta expressió perfecta d'entendre que sí que realment hem avançat, que tenim una drag fent de reportera i que no la tenim com fent de reportatges de LGTBI, està tractant totes les històries possibles i, per tant, això és fantàstic.
0: Mira, estic emocionada perquè això és la diversitat.
1: Això és la diversitat, exacte.
2: I això és la creació de referents que es necessiten per poder avançar més ràpid, jo crec.
1: Absolutament, sí? Sí. Necessitem, hem tingut durant molts anys, malauradament per com se'ns ha abordat als mitjans de comunicació, a les persones del col·lectiu, sobretot televisions molt grans, molt generalistes, que han volgut posar al centre històries negatives o històries que potser portaven a l'extrem, que són necessàries visibilitzar-les també, però que portaven a l'extrem al col·lectiu i que molt probablement això no ajudava, no feia un favor a persones que estaven a casa, que se sentien emmirallades amb algunes identitats, però que les històries que anaven al voltant d'aquestes persones no ajudaven a poder sortir de l'armari, per exemple, a casa o a poder tindre una vida més normalitzada de LGTBI al poble o a la ciutat, no? I tindre la capacitat de poder tindre estos espais en els que podem visibilitzar de forma normal referents positius ajuda a que moltes persones a casa tinguin més fàcil el discurs de poder sortir de l'armari, de poder mirallar-se amb alguna referent en el sentit positiu, de poder seguir el recorregut i el camí d'aquelles persones que estan ara doncs, obrint camí i que estan fent que sigui una mica més planer tot plegat.
0: I que tot canviï, Carmen.
2: I que tot canviï.
0: Ens quedaríem amb el Roger molta estona, però tenim un altre superconvidat després.
2: Sí, sí, però això vindrà després. Jo em quedo amb aquesta, capa,
1: aquesta de capa de superherois i heroïnes, exacte.
2: I moltíssimes gràcies per portar Cuca a l'Inspira't, aquest convidat.
1: Home,
2: i aquest projecte tan bonic.
0: Inspira't i pirades. Tots units fem molta força. Roger, quan vulguis, estàs a casa teva.
1: Moltíssimes gràcies, gràcies per la invitació.
0: I ara marxem, com o no, a Alaska.
2: És que havies de triar aquest tema.
0: Home, perquè a qui li importa?
2: A qui li importa?

0: Seguim a l'Inspira't de Ràdio Rubí amb Cuca Fernández i Carmen Moreno, que estem molt ben acompanyades aquí a l'estudi, com sempre, amb Antonio Arraya avui, que compagina la seva professió amb dues grans passions, que són el micròfon i l'escriptura. A la ràdio el trobem al programa Canciones para Recordar, de Ràdio Can Déu, on posa veu i emoció a la música que ens connecta amb la memòria. I a la literatura ha trobat un espai per dir allò que sovint costa dir en veu alta. Després de Bonanza Efímera, la seva primera novel·la, una història sobre la recerca de la felicitat i la força de la bondat, arriba amb el mensatge de les mariposes, una obra que parla de transformació, fragilitat i esperança. Va començar escrivint relats curts i poesia, però jo li vull preguntar què el va fer creure que era el moment de publicar una primera novel·la, amb el salt que això implica en el món de la literatura. Antonio, bona tarda.
1: Bona tarda, estic encantat d'estar aquí amb vosaltres.
2: Bona tarda, Antonio.
1: Tenia moltes ganes.
2: Nosaltres també, perquè hem tingut diversos intents i al final no acabava de quadrar.
1: Bueno, aquí estem. Pues, què dir-te d'això que estàs preguntant? Jo tampoc m'esperava mai publicar una novel·la, escriure, però una mica era com un hobby, no? Igual que quan vaig començar en la ràdio, fer coses que m'agradaven. Ja de molt petit vaig començar a escriure aquests petits relats que tu explicaves, també vaig començar a fer una mica de poesia, però jo no decideixo publicar pues, fins a l'any 2021, més o menys, que començo a escriure el Bonanza Efímera, com, bueno, passar el rato després de la pandèmia vaig decidir pues, començar a escriure i va sortir la novel·la. I quan estava ja molt avançada és com un moment que vaig dir, ostres, per què no publicar aquesta novel·la? Per què no intentar-ho, no? El noi al Tim, no? I vaig decidir fer-ho amb molta il·lusió, però amb poca esperança. I dir, bueno, que complicat deu ser no publicar una novel·la. I la meva sorpresa va ser que vaig enviar la novel·la a l'editorial, a Alejandría, que és la que va decidir publicar-la, i 10 dies després em van contestar de que publiquen la novel·la i vaig dir, bueno, pues, quina il·lusió, no? Quina sort, no? I va ser el moment de dir, bueno, pues, potser he de continuar, no? I aquí estic ara en la segona novel·la.
2: Aquí no? Estàs amb l'efecte de les mariposes.
1: Exacte.
2: I què signifiquen aquestes papallones per tu?
1: Mira, el título de mensaje de las mariposas sale durante la historia. Es decir, que esta novela, cuando yo empiezo a escribirla, en un principio se llamaba el sueño de Yamil, ¿vale? Pero eso nos pasa mucho a los escritores, ¿eh? Cuando estamos escribiendo llega un momento que dices, no, este no es el título, es este. Acaba de salir, sin yo buscarlo, ¿no? Y sale este título. Nunca me lo desvelo el porqué, porque hay que leer esta novela para que la gente entienda ese título, pero hay un momento pues, donde sale a la luz ese mensaje de las mariposas y esa historia que da nombre a la novela, ¿no? Por eso animo a la gente que si quieren descubrirlo tienen que leer, porque si no le quito la gracia, ¿no? A la
2: qué bonito el spoiler que ens ha deixat.
0: M'agrada perquè sí que realment ara tinc ganes de descobrir-lo. Però sí que et vull preguntar, què representen per tu les papallones, esas mariposas?
1: Jo sempre m'ha agradat molt les papallones, en els animals, no? Però les papallones, jo penso que aquí no la gran papallona, no? Amb aquest colorit, no? Tan maco. I, bueno, després de pues, aquest títol vas descobrir, buscant informació, pues, que les papallones tenen molta història. Vull dir que sí que és veritat que hi ha gent que creu en aquests missatges i que porten bona sort, que porten un missatge, i vas dir, mira, pues, no m'he equivocat, no? Perquè jo no vaig començar a fer-ho, va sortir, però la realitat és aquesta, no? I molta gent confia o li agrada molt aquest món de les papallones, que pensen que és això, que quan rebeu una papallona, depèn del color i depèn de la forma, pues porta un missatge a un altre, no? I és interessant, no?
2: I quin paper fa la música en la teva obra?
1: La música.
2: Perquè, clar, tu estàs molt arrelat en el món de la música,
1: sí,
2: també.
1: Sí, mira.
2: Tens un programa de ràdio.
1: Musical.
2: I jo sé que a la teva obra molta influència musical n'hi ha.
1: Sí, m'agrada posar sempre, perquè formen part de la meva vida. Vull dir que al final també hi ha coses que és la meva vida, la meva banda sonora. I sempre m'agrada, pues, en algun moment puntual, pues, posar una cançó o surt un moment que sona una cançó en la novel·la, no? I són cançons que a mi m'agradaven i que jo escoltava pues, fa uns anys enrere, no? Després, la música, que m'agrada, treballo a la ràdio, la música és la meva passió, m'agrada molt qualsevol tipus de música. He comentat que feia el Canciones para Recordar, que és el programa que vaig començar, però també faig una el mateix dia de Tendències Musicales, que és un programa més actual, de música actual, i també he dedicat ara dos cops al mes una hora literària per donar pas també a a companys, autors i autores que puguin pues, exposar la seva obra, no?, a la ràdio.
2: I quin paper té Francesco Fragale?
1: Uau, això deies, tot és molt musical. Jo això sí que no m'esperava mai, és una cosa que no havia pensat, però en un moment donat coneixo aquí el Francesco Fragale en una entrevista de ràdio que va presentar la seva primer single. Jo vaig animar i va decidir venir. I, bueno, quan vas, ja estava feta la novel·la i tot, i li vas dir, m'agradaria... Però jo vaig dir, m'agradaria que em fessis una banda sonora de El mensaje de las mariposas. I em diu, te la faré, però primer et faré la de Bonanza efímera. El vaig dir la novel·la, li va agradar molt, i va dir, la meva ressenya és aquesta cançó. I va fer dues bandes sonores, una per Bonanza efímera, que és una cançó espectacular, i després va fer la del mensaje de las mariposas. És un cantant italià, bueno, que jo sempre dic que estan unides, aquesta obra està unida a la música, no? S'ha unit el Francesco Fragale amb les seves cançons i les meves històries. No?
0: El mensaje de las mariposas és... No hem parlat gaire de la sinopsi, de la trama, endinsem-nos una mica més, perquè és un viatge no gaire agraït, no? És un viatge més aviat infernal. Cap a on? I per part d'aquí.
1: Mira, Pensar que las mariposas és una història que jo quería escribir hace mucho tiempo. Es algo que me impactaba. Yo siempre que veía la televisión y no ahora, que está como mucho más candente, desde cuando se empezaban a ver esas pateras, ¿no?, que llegaban a España o a Europa, sobre todo pues, a Canarias, ¿no? Y yo cuando los veía llegar y veía cómo llegaban, ¿no?, sin nada, pues deshidratados, y pensaba, qué duro, ¿no?, un viaje de 7 días cruzando el Atlántico hasta llegar a tierras, ¿no?, a tierras europeas, y incluso algunos que no llegaban, ¿no? Y es algo que me impactaba, y yo pensaba, ¿qué les lleva a estas personas a coger o hacer ese viaje a no se sabe dónde, porque tampoco saben qué van a encontrar, ¿no? Y entonces decidí que esta historia había que contarla y meter un poco en esas historias que cada migrante trae con él, ¿no? ¿Qué lo lleva a coger ese cayuco, a embarcarse? ¿Cuáles son los motivos? ¿Y qué buscan en realidad o qué creen que van a encontrar luego cuando llegan a España, en este caso, ¿no? Entonces decido hacer esta historia donde se embarcan, Yamil, que es el protagonista, se embarca con Tijan, que es un gran amigo suyo, adolescente, se embarcan en ese cayuco, pues en busca de los que ellos creen que va a ser pues un poco el paraíso, ¿no? Aquello que ellos no tienen allí, y se arriesgan y dejan todo para llegar a esas tierras, ¿no? Y después también dentro de ese cayuco hay muchas historias. Cada uno de ellos lleva una historia con él y también pues muchas de ellas son explicadas o contadas en este libro. Y después tenemos la parte de Canarias, la Isla de Hierro, que es donde llegan la mayoría de pateras, y hay una historia de una joven, de una chiquilla que desde niña pues ve como su padre, que trabaja en salvamento marítimo, pues salva vidas y se desvive por salvar a las personas que llegan a la isla, y ella pues quiere ser como él, y al final pues consigue hacer lo mismo que su padre, y es como una historia que al final se une, ¿no? Se une Gambia y se une esa historia de Adai, que es la protagonista de la Isla de Hierro.
0: Tenim ganes,
2: eh? Sí, no, jo m'estic quedant embobada. Sí. M'estava quedant aquí com... Ja, que continuo explicant-me
0: el llibre. Fent el viatge, estava ara com viatjant amb aquests personatges, no?, que tinc ganes de conèixer més a fons.
2: Hi ha alguna part de teva, de l'Antonio, a dins dels personatges?
1: Sí, tant una com l'altra. Jo sempre... Algo metes de ti. Jo sempre dic que un autor, quan escribe, sempre sale algo que quieres. He dicho la música, com hay cosas, sobre todo de mi infancia, que he metido, ¿no?, en la novela. Así que yo creo que un personaje se puede parecer un poco a mí, ¿no? Sí, siempre hay algo. Siempre
2: es que siempre
1: algo.
2: Comentamos, con muchos escritores y escritoras que vienen, que la ficción ayuda un poco a veces a destapar, ¿no? Esos, antes hablábamos con Roger de máscaras. Uh-huh. Yo creo que la ficción ayuda un poco a que todas esas máscaras que alguna vez llevamos dentro, sobre todo los que escribís, que sois valientes, escritores y escritoras, ¿os ayuda a desbloquear alguna parte vuestra?
1: Yo creo que sí, que al final nos ayuda, es una terapia, pero escribir al final te incluso te evade de problemas, porque al igual tienes un día de trabajo muy ajetreado, con muchos problemas, y al final llegas a casa con ese agobio, te sientas ante el ordenador y entras en tu historia y abandonas tu vida real para meterte en esa historia. Yo creo que el que escribe viaja, son viajes que hacemos pues a donde queramos, a donde nos lleva la imaginación, ¿no?
0: Sí.
1: Y al final eso es escribir, y no solamente después llevarte a ti, sino llevar al lector, ¿no? A ese mismo lugar que tú has creado, y por eso sí que te evade un poco, ¿no? Todo, y que siempre digo yo que los personajes, pero en mi caso, y creo que a muchos autores le pasa, al final yo quiero un personaje que quiero que tenga una personalidad que yo le quiero dar, pero al final recobran vida y no es así. A veces mi personaje se me va y digo, pero ¿cómo he llegado hasta aquí con esta, con este personaje que yo quiero que haga esto, pero no hace esto? O sea, cobra vida, ¿no? Cobra fuerza y dice, no, lo que tú dices no me gusta, yo soy así y hago esto, ¿no? Y eso ocurre con un personaje.
2: ¡Qué maravilla! Sí, sí. Me encanta.
0: ¿A qué, no? Un alter ego, no sé.
2: Sí, la dualitat, sí, ¿no? El viatge et porta a que no saps on acabaràs.
0: Sí, sí, aquest fluir també, eh? Perquè jo penso que escriure al final és també, doncs, deixar fluir, i en aquest deixar fluir surten coses que gairebé sempre
1: no
0: són vivències a vegades teves, no? O d'algú, no? Que et van venint de manera a vegades inconscient, no? I sense buscar-les.
1: Sí, surten i però sobretot el que dic, que al final que tots els personatges no poden ser com tu, no? Perquè són ja tot molt lineal. Pues penso que a vegades et domina el personatge. I al final no és com tu, sinó que és tot el contrari, o fa el contrari del que tu faries en la realitat, no? Mm. O actua diferent del que tu actuaries, no? I pensar que al final ficar-se a les històries de persones que jo no conec, persones que jo no estic mai a Gàmbia, i ficar-me en aquest món de saber què pensa o què senten, no? En el moment d'aquest viatge, pues, té un recorregut, és a dir, t'has d'informar molt. No pots escriure sense, bueno, que surti, t'has de mirar molta informació, preocupar-te de trobar casos d'alguna persona que expliqui una mica la seva experiència i traï una mica idees per poder fer una cosa real, no? Perquè intentes que sigui el més real possible, no? I això de darrere hi ha una feina important.
2: Antonio, tenim algun llibre ja a la cuina?
1: Sí, okay. Tant. Mira, és algo que devia...
2: Està al forn.
1: Està ja casi a punt d'acabar. Està ja en los últimos capítulos. Luego viene todo lo demás. Porque no solo es escribir, ¿eh? Pero se lo debía al lector. Yo sé que el lector es el que manda. Y el autor estamos para escuchar a los lectores. Y todas las personas que he podido hablar con ellas, que han leído ya el mensaje de las mariposas, yo veía que un 90% me han dicho... Queremos saber qué pasa más, se queda corta, qué ocurre después. Y estoy pues escribiendo esa segunda parte del mensaje de las mariposas, que saldrá, pues yo espero, después del verano, esté publicada.
0: Està bé saber-ho per quan ho llegim, no? No quedar-nos nosaltres, no? Com pensar, bueno, això seguirà, no?
1: I ara què, exacte.
2: I quan l'estreni, que vingui aquí.
0: Oh, per
1: tant.
0: Suposat, jo, això segur, ja està, això convidadíssim.
1: Això,
0: jo, Antonio, per acabar l'entrevista, perquè m'encanta, quan llegeix un llibre, busco també, em quedo com molt fixada amb les dedicatòries i els agraïments. Mm-hmm. Hi ha alguna cita, hi ha alguna dedicatòria especial en algun d'aquests llibres que vulguis remarcar?
1: Què hi ha fet? Bueno, jo et deixaré... És que depèn, la persona, quan dediques un llibre has de saber, no? Evidentment, hi ha dedicatòries que són molt personals, perquè és per una persona que és molt personal. I després està que és complicat, lo de fer això. Jo quan estic en una assignatura de llibres i alguna persona compra el llibre i penses, i què poso, no? O què li dic a aquesta persona, no? I el que vols és que la gent marxi contenta, no? Y bueno, intento, sobre todo en esta última del mensaje de las mariposas, siempre pongo algo así como que este mensaje pues toque tu corazón, ¿no? Que es el objetivo de esta historia, ¿no? Y una mica...
2: És la millor manera de tancar l'entrevista, amb aquesta dedicatòria.
0: Ara va dir que ara ja la podem tancar bé.
2: Exacte, doncs que no s'oblidin. Bonanza efímera, el mensaje de las mariposas. Antonio Raya, moltes gràcies per haver estat aquí.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Ja ets un inspirat més.
1: Ha sigut un plaer, i tant que sí, molt content de ser-ho.
2: Quedes, que no acabem, ens queda una estoneta, el convidem que et quedis.
1: Em quedo amb vosaltres.
0: No, perquè després d'aquestes dues entrevistes canviem completament de format. Com que el nostre col·laborador, Vicente, les que ens escolteu, doncs va començar amb nosaltres, malauradament va tenir un accident, ell està bé, però va tenir un accident i no pot estar aquí. Jo vaig pensar, li hem de fer un homenatge a aquesta secció que va crear i que ara no ha pogut seguir. I com que ell és un noi jove, molt fresc, doncs vaig estar pensant quin perfil encaixaria amb ell, quin perfil ens hagués portat. I llavors vaig trobar un que no vull desbatllar ara que l'Antonio estava fent allò, no vull desbatllar, ens ha deixat així. Jo et faig una pregunta, Cuca. Tu què creus que passa quan barreges tres amigues de tota la vida, una càmera i molt poca vergonya?
2: Doncs poden passar moltes coses, però no sé si bones o dolentes, segons com es miri.
0: Bueno, ja veurem quan acabem d'explicar. Doncs aquí parlem de Campotades, que és un perfil trencador que acumula 118.000 seguidors a Instagram i més de 67.000 a TikTok. Formen part de la comunitat de creadors de la generació Z, Som Eva, i ja han fet dues temporades del podcast del 3CAT No Cardis. Són l'Ona, la Núria i la Joana, que a veure si poden venir un dia que l'inspira't, eh?
2: Jo he tingut la sort de veure-les, en directe.
0: Ah, sí? Sí. Ai, doncs sí, ara sí, m'expliques. Sí, són tres noies, per qui no ho sàpiga, no les conegui, de la Garrotxa, que han rebentat les xarxes socials fent el que millor saben fer, que és ser elles mateixes.
2: És que la clau és ser natural, i aquestes noies ho tenen. No busquen ni estètica perfecta, ni això que fan ara de postureo a l'Instagram, busquen el riure compartit, la broma de poble i el català de carrer.
0: Perquè la gent entengui de què parlem, doncs, a veure, anem a veure o a escoltar un dels seus moments més mítics, aquell on debaten sobre coses quotidianes, doncs, que tots ens poden passar. A veure si podem fer aquest moment de dentro vídeo, no? Dins vídeo. A veure si...
3: Avui us portem les nostres filles.
4: Segur que us couran molt bé.
5: Perquè ens acompanyin al No Cardis.

0: No cardis. El fasques de Campputades.
1: Bueno, ho heu fet molt bé. Al final ens traureu el lloc.
2: I tant.
1: Esteu bé?
3: Sí,
1: sí, estem gravant.
3: Val.
1: Esteu contentes?
4: Molt,
5: nervioses?
4: Molt.
5: No.
6: Bé. Tranquil·les.
4: Sí.
7: A l'episodi de la temporada passada vam parlar molt de la relació que teníem entre nosaltres com a mares i filles i també de la relació i de com eren una mica les nostres famílies.
1: Però en l'episodi d'avui volem tractar com un tema més universal, que és la maternitat, tot i que en concret dels obstacles que vosaltres us heu trobat en aquest procés de ser mares i potser altres mares també s'han trobat.
2: Com que encara no les hem presentat, us farem una breu descripció de cada una, perquè a part de mare són moltes altres coses.
7: La meva mama, la mama Nuri, infermera de jove i dietista de professió, és esportista, saludable i una gran lectora. Com a mare és protectora, que no és sobreprotectora, un suport incondicional i la veu que fa que tots els problemes facin una mica menys de mal. És que se'm trenca la meva boca. La meva mare, us la presento.
2: Va néixer a Castellfollit de la Roca amb una germana bessona idèntica. Actualment treballa a l'administració pública fent que la Garrotxa sigui el millor lloc per viure. És l'encarregada principal que siguem família nombrosa a casa nostra. És molt riallera, simpàtica i té el somriure més bonic del món. Ella és la meva mare, la Mercè.
4: Ai, que bonic, gràcies, Crim.
1: Ella és la meva mare, és la Sílvia, nascuda a Besalú. I passant per la restauració, el teatre i la moda, ha viscut a molts llocs, Barcelona, Terrassa, l'Escala, que aquí és on vaig néixer jo i d'aquí ve el meu nom. I jo crec que és la persona, bueno, ets, mama, la persona més creativa que conec, en tots els àmbits de la vida ets creativa, i també ets molt protectora, patidora de mena, que això ja ho hem dit, i l'encarregada que sempre tingui jo els peus a terra. Eh que sí?
4: Guapa.
1: A veure, nosaltres vam veure que l'any passat vau triomfar tant que vam dir, aquest no poden faltar. I a més, perquè el tema d'avui sou vosaltres, mares i maternitat. Així que endavant, dieu la vostra.
4: Fact número 1. La maternitat no només és amor i moments feliços. Jo sempre penso que es parla molt de la part bonica de la maternitat, de l'amor incondicional als fills, de la connexió amb ells, del vincle, però no tots som flors i violes. També hi ha una part de cansament, de

0: identifiquen i precisament fan de les xarxes socials, són elles mateixes, no? Vull dir, l'altre dia no et puc dir, un mes, però vaig veure una en què explicaven com feien elles els posts d'Instagram, no? De posar els filtres, vull dir que t'expliquen també com tot el procés que hi ha darrere. I trobo que agafar les seves mares, posar-les allà al costat, sembla que estan com en una conversa, allò,
1: bueno,
0: no?
1: Està molt bé aquest binomi intergeneracional, que també, al final també pues, treu a les sèniors, no? Que estic ja farta de la paraula sènior, però és veritat que al final també hem de tenir el nostre lloc i que les nostres filles ho facin, pues, és la millor manera.
0: Sí, tenen també aquest català, no? De la Garrotxa.
1: Sí, cada una té el seu propi, eh?
0: Exacte, i ara pensava, no? El que explicava doncs, el Roger, no? Del Delta de l'Ebre, que també doncs, és una zona doncs, que està com als marges, no? Sembla que només existeixi Barcelona, no? Doncs no, més enllà, doncs també, no? Més enllà d'aquesta frontera barcelonina, doncs hi ha també més catalans, vull dir, més maneres de parlar aquest català, i també jo crec que estan apropant a la gent jove, doncs la llengua catalana també necessita referents
1: doncs,
0: com aquests,
1: jo
0: no?
1: Jo les vaig conèixer en un esdeveniment que feien de creadors de contingut en català amb un perfil molt jove, que jo crec que jo era de les més grans que estava pel públic, i estaven elles, i un altre podcast que fan unes altres noies que ara no sé com es diuen, ara em mataràs, les Kinkies o alguna cosa així. Les...
0: Ja bueno, les portaràs?
1: Doncs,
0: si
1: doncs,
0: no les porta el Vicente.
1: Bueno, van fer com un mix, que estaven elles, que tenen aquest perfil com més pijito, més sí, noies així sí, més fines, sí. I les altres que eren sí. Un altre... I va estar molt bé. Realment s'està generant... Parlem malament de les xarxes moltes vegades, perquè evidentment no pots estar tot el dia, bueno, moltes coses que no estan bé, però s'està fent un contingut molt bo. I també, jo crec que al final hem de treure lo positiu, no? Mm. I per això estan les xarxes, també.
0: I tant. Jo vull, abans de marxar, fer un homenatge a la seva secció estrella. Jo et dic una situació i tu em dius si és una putada o una sort en versió inspirat, d'acord? Per exemple, som-hi. Poso un mode que em putades total, eh? Anar a un concert de l'Eufòria i que et toqui al costat un que desafina tota l'estona. Què creus?
1: Molt mala sort. Perquè mira que hi ha càstings.
0: Sí.
1: Home.
0: Això és mala sort, eh? Tu
1: home,
0: ho consideres mala
1: sort. El que
0: passa
1: sort. És que jo sempre miro el costat positiu. Igual aquell dia el noi o la noia ha tingut un... Pues això, ha desafinat pues perquè no es troba bé o alguna cosa.
0: Vale. I ara faré capgirar. M'has de dir que és sort. Que comencem l'inspirat i que encara no hagi arribat el convidat o la convidada que tenim per aquell moment.
1: I t'haig de dir que sigui sort?
0: Sí. Has de buscar la manera de que sigui
1: home,
0: una sort.
1: Ja ens ha passat alguna vegada.
0: A veure, i
1: home,
0: i
1: vam tenir un recurs que, bueno, tu i jo podem estar aquí tota la tarda. Ens encanta la ràdio, amem el que fem, i llavors no tenim problema per això.
0: No
1: per I si això, no, tirem de la IA. I si no, tirem de la IA.
0: Pot ser una sort, tot i que...
1: Tu te'n
0: si
1: recordes?
0: Si falta algú, passem malament, eh?
1: Home, sí,
0: dia,
1: i es passen nervis.
0: Es passen nervis fatal, eh?
1: Però això és l'acció de la ràdio i del directe.
0: És l'aventura. L'Antonio segur que alguna vegada ho haurà viscut, eh? El seu programa, també. Bueno, que sues, eh? Sues perquè dius, a veure, ara de què parlem?
1: Però bueno, sempre tenim recursos. Jo, com sempre
0: coses dic, de les quals parlar.
1: Un plan B al cap, sempre està bé que estigui
0: sí,
1: por ahí, por
0: sempre,
1: si acaso.
0: Sempre.
1: Perquè sí. Avui quasi la que no arribo sóc jo. O sigui que amb el trànsit que hi havia...
0: Bueno, aquí estaves.
1: Aquí estava.
0: A l'hora.
1: Bueno, Macaco.
0: Ah, volar. Amb aquesta cançó de Macaco, i aquí sí. Estarem nosaltres una altra vegada el dimarts que ve, de 6 a 7 de la tarda, en rigorós directe, amb el nostre tècnic fantàstic, l'Àlex, de l'altra banda, i amb vosaltres, inspirats, inspirades. Us esperem,
1: doncs
0: aquí, a l'Inspirat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Els bombers treballen des d'aquest migdia en diversos incendis arreu de Catalunya. Treballen des de poc abans de les 3 en un incendi a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat alguns focus secundaris. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen amb 23 dotacions, 5 aèries, afecta unes 4 hectàrees i s'investiguen les causes de l'incendi, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Els bombers també treballen en un incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, des de fa menys d'una hora, a la zona del bosc d'Enquelet. Ho fan amb 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. I a quarts de 4 ha començat un incendi a la Baronia de Rialp, a la Noguera, en una zona de cultius. Els bombers han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris i han pogut estabilitzar-lo. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. A tot això, el Pla Alfa de Risc d'Incendi Forestal està activat avui en nivell 4 en l'extrem en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis i el nivell 3 en 235. A tot això parlem de temperatures i del clima que tindrem a casa nostra les properes hores, perquè s'espera una nit on serà complicat dormir en diverses zones. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat molt assolellat al conjunt del país amb un migdia on les temperatures s'han enfilat molt ràpidament avui, sobretot a punts de la Catalunya central amb valors superiors als 36-37 graus, com ha estat el cas, per exemple, de Sant Salvador de Guardiola o també de la població de Tàrrega. Amb una tarda que hem tingut el creixement d'alguna nuvolada esporàdica aïllada a punts del Pirineu i la sensació de xafogor ha continuat sent molt marcada i a aquestes hores ho continua sent a bona part de la costa i prelitoral català. Demà diumenge mantindrem la mateixa situació amb el pas de molts núvols alts i prims, aquesta pols en suspensió i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al Pirineu a la tarda, i amb unes temperatures que seran més elevades.
1: D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia, pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit, celebrat aquest matí a Barcelona, que la sentència del Tribunal és una victòria tant pel país com pel propi partit i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. Tot això ara mateix està previst que arrenqui la desfilada de l'orgull LGTBIQ+, pels carrers de Barcelona. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Clàssics, hits, dance, urban.
4: Fórmula Rubí.

Merci.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. Els bombers treballen aquesta tarda en diversos incendis arreu de Catalunya. Han pogut estabilitzar fa poca estona un incendi que crema des de poc abans de les 3 a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat algun focus secundari. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen encara, tot i estar estabilitzat amb 15 dotacions. Ha afectat unes 4-5 hectàrees i s'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També han estabilitzat aquesta tarda un incendi que s'ha produït a 3:15 a la Baronia de Rialp, a la Noguera, en una zona de cultius. Han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aèris. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hagi estat els treballs amb una màquina agrícola. I els bombers també treballen en un incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, des d'una estona abans de les 6, a la zona del bosc d'en Quelet. Ho fan amb 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. Tot això, el Pla Alfa de Risc d'Incendi Forestal està activat avui en nivell 4, l'extrem, en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis i el nivell 3 en 235. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia pesi qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Mireu, amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur, una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi.
1: D'altra banda, des de fa una hora està en marxa amb milers de persones la desfilada de l'orgull LGTBIQ+, pels carrers de Barcelona amb la celebració del Pride a la capital catalana. Un any més, la manifestació unitària veu com les carrosses passegen per la ciutat, han sortit des de Plaça Universitat i han avançat per la Gran Via fins a Tetuán i baixant pel passeig de Lluís Companys fins a arribar a l'Arc de Triomf. Allà es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Entre els assistents hi havia el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, els consellers de Presidència i Igualtat, Albert Dalmau i Eva Menor, o l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. La desfilada es fa més en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluen la candidatura. A tot això, el govern ha començat a desplegar el conveni Maresme, el full de ruta que ha de transformar la mobilitat a la comarca del Maresme amb una inversió total de 384 milions d'euros. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Els bombers han treballat aquesta tarda en diversos incendis arreu de Catalunya. Han pogut estabilitzar a 4:15 un incendi que crema des de poc abans de les 3 de la tarda a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostoll, ja ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat alguns focus secundaris. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen encara, tot i estar estabilitzat amb 15 de dotacions. Ha afectat d'unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També han estabilitzat aquesta tarda un incendi que s'ha produït a 3:15 a la baronia de Rialb, a la Noguera, en una zona de cultius. Han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hagi estat els treballs amb una màquina agrícola. I també han treballat els bombers en un incendi a Vilademuls. De fet, encara hi treballen al Pla de l'Estany des d'una estona abans de les 6, a la zona del bosc d'en Quelet. Els efectius ja l'han perimetrat. Un cop s'han trobat les línies d'aigua i ha començat a reduir les dotacions que hi treballaven. Aquest incendi ha afectat unes 2 hectàrees. A tot això, el Pla Alfa de risc d'incendi forestal està activat avui en nivell 4, l'extrem, en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis i el nivell 3 en 235. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit celebrat aquest matí a Barcelona que la sentència del Tribunal és una victòria tant pel país com pel propi partit i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya.
2: Sempre, els darrers metres, els darrers dies d'un llarg esforç, sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
1: D'altra banda, des de les 6 estan marxant milers de persones la desfilada de l'orgull de LGTBIQ+, pels carrers de Barcelona amb la celebració del Pride a la capital catalana. Un any més, la manifestació unitària veu com les carrosses passegen per la ciutat, han sortit des de Plaça Universitat i han avançat per la Gran Via fins a Tetuán i baixant pel passeig de Lluís Companys fins a arribar a l'Arc de Triomf. Allà és on es llegeix el manifest i on hi haurà concerts ara fins ben entrada ja la matinada. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
5: Fórmula Rubí Hits.

0: Són les 11 de la nit.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: A Ràdio Rubí comença Musical Express. El programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
3: Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts a Musical Express, aquest programa que fem els dilluns de 9 a 10 del vespre. Des d'aquí, des de Ràdio Rubí, sintonises els 99.7 de la FM. I també pots escoltar-nos a través de radiorubí.cat. Musical Express, aquest programa mixte de la millor americana music i millor country i mitja hora de pop i rock dels 70s i 80s. Salutacions ben cordials, que estarà com sempre punxant la música, Francesc Vila. I avui començarem Musical Express amb la música country que es porta Alan Cooper. I això es diu Can Dance. Benvinguts a Musical Express.

Segueixes com nou a l'emissora del country. Ràdio Rubí 99.7 FM, Musical Express. Música de Leo, Mike Jensen. Això es diu Thinking But Love. Ens anem cap a la música que es porta ara Josh Morningstar. Això es diu Even As A Ghost.

Tot els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

Sempre ve de gust escoltar el country que es fa el natiu de Georgia, Alan Jackson. Des del seu treball anomenat Everything I Love, això es diu Must Be Hateable. Segueixes com no, Sintonia Musical Express. Des de l'estudi número 2, des d'on fem aquest programa i des d'on t'oferim la millor country music, com la country que es porta ara Sam Stone. Això es diu When My Time Comes.

0: És tot un plaer escoltar aquest cantant, Billy Currington, tot una sutilesa. Això es diu People Are Crazy. Em recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si, vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpress, acabat amb dos S's, rubi@gmail.com.
1: T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: Ara ens arriba música de Stefanian O'Hora. Això es diu All American Singer.

All American Singer. Yeah, és la peça que estem escoltant de Stefania O'Hora. La millor country music assegurada els dilluns de 9 o 10 de vespre aquí a Musical Express. Clean Black, això es diu Summer's Coming.

0: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
1: Sure.

Hem començat la segona part del Musical Express amb la banda britànica per excel·lència del rock simfònic. Ells són els Pink Floyd. És el seu novè treball d'estudi. Treball d'estudi que va sortir un 12 de setembre de 1975 i que hem escoltat la cançó que dona títol genèric a aquest treball, Wish You Were Here. Ells són els Christy. Això es diu Yellow River. Tot un Remember.

és tot un clàssic dels 70. La banda Christy, amb aquest riu de color groc, Yellow River. Segueixes con una sintonia musical express els dilluns de 9 a 10 de vespre, també a millor pop-rock dels 70s i 80s. Nascut a la ciutat de Seymour, a l'estat d'Indiana, ens arriba ara John Cougar, Mellencamp, això es diu Hearts So Good.

Per això es diu The Boss. I per què és el jefe se'ns ha colat aquí? Per què hi ha volgut, així de clar? Música de Bruce Springsteen, Sad Eyes. Més tard escoltarem John Cougar. Anem a escoltar música que ens feia, i dic perquè ens feia, perquè es va deixar aquest 22 de desembre d'aquest any passat, del 2025. Ell és Chris Rea. I escoltarem una cançó que va dedicar a la seva filla, Júlia. Doncs si coneixes alguna Júlia, saps que Chris Rea té una cançó dedicada a tu. El gran Chris Rea, això es diu Júlia. Júlia.

A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

una de les grans veus respectades a tot Estats Units. Com no, la de John Cougar Mellencamp. Nascut a l'estat d'Indiana. Ara té 74 anys. Heart So Good. El millor pop rock dels 70s i 80s. Els tens aquí, com no, a Musical Express, aquí a Ràdio Rubí. Tot un èxit, Soul Sister, The Way to Your Heart.

el canadenc Bryan Adams fent duet amb una de les Spice Girls, concretament Mel C. Això es diu When You're Gone. Vam rebre un correu de l'Albert des d'aquí, des de Rubí, que ens demanava si podíem posar alguna cançó de música disco dels anys 80. Concretament per fer, diu, rememorar aquella època. Doncs nosaltres n'hem trobat una que a mi particularment m'encanta. I amb aquesta cançó ja em despediré de tots vosaltres fins al proper dilluns. Que ens tornem aquí a retrobar a la sintonia de Ràdio Rubí, a l'estudi número 2 i amb aquest programa Musical Express. Et deixo amb aquest tros de cançó anomenada Love is Just the Game. Ell és Peter Brown, caracteritzat per aquest principi amb aquest famós crit. Peter Brown, Love Just the Game. Yeah!

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem avui al programa? Doncs, atenció, moltíssimes coses, com sempre. La història de la tele, amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. No us ho perdeu perquè parlarem de personatges mítics televisius. No us ho perdeu. Parlarem de la final de GH Duo, de Gran Hermano Duo, amb ni més ni menys que un especialista. El Gato Encerrado, David Cano, de Telecinco. No us ho perdeu. Última edició, la quarta ja del duo, que va guanyar Carlos Lozano. I també parlarem ni més ni menys que d'Operación Triunfo. Farem amb un especialista. És que nosaltres només anem d'especialista en especialista. Ell és Reyes Sánchez, de Princeses Poderoses, i amb ella parlarem del set list definitiu de la gira d'OT 2025. I, com no, el nostre crac, el Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb la seva secció, amb el seu racó, en el que hi pot passar qualsevol cosa. A més, tindrem artistes de tota mena, eh? I sobretot un artista molt joveneta que coneixereu avui aquí, a La Caixa Tonta. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Preparats? Preparades? Comencem.
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
2: Doncs ara és el moment, com sempre, de repassar la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
4: Doncs bé, molt bé. Mira, buscant coses, i hem trobat...
2: En el baúl de los recuerdos, Assumpta, buscando.
4: En el baúl de los recuerdos, los libros de los recuerdos, perquè l'altre dia vaig veure en el programa del Dani Rovira...
2: Sí, aquest que fa nou.
4: Que fa nou, que per cert ho fa bastant bé, eh?
2: Sí.
4: I llavors va fer com un... Ha fet com un corto amb intel·ligència artificial.
2: Fixa't.
4: L'Albert Pla, que és molt llest, que et sembla molt raro, però és estupendo, l'Albert Pla.
2: El tio té un coco important,
4: doncs,
2: eh?
4: Doncs aquest curt està fet amb intel·ligència artificial sense que hagi anat a rodar el Dani Rovira.
2: Imagina't.
4: I ho fan ells dos com si fossin uns nàufragos. Molt maco.
2: Mira.
4: Doncs, vale.
2: Què dius?
4: Mirant en el llibre, he trobat que l'Albert Pla, l'any, agafa't, eh?
2: Atenció.
4: El marzo de 1990,
2: sí,
4: va fer un recital al Palau de la Música. Que sembla que no hagi fet mai res, però mira,
2: el
4: 90...
2: Imagina't, s'ha plogut.
4: Diu, aquí... Va ser un concert que va aixecar molta expectació i Televisió Espanyola ho va afirmar i diu que al llarg del programa va cantar molts temes del seu primer disco, acompanyat de 5 músics i sentat amb un sofà, que per això també m'agradava dir-ho, d'orelles, com lo del Risto, o sigui, que jo vaig inventar l'Albert Pla.
2: Imagina't, doncs, què et sembla si escoltem una cançó, un fragment d'aquest disc que es diu Papa, jo vull ser torero, que va ser molt famosa.
4: Clar, ja havia inventat el sofà orejero.
2: Imagina't.
4: I fixa't tu, eh?
2: Doncs mira, escoltem una mica l'Albert Pla.

0: Escoltàvem l'Albert Pla amb un dels seus temes més coneguts d'aquest disc, que comentava precisament l'assumpte. Assumpte, què més tenim?
1: És que fa molta gràcia. Home. Després té una altra història que tampoc suposo que es recorda molt, venir a la memòria, que era un homenatge d'una sèrie de programes de rumba,
0: sí,
1: que es van fer en directe.
0: Correcte.
1: Amb homenatge al Gato Pérez.
0: Exacte.
1: Al barri de Gràcia de Barcelona, que era on va néixer el Pescadilla.
0: Correcte, el pare de la Lolita.
1: I on vivia la Lola Flores, també.
0: Exacte. Un dels iniciadors i precursors de la rumba catalana.
1: Exacte, i el Moncho també.
0: Moncho era més de boleros. Però sí, sí.
1: Sí, però també vivia en aquest carrer.
0: Exacte, sí,
1: també
0: sí.
1: També vivia al mateix carrer.
0: Correcte. Doncs què et sembla si escoltem una miqueta d'aquest programa amb el Gato Pérez?
1: Hombre, por favor.
0: La mare ens ho posa, vinga. Una miqueta de Gato Pérez.

0: Gato Pérez, en directe per Televisió Espanyola, assumpte en aquest programa tan xulo, eh?
1: Tan xulo. I després, per acabar...
0: Per acabar, què tenim? A veure
1: què et sembla. Ben el paral·lelo que es feia també aquí a Barcelona, amb Sara Montiel, amb Joan Gimeno, i es feia en directe, des del Teatre Arnau de Barcelona.
0: Ni més ni menys.
1: Amb el públic. Era com un programa de teatre de tot en directe, i ho feia la Sara Montiel, que cantava ben el paral·lelo i moltes cançons, i ho presentava ella, a més.
0: Ella mateixa, no, Assumpta? Ella mateixa ho presentava.
1: Sí. Home, va ser... I estava molt mona, també. Sí,
0: sens dubte, també Sara Montiel va ser, i és, jo crec, un dels mites més importants que ha tingut a Espanya a nivell artístic, perquè recordem que va fer pel·lícules molt importants arreu del món.
1: En aquella època,
0: no?
1: Tot es deixava com dient vaya birria, però després s'ha anat veient que no era una birria.
0: Ni més ni menys.
1: Que tenia mèrit també.
0: I va actuar amb...
1: I era difícil, sí.
0: Molts dels grans artistes de l'època. Grans artistes.
1: I tant. Mira, en aquest programa van descobrir a la Nina amb el Xavier Cugat.
0: Fixa't, Xavier Cugat, també un dels grans músics
1: del país.
0: Sí,
1: que venia
0: allà
1: també a veure a la Nina i totes aquestes històries. Mare de Déu.
0: Quin temps aquell. Doncs anem a escoltar un fragment del programa de Sara Montiel.
2: ¿Cómo están ustedes? Yo estoy encantada de encontrarme de nuevo aquí con todos ustedes en Ven al Paralelo. Esta noche vamos a tener un programa maravilloso, vamos a tener un espectáculo sensacional, porque van a salir mujeres guapísimas, el ballet nuestro, o sea, el ballet de Ven al Paralelo, que es fabuloso, con su Claire Simpson, la primera bailarina. Pero también, para empezar, voy a tener el gusto de presentarles a un dúo, a una pareja que cantan maravillosamente bien y que a finales de los 70 tuvieron un éxito tremendo entre la juventud. Y ahora han vuelto a ese mundo maravilloso que es otra vez al mundo de la canción. Ellos son Pedro y Javier. Pecos.

0: Assumpta Vitòria, tela marinera, eh? Quina època aquella, eh?
1: Quina època, eh?
0: Que maco.
1: Sí, sí, es feia molta cosa, eh, en directe.
0: Que maco, que maco. Jo sí que era televisió, maco, en directe. Sí. Pura i dura, eh?
1: Sí, era molt en directe, tot.
0: Com el Directíssimo, que a vegades hem parlat aquí, eh? També, el Directíssimo, mític programa també de televisió espanyola. Assumpta, com sempre, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres i il·lustrar-nos amb la teva sabidoria de la tele. Avui hem recordat... Ets una enciclopèdia. Hem parlat de l'Albert Pla, hem parlat del Gato Pérez, d'aquells directes tan xulos, i per acabar, no podia ser d'una altra manera, recordant a la gran Sarita Montiel amb aquest vent al paral·lelo que va marcar una època, Assumpta.
1: Doncs desitjo que us hagi agradat.
0: Sens dubte, doncs acabem amb aquest vent al paral·lelo. Sara Montiel, gràcies, Assumpta. Una abraçada.
1: Adéu, amics. Adéu.

0: Com sempre, el senyalen, el critiquen, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Sí, la envidia les corroe. Però escolta'm, amb ell això li importa un pepino. I ja està, no hi ha més. Anem a connectar amb el Toni Rovira a veure què ens porta avui. Jo no vull saber-ho, perquè ja sabeu que la seva secció és totalment explosiva, sorpresa, en la que hi pot passar de tot. Anem a connectar amb el seu plató, anem a veure si està preparat, a veure la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí? Toni? Toni? Toni Rovira? Escolta.
1: Què tal, mira, amics de la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira, des del plató. Encara que no em veieu, sóc aquí. Sóc invisible, però hi sóc. I res, avui esperant a la Mari de Chambau, que ens ve a presentar el seu treball de 25 anys d'història, amb col·laboracions amb els més famosos d'aquest país. I res, i mentrestant, doncs, per aquí, pels passadissos, a maquillatge. Mira, ella, la Mari, ja és tota una institució, però tinc una noia molt jove que té 13 anys i que vaig descobrir l'altre dia, que va vindre al programa, i avui també hi serà perquè pugui estar amb la Mari de Chambau, i que ens va presentar el seu primer single com a compositora i cantant, que es diu Ella Enar, i que es diu Déjalo en Visto. No, callen, aquí no callen, i això és que estem per la ràdio. Hola.
2: Hola, hola, hola.
1: Com estàs, Enar?
2: Muy bien, muy bien, muy contenta.
1: ¿Por qué estás tan contenta?
2: Pues perquè estic aquí, amb tu, amb tots, pues molt contenta, la veritat.
1: I perquè has pogut donar a conèixer, no,
2: el
1: teu
2: single, sí.
1: El teu primer single. Yeah. I vas estar... Amb qui vas estar el dia que el vas presentar?
2: Amb l'Antonio José.
1: Amb l'Antonio José. Oh. I què va suposar estar al costat de l'Antonio José?
2: Molta il·lusió, és molt guapo, la veritat.
1: Ah, és guapo, però és una mica gran per tu, no?
2: Bueno, però qui és guapo és guapo.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Ell també va començar molt joveneta, eh?
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: Tenia 8 anys, ell.
2: 10, crec, no
1: 8
2: sé.
1: Anys.
2: Ah, 8.
1: 8 anys.
2: Que guai.
1: I tu acabes de començar amb 13.
2: Sí.
1: Però amb il·lusió, amb ganes, amb penta...
2: Sí.
1: De què va la teva cançó? Digue'ls-hi breument.
2: Doncs va cap a una amiga que no existeix perquè no em vaig inspirar ninguna, però bueno, la història va cap a ella, que jo li estic dient que no torni a una persona pues, que ja li ha fet mal una vegada.
1: Una història d'amor, d'aquelles que passen?
2: De desamor, millor
1: dir. Ja, de desamor. I en 13 anys, imagina't ja el que explica, eh? Des de l'heu que esteu avançats, eh?
2: Bastant, bastant.
1: Bueno, com ho poden fer si volen escoltar la teva cançó?
2: Seguiu-me per Instagram a enarge... /music.
1: Molt bé. Segur que en Joan Bosch la punxarà i els amics de la Caixa Tonta escoltaran Déjalo en Visto. Eh? Aplaudeix, aplaudeix, Nor! Digues allà que vaig jo i que callin, sisplau. Ves, corre, corre, corre, ves, Enar, corre, ves cap allà i que callin, com si anessis en patinet. No paren de xerrar, no tenen vergonya, no tenen vergonya. Paco, no tenen vergonya, digues que no.
3: No tenen vergüenza, què?
1: Un moment, un moment. Us importaria tindre silenci, que estem gravant per la Caixa Tonta? On tens l'educació?
4: No?
1: No, però pregunto jo, on tens l'educació?
4: Aquí.
1: No, no, jo, clar, i vosaltres?
5: Jo sabia estar mi abogada, no vull fer res clar.
1: Abogat, Xavi Prats. Jo no puc creure en un abogat així, és que xerra tant.
5: Si no està mi abogada, no vull fer declaracions.
1: El senyor Carlos Guan arriba amb el seu abogat sempre, no?
4: Home, hem de controlar tot.
1: Què has de controlar?
4: Allò.
1: Què és allò?
4: Home, els teus interessos, Toni, els teus interessos. Mira,
1: i l'altre posats els pantalons, Carlos Guan.
4: Sí, bueno, l'altre ets xivinxa, no? Xivinxa, eh? El rei de TikTok, el rei de TikTok, el Sergi. El Sergi.
1: Amb pantalons brillants.
4: I tant.
1: Què et sembla?
4: Ben guapo, home, ben animat.
1: Va, quina cançó han d'escoltar del cantautor Carlos Guan?
4: Ho estàvem discutint.
1: Doncs
4: encara no
1: què discutíeu?
4: Si farem la gran cançó o esperem que la canti algú més.
1: La gran cançó és una cançó teva, Carme, no?
4: Que igual és millor fer-les dos.
1: Però que té la seva versió pròpia, però...
4: Sí, que matem d'un tret dos ocells.
1: Ah, sí. Ell, com a bon català, sempre està cavilant. A veure què pot treure. No, no, no, és així. Està... Ell vol dir del tema Carme, que ha fet una versió que li ha produït el Fernando Allende, el gran cantant i actor.
4: Sí, sí, però l'Allende, gran canari actor...
1: Com fa la cançó? Va, ràpid.
4: Va. Volver de nuevo a empezar Se enfría mi alma, las noches son largas, no puedo pensar, luchar, poder resistir. El amor no me llama, será porque el karma pasó por aquí. Si existe el karma, yo lo viví. ¡Bum! Si existe el karma, qué malo que fui. Cualquiera que ame, si tienes un amor. Vinga, ja, ja,
6: bueno, bueno, que busquin la versió original feta sola per ell. És que tots tenen que xerrar i posar la cullerada. Tu també, charlatana.
7: Yo no,
6: eres una charlatana.
7: Jo no hablo.
6: Así que llegas y estás charlando.
7: No, hombre, es que
6: necesito. Eso no es la peluquería, hablar. Charo.
7: Bueno, es igual, pero bueno, me desbravo aquí un poco. Me desbravo.
6: Espera, mira, mira, a ver, Nara, déjalo en visto un poco.
2: Déjalo, siempre promete cosas que no cumple. No te das cuenta, siempre estás en bucle.
6: Hola, déjalo en visto. Sergi, Sergi, que t'has posat això, brillant.
8: Això m'he posat brillant, això és de veritat, eh?
6: La Sergi gent, Soler.
8: Està com boja. S'hauria de fer un programa paral·lel, o abans o després, i fer un canal 24 hores del programa.
6: Les xarxes socials estan pujant, eh?
8: Home, i tant que estan pujant. A més, si veieu aquí amb la Rosalia i tot, bueno, i un tros, que si entreu a Instagram, un tros de Miguel Noguera pel terra amb els Vengamonjas, que us partireu la caixa.
6: Que ja no sé quantes visites té.
8: Ja anem per 34.000.
6: I l'acabes de pujar avui?
8: Fa res, una estona.
6: I en una estona ha pujat 34.000.
8: Estan com bojos, estan com bojos, sí, sí.
6: És que m'haig de tirar per terra, jo també.
8: Déu-n'hi-do.
6: Bueno, us deixo, amics de la Caixa Tonta. Si arriba temps abans no comenci jo la Mari de Xambau, us poso una salutació d'ella. Adéu-siau, Catalunya! Joan, si te l'envio, doncs ja ho saps, comparteix aquesta salutació.
0: Gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el seu equip, que de veritat que ens feu passar unes estones la mar de divertides. Sempre promete cosas que no cumple, no te des cuenta, siempre estás... I nosaltres marxem amb aquesta jove promesa, la Enar, amb aquest Déjalo en Visto, que aviat la tindrem aquí, al nostre programa. 13 anys, si és que ja, escolta'm, pugen, que no vegis, amb quina empenta. Ja sé que empezarás a remontar y tu corazón... Apa, gràcies, Toni Rovira, com sempre.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: De pronto canto. Hola, sóc en Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de La Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
2: Fins aquí la Caixa Tonta d'aquesta setmana. Gràcies de veritat per ser-hi. Gràcies a tots els que l'heu fet possible, l'Assumpta Vitòria, amb la història de la tele. Avui hem recordat grans personatges televisius. També, com sempre, el Toni Rovira. El Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que ens ha portat doncs, grans artistes com el Carlos Guan o la joveneta Enar i a tot el seu equip. Gràcies també a David Cano, el Gato Encerrado de Telecinco, per fer-nos aquesta valoració, aquesta supervaloració de la final de GH Duo, que va guanyar aquesta quarta edició Carlos Lozano. I no menys important, la nostra estimadíssima Reyes Sánchez de Princeses Poderoses.

0: Bona tarda, són les 6 i 8 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí a Ràdio Rubia, el programa on parlem del món de les sèries de televisió, amb tota l'actualitat al món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Amb calor, deia Núria, no?
1: Sí.
0: Arribant.
1: Ara ja comença el calor.
0: Però aquí estem fresquitos, no?
1: Sí.
0: No, no podemos quejar. Encara que nosaltres pujarem la temperatura d'aquí, sempre perquè parlem tant de sèries,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que se calienta l'ambiente.
0: Doncs avui parlarem d'una sèrie que, bueno, últimes setmanes, abril, dèiem que hi havia molts estrenes potents, no? I estem parlant de sèries pues, més conegudes. Però avui serà una mica diferent perquè parlarem, ens anirem fins a Amazon Prime Video per parlar d'una sèrie més petita i segurament doncs, més desconeguda. Es tracta de Jury Duty, que és una antologia entre moltes cometes de ficció que posa al mig de la seva història escrita a un protagonista que no sap que està dins una sèrie de televisió. Ens preguntarem si a nosaltres doncs, ens poden colar això, que és interessant també, perquè és una proposta doncs, molt diferent al que estem acostumats a veure, una sèrie que va estar nominada als Premis Emmy a millor comèdia. Així que també parlarem una mica més en general de la sèrie. La segona temporada es va acabar fa un parell de setmanes. I també doncs, hem de parlar, com deia, dels estrenes. Tenim un altre cop una setmana amb estrenes bastant destacades. I a xarxes doncs, parlarem d'Eufòria, evidentment, i també de la polèmica amb el protagonista de Percy Jackson. Que coses que no ens gusten, no?
1: Sí.
0: Doncs abans d'això, com sempre, arrenquem amb les estrenes i actualitat de la setmana.

0: Doncs la setmana passada parlàvem de The Pitt, no?, de la seva segona temporada, i aquests dies doncs hem tingut més detalls sobre el futur de la sèrie, tant de la tercera temporada com sortides d'actors, Núria.
1: Doncs sí, amb la recta final de The Pitt, Noah Wyle ha concertat una entrevista a Variety on ha explicat alguns detalls sobre la sèrie. Explica que la introducció de l'Ice en aquesta temporada era important i que des d'HBO es va demanar que hi hagués un balanç amb la trama. Wyle confessava que tenia por que hi hagués retalls, però finalment no feia falta una gran explicitat, perquè els espectadors ja comprenien el context. També es parla d'un possible canvi d'estació i que la tercera temporada passi en un hivern fred i ple de neu. Noah Wyle també ha lamentat la partida de l'actriu Supriya Ganesh, que interpreta la doctora Mohan, però expliquen que serà una part natural de la sèrie, ja que a Urgències el personal canvia constantment.
0: És una bona raó, no? Però igualment